0: Bec, bec.
1: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
1: I on la tenen?
0: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
2: I parlant d'emocions...
3: 37.
4: Vale.
5: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: quan parlem del català gairebé mai és per explicar bones notícies, sovint és perquè surten dades preocupants sobre el seu ús o perquè es fa viral algun vídeo d'algú que insulta els qui el parlem. A les últimes setmanes, de fet, ja n'hem vist dos, les conegudes famoses Teatro sin Papeles i l'altra protagonitzat per l'argentina famosa catalanòfoba, persones que venen de fora i que titllen el català de llengua opressora, tot sumat a unes dades terribles que reafirmen un clar retrocés del català. Per posar-vos un exemple, només el 8,6% dels residents nascuts a l'estranger parlen habitualment el català. 8,6 només. Davant d'aquest panorama és fàcil caure en el pessimisme. Però avui volem parlar amb tres persones que ens recorden que, bàsicament, que encara no està tot perdut i que és possible viure a Catalunya i fer-ho plenament, o almenys intentar-ho, en català. I el més important, encara que vinguis de fora. Joet, avui tenim tres exemples.
1: Exactament, Sergi.
0: Que són?
1: Mira, per començar tenim una persona, que és l'Anna Carolina Parisi, que per cert hi ha visual que prefereix que li diguem Anna K.
0: Anna K.
1: Que és una actriu argentina que crea vídeos a les seves xarxes socials i que fa uns 5 anys que va venir a viure aquí a Catalunya. Ella ara mateix acumula més de 100.000 seguidors a l'Instagram. Sí que és veritat que els vídeos els fa en castellà, però fa en aquests vídeos molta divulgació sobre la llengua i la cultura catalana.
2: Coses curioses que descubre aprendiendo catalán. El otro día, pensando en las diferencias entre el catalán y el castellano, se me vino esta letra a la cabeza. La bellísima C trancada, que podemos encontrar en palabras como dolç, dulce, llaç, lazo, o Barça. También se usa en francés y en portugués, y en catalán se pronuncia como una S. Solo soy una actriz argentina viviendo en Barcelona.
0: Resulta que viu a Barcelona i tan panxa i tan contenta.
1: Per altra banda tenim el Finn Higgins. Ell és un australià que porta uns 2 anys vivint aquí i és veritat que ell no crea continguts a les xarxes com si que ho fa l'Anna K, però es va fer molt viral i probablement us sonarà de seguida per a través d'un vídeo de l'Instagram SOS Català,
0: sí.
1: que van publicar un vídeo on ell a més es veu que és un claríssim fan de l'Europa, que li encanta el futbol, que és un enamorat de la llengua i la cultura catalana i també es va fer molt viral per defensar coses com aquesta.
3: Aprendre català és l'eina més important per integrar-te, simplement, i et dona una experiència que quasi no podries imaginar.
0: Efectivament. És ben bé això. No puc estar més d'acord amb el fin.
1: Subscrivim les seves paraules. I finalment tenim, Sergi, també una tercera persona, que és la Sònia Suamor, que probablement la coneixereu més a les xarxes com a @mitjacatalana.
0: D'acord.
1: Perquè ella és de Salamanca, però viu a Catalunya, ha après el català i penja molts continguts sota el lema "No sóc catalana, però t'ensenyo coses de Catalunya". Té quasi 28.000 seguidors a l'Instagram i fa, bàsicament, divulgació sobre curiositats històriques de Catalunya.
4: No sóc catalana, però avui explicaré una cosa de Catalunya. La primera referència escrita del pan tomàquet és del 1884, que indica que tindria els seus orígens
0: no
4: en les Índies
0: catalanes. Però parlo català. Exactament. I t'ensenyo coses de Catalunya. A veure, Finn Higgins, bon dia, moltes gràcies.
5: Bon dia, gràcies per tenir.
0: Com estàs, Finn?
5: Molt bé, molt bé.
0: Quant temps fa que estàs a Catalunya?
5: 2 anys.
0: 2 anys?
5: Bàsicament 2 anys, sí.
0: D'on ets?
5: Jo sóc d'Austràlia, de Melbourne, ciutat gran.
0: Sí.
5: Jo no sóc europeu, no tinc el visat. O sigui, jo tinc un visat per estudiar. I acabar el màster, i doncs me'n torno cap a casa.
0: Si faràs l'estiu i...
5: Més o menys. I torno i faig l'estiu d'allà.
0: Vaja. No t'ho mentes malament, no t'ho mentes malament. A veure, Sònia, Suamor mitja catalana, bon dia i moltes gràcies, Sònia.
6: Hola, bon dia, moltes gràcies. Quina il·lusió està aquí.
0: No, il·lusió la nostra, Sònia. Tu ets de Salamanca.
6: Sí, soc de Salamanca, sí.
0: Però vius a Catalunya.
6: Sí.
0: Des de fa quant de temps?
6: Com 4 anys i mig. Més o menys, però realment vaig començar a estudiar català fa 2 anys i mig.
0: D'acord. Per què vas decidir començar a estudiar català?
6: Principalment perquè m'agradava l'idioma. I sí que és veritat que jo, quan vaig arribar a Barcelona, la meva idea no era quedar-me a Barcelona, saps? I ja quan me'n vaig enamorar de Catalunya, doncs vaig començar a veure... Realment vaig començar a mirar al principi com sèries típiques de Plats Bruts, Merlí, Escolta Cançons, i com que em va agradar molt la llengua, ja vaig començar a aprendre-la, i era com que em semblava una manera bonica d'agrair el lloc que m'havia acollit, saps? Mm-hmm. i ja em vaig apuntar als cursos del Consorci de Parla Normalització Lingüística i allà vaig començar a aprendre català.
0: Anna Carolina Parisi, Anna K. Bon dia i moltes gràcies, Anna K.
7: Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Tu ets argentina?
7: Soc argentina, sí.
0: Quant temps fa que vius a Catalunya?
7: Més o menys 5 anys, ja.
0: Vas veure el vídeo que es va fer viral la teva compatriota?
7: Esclar.
0: I què en penses?
7: Sí, jo crec que és molt fort. No sé, és com... En veritat, vaig estar pensant molt de temps que dir, o si dir alguna cosa o no, i llavors em van com explicar tota la història, tota la cultura, d'on venia tot el patiment de la llengua catalana, bueno, la discriminació, l'opressió i tot això. Llavors hi ha molta gent que no entén l'importància que té parlar la llengua perquè no s'ha trobat amb gent que li expliqui l'importància que té pel poble català parlar català.
0: Clar. Què és més difícil, el català o el castellà? Per algú que ve d'un país que no...
5: Yeah. Jo parlo molt millor el català.
0: O sigui... Perquè l'has practicat més?
5: Sí, perquè visc en català. O sigui, jo visc en català. Jo tenia... Bueno, jo dic l'avantatge que jo vaig venir a Catalunya amb un castellà molt cru, molt, molt cru, i per tant, jo vaig... O sigui, el català es va superar molt, molt d'hora en aquesta experiència, i jo vaig construir totes les meves relacions en català, directament, i realment, no, jo no tinc gaires connexions en castellà, i per tant, jo dic que hi ha molt poca diferència entre la dificultat de castellà i català. Són dos idiomes llatins que, bueno, tenen els seus propis trucs i dificultats, però hi ha molt poca diferència.
0: Sònia, tu que ets de Salamanca.
7: Sí.
0: Ara parlàvem de tota la qüestió dels prejudicis, no? Ens deia l'Anna K, que des de l'Argentina, doncs, bueno, ella ens explicava aquesta realitat. Tu et vas haver de desmuntar gaires prejudicis un cop vas arribar a Catalunya?
7: Ni t'imagina. Sí, clar que sí. O sigui, jo quan vaig publicar que em va crear el compte de Mitja Catalana, on parlaria català, ni t'imagines els missatges que he rebut, saps, d'odi, però que no s'entén. Per què te molesta que jo aprena català, saps? O que jo faci contingut en català. Passaria el mateix si fossi gallec, saps? O sigui, jo crec que és una mica per política, jo crec, Més que una altra cosa, no sé. Molta gent que fa comentaris de per què, si no serveix de res, tal, però tan adoctrinat, no?, i coses així. I, però, bueno, és millor no fer cas d'això.
0: Finn Higgins, australià, fan de l'Europa i futur conseller de la Generalitat i de la Júlia Ojeda de Pen. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Sònia Suamor, influencer de Salamanca, que actualment viu a Catalunya. Moltíssimes gràcies, Sònia.
7: A vosaltres.
0: I l'Anna K, que és l'Anna Carolina Parisi, actriu argentina, vivint també a Barcelona i fent contingut per defensar i reivindicar el català. Moltíssimes gràcies, Anna K.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tots tres, de debò, per aquest moment de ràdio que ha estat fantàstic. M'ha agradat molt. Gràcies, Joan.
8: A tu, Sergi.
9: Aprendre reforça el cervell. Parla idiomes i evoluciona com a persona.
10: Aprender refuerza el cerebro. Aprende idiomas y evoluciona como persona.

0: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
1: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
1: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
2: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi. Perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
4: Au.
5: Mira que bé.
6: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, caminaires, senderistes, viatgers i amants del territori en general. Tenim una autèntica dèria. Conèixer territori i, si pot ser, fer-ho trepitjant-lo. En els propers 25 minuts us proposarem tres continguts que tenen la simple pretensió de deixar sol el sofà de casa tots els caps de setmana. O perquè no entre setmana, o com vosaltres vulgueu. Els tres temes del capítol d'avui són aquests. Sumari i començar. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc són tres ermites enllaçades per una ruta molt coneguda a Amer i també a la veïna Vall de Llémena. Entre totes dues, temples d'origen romànic, boscs, ingleres i vistes espectaculars. En Miquel Sánchez, president del grup excursionista amarenc Esquelles, ens descriu la ruta que l'entitat promou cada any a través d'una marxa. Fa uns quants programes vam anar al Parc de les Olors de Linyola, al Pla d'Urgell. Avui hi tornem, però per fer-hi una ruta a peu que ens aboca al passat. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista per conèixer diverses construccions de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil, nius de metralladores i refugis antiaeris enmig de camps i sèquies del Canal d'Urgell. I amb la Conxita Terruell i la Rosa Pi fem un viatge virtual molt exòtic. Anem cap a Tailàndia i més en concret a la seva capital, Bangkok. És l'experiència d'aquestes dues viatgeres que van plasmar a través del seu llibre Les veus del Mekong. I fet arribarem al final, però ara el que toca és posar-nos en dansa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Santa Brígida, Santa Helena i Sant Roc. Tres petits temples religiosos aïllats de tot nucli de població consistent, entaforats enmig del bosc, praderies i cingleres. A cavall de dues valls, la de Mer i la de Llémena. Els posem correlativament no pas per casualitat, sinó perquè s'entrellacen en una ruta excursionista. El nom ja fa la cosa, Ruta de les Tres Ermites de Mer. No cal dir que a Sant Wikiloc la trobareu ressenyada amb molta facilitat, però qui sempre ha fet més per promocionar-la és el grup excursionista amarenc Esquelles, una entitat amb 57 anys d'història que cada any, quan arriba l'esclat de la primavera cap al mes de maig, organitza la Marxa de les Ermites. Avui parlem amb el president d'Esquelles, en Miquel Sánchez, de la més popular de les sortides que organitzen i, de fet, una de les més conegudes de la zona. Ressegueix bona part dels límits amb els termes de Mer, a la Selva, i Sant Aniol de Finestres, a la Garrotxa, i dues valls, a Mer, a Ponent, i la de Llémena, a Llevant. En Miquel ens descriu la versió llarga d'aquesta proposta.
1: La ruta llarga, que és la més important, que fa uns 16 quilòmetres i 600 de desnivell, comences pel mateix punt, a Mer, plaça de la Vila, tires amunt fins a Santa Brígida i després vas tirar en direcció al Llémena, cap a l'ermita de Santa Helena i tot seguit directe, directe, directe fins a aquest enclau de Sant Roc. I de Sant Roc girem de nou, passant per la Torre de Roca Salva i cap a Mer.
0: Primera de les tres ermites que recorrem, Santa Brígida, porta el nom d'una santa irlandesa, el nom de la qual en gaèlic significa la més forta. Cal tenir-ne per no tenir por a la cinglera sobre la que sembla quedar gairebé suspesa aquesta ermita, amb unes vistes realment molt destacades.
1: La Vall de Mer és dominada per aquesta petita cinglera on hi ha l'ermita de Santa Brígida. I bé, jo destacaria això, l'enclau de l'ermita de Santa Brígida, des d'on, a més de la Vall de Mer, veu perfectament, per exemple, la cinglera del Far. I des del poble estant, ja veus com l'ermita, el cim de la cinglera, domina tota la vall. Aquesta vall que seria el final de la Garrotxa, que donaria com la benvinguda a tot el que començaria a ser ja una mica més la comarca de la Xalba, per ser.
0: Santa Brígida és un temple romànic del segle XI amb absis semicircular. Esquelles se'n sent realment molt orgullós. A finals del segle passat i principis del present, els voluntariosos excursionistes van restaurar amb les seves mans una ermita que estava autènticament en ruïnes.
1: Els Esquelles ens vam dedicar a restaurar la totalitat de l'edifici, que estava pràcticament en ruïna total. I, mica en mica, amb molta dedicació i paciència, els Esquelles, antigament, es van dedicar a anar-la reformant. I actualment és un edifici que té tant l'ermita com un refugi de muntanya a la planta superior. I ha quedat magnífic. La restauració es va allargar dues dècades i que s'acabés fa qüestió de 15 anys o 20. És a dir, que des de meitat dels anys 90, o principis, més ben dit, fins a entrar ja al segle XXI, ben entrat.
0: Cal dir que des d'Esquelles proposen també un recorregut alternatiu curt, de 7 quilòmetres, que aquí ja ens començaria a tornar de portada cap al poble, cap a Mer. Però com que aquesta no és la nostra voluntat, seguim endavant. Ho fem en direcció cap a l'est. Entrem al terme de Sant Aniol i a la vall de Llémena. Sobre un turó, a gairebé 550 metres, hi ha el Puig d'Helena i la ermita de la Mare de Déu del Puig d'Helena, un temple petit d'origen romànic amb un gran campanar d'espadanya i una també gran porxada sobre l'accés a l'interior.
1: Aquí hi ha Santa Helena, i si no m'equivoco, a la vall de Llémena, que és de fet on pertanyeria aquesta ermita, també en diuen Santa Helena. També està situada ben bé al vell mig del que vindria a ser tot el recorregut de la marxa de les ermites, i també està situada en una clariana molt bonica al mig del bosc. I tot i no formar part per ser del terme de Mer, pel fet mateix de formar part de la ruta, ens l'hem pres una mica com si fos també una mica de Mer. I l'accés a l'ermita és impecable, s'hi pot accedir sense cap problema.
0: I finalment la tercera ermita, Sant Roc de la Barroca, també situada a sobre de la cinglera que porta el mateix nom.
1: És potser la menys interessant a nivell arquitectònic d'ermita, perquè és una edificació molt petiteta, també fàcilment deu tenir 6 segles d'història. És un edifici petit, però la gràcia és el punt on està situat. Des d'aquest punt, que ja marca molt, molt, a partir d'aquí ja tornant cap endarrere, direcció a la Vila de Mer una altra vegada, i de fet, ja aquí sota mateix d'aquesta cinglera, que ja seria a Mer, doncs és on es troben els primers jaciments d'història prehistòrica de restes de vida a la zona de Mer.
0: Un punt estratègic on els nostres avantpassats segur que ja valoraven les grans vistes i el domini sobre el territori. Pel Miquel Sánchez és un dels elements destacats d'aquesta ruta.
1: Destacaria les vistes de l'ermita de Sant Roc, al final de la cinglera de Sant Roc de la Barroca, que és un punt intermig entre la Garrotxa, la Selva i el Gironès. És a dir, és un punt fronterer. Des d'on es veu tot, el Gironès, el Pirineu, un dia clar, pots veure perfectament també les Illes Medes, tot això i la vegetació tan típica d'aquesta terra nostra està tota representada.
0: I avall que fa baixada fins que arribem de nou a Mer, una vila de 2.500 habitants on hi ha elements arquitectònics molt destacats.
1: El monestir de Mer és molt, molt el que dona el tret de sortida a la història de la vila com a tal. I celebrem el novembre, per l'època de la Castanyada, l'aniversari de la consagració d'aquest monestir, que és el monestir de Santa Maria, que això va ser l'any 949. Si bé el monestir va ser edificat 150 anys abans, aproximadament, sí que es té aquesta data de la consagració del monestir de Mer de Santa Maria com la fundació del poble com a tal. És a dir, que ja ens remuntem a un poble amb més de 1.000 anys d'història.
0: El monestir forma part de l'interessant nucli antic de Mer. El seu punt neuràlgic és una plaça porxada rectangular envoltada d'edificacions ben cuidades i elegants, moltes d'elles originàries del segle XVIII, amarcades als baixos, que resguardaven a paradistes i compradors del mercat quan plovia. Sembla ser que podria ser la tercera plaça porxada de major dimensió que tenim a Catalunya, després de les de Balaguer i Vic.
1: De fet, a nivell de places porxades, potser és una llegenda urbana, però a Mer sempre diem que és la tercera més gran de tot Catalunya. Aquí ja farà falta veure si és veritat o no. Ens agrada dir que estem molt amunt a la taula i també està perfectament restaurada, com la gran majoria del casc antic del poble, i la veritat és que recórrer els carrers del centre històric de Mer és una joia perquè està ben conservat.
0: I així, al costat del grup excursionista amarenc Esquelles, completem una jornada excursionista a la vila i al seu entorn, en concret a les tres ermites. Una ruta que podeu fer per compte propi, o bé, si us agraden les caminades populars, apunteu-vos cada mes de maig a la marxa de les tres ermites que munta aquesta entitat. Més informació al seu web esquelles.cat.

0: Sinners.
1: Fa algunes setmanes recordareu que us vam parlar en aquest programa, en el reportatge inicial, del Parc de les Olors de Linyola, un espai on ens van acollir l'Àlex i la Maria, que són els responsables d'aquest parc i on tenen més d'un centenar de plantes i, sobretot, la mítica camamilla de Linyola. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: I com que vam tenir el neguit d'anar-hi, doncs hi vam anar, vam fer una visita fantàstica, que us recomanem a tots que la feu, i al voltant d'això, doncs per què no, a pasturar una estoneta, no?
2: I, a més, aprofitarem que estem commemorant els 80 anys de la finalització de la Segona Guerra Mundial. Us convido a fer una mica de memòria històrica casolana i us proposo anar a fer una passejada, com bé deies, per un municipi que té el trist honor de ser un dels que, percentualment, més morts van patir a la mal anomenada Guerra Civil. Ens n'anem cap a Linyola, cap al Pla d'Urgell, a tocar de la Noguera, perquè resulta que a l'abril del 1938 les forces franquistes van avançar fins al riu Segre, a uns 10 quilòmetres del poble, on van establir la línia de front, que va quedar estabilitzada durant 9 mesos, i durant aquest període bona part del terme de Linyola es va convertir en objectiu de l'artilleria i de l'aviació franquistes, i sobretot el poble, perquè com que està damunt d'un turonet d'uns 250 metres d'altitud, era un lloc estratègic des d'on es domina tota la plana d'Urgell, des de Lleida per l'oest fins més enllà de Tàrrega per llevant, i al nord, des del Montsec fins a la Serra d'Almenara fins al sud, la Serra de Prades.
1: Una bona mirada.
2: Exactament. Doncs bé, us proposo anar a fer una ruta circular que ens permetrà, a més de visitar l'interessant nucli antic de Linyola, fer un recorregut per la zona nord del terme per resseguir algunes de les construccions defensives que l'exèrcit republicà hi va construir, i alhora descobrir l'entorn del canal d'Urgell, una obra que va transformar radicalment aquella comarca.
1: Doncs vinga, som-hi. El punt de sortida imagino que serà el nucli de Linyola, oi?
2: Això mateix. Anem a començar a caminar al carrer Major de Linyola, on trobem l'Ajuntament del segle XVI i el veí Cal Formiguera, dos edificis porxats, i també el monument memorial en record dels morts de la Guerra Civil. És un mural on hi consten, gravats sobre ferro, els noms dels 70 linyolencs morts, ja sigui al front de guerra, ja sigui a conseqüència dels bombardejos sobre la població civil o en camps de concentració i d'extermini durant la Segona Guerra Mundial. Els porxos aquells que dèiem ens duen fins a la plaça de l'Església, també porxada, amb la imponent església de Santa Maria del gòtic tardà, a la qual es va afegir un campanar vuitavat, és a dir, vuit cares, únic a Catalunya perquè compta amb quatre torres de vigilància, que en realitat són quatre comunidors, des d'on el mossèn podia beneir el terme als quatre vents per tal d'allunyar les malvestats, sobretot meteorològiques. Actualment el campanar és un fantàstic mirador on podem pujar a contemplar les excel·lents vistes a 360 graus, i el que fem és anem a sortir del poble pel camí de Balaguer, que ens passa per davant del cementiri, on podem entrar a veure un fossar de soldats sense identificar, i totalment planers, un parell de quilòmetres enllà ens desviem una mica del camí principal per anar a veure les restes d'un antic niu de metralladores en un marge d'un camp una miqueta alçat, doncs d'on tenien una mica de vista. Aquí, vist el niu de metralladores, deixem el camí de Balaguer i pel camí del Senyorito arribem a la masia del Senyorito. És una modesta construcció on es va establir el comandament de la 146a Brigada de la 30a Divisió Republicana. Al costat d'aquest petit mas anem a creuar la segona sèquia del canal d'Urgell, és una de les quatre sèquies que hi ha, i amb el que és el canal principal, és una obra de mitjans del segle XIX que va ser una obra hidràulica faraònica al seu moment, perquè estem parlant de 144 quilòmetres amb la mina de Montclar. És un túnel de quasi 5 quilòmetres de llargada, que va ser el túnel més llarg d'Europa durant quasi un segle. És tot en conjunt una obra que es va fer a mà completament i que va transformar, com dèiem, radicalment el paisatge agrícola, que va passar dels conreus de secà, és a dir, blat, oliveres, ametllers, als conreus de regadí, i avui s'hi produeix principalment doncs blat de moro, alfal, ceba, blat i ordi, a més d'algunes plantacions de fruiters, bàsicament pomeres i pereres. Doncs bé, acabats de creuar la sèquia, girem 90 graus cap a llevant i ens hi posem paral·lels, acompanyats d'una alta filera d'àlbers que ofereixen a l'espai una estampa molt fotogènica.
1: Preciosa.
2: Realment bonica.
1: La simplicitat de vegades pot ser molt sí, i molt bonica.
2: Tot una extensa plana només amb aquesta línia d'arbres. 600 metres enllà arribem a un punt que el canal auxiliar se'ns acosta per l'esquerra i es posa paral·lel amb la segona séquia i és on els creuem els dos per unes passeres metàl·liques per anar a veure a l'altre cantó una finca on al mig hi ha les restes d'un altre niu de metralladores. De fet, en queda ben poca cosa i d'aquest segon niu de metralladores de seguida arribem a l'encreuament de la segona séquia amb el canal auxiliar, que és un punt, si més no, curiós perquè un canal passa per sota de l'altre. D'aquí reprenem el camí vora la segona séquia un bon tros, resseguint la filera d'arbres per anar a creuar la carretera de Bellcaire a Linyola i per l'altre cantó arribar fins al camí del Cap del Terme, anomenat així perquè passa ben bé pel límit del terme municipal i és un punt on trobem una passera de fusta d'aquest camí que dèiem que se'n va cap a Montgai. Nosaltres girem a sud, creuem altre cop el canal auxiliar, passem per una granja de porcs i arribem al Tossal de la Costera. És un punt una mica elevat on s'hi van instal·lar dos nius de metralladores recuperats i restaurats i que estan quasi sencers i a més trobem també un petit refugi antiaeri

0: Seva ruta, fitxa tècnica, distància recorreguda.
1: Estem parlant de 10,5 quilòmetres, 10 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
1: 29 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Fa riure-hi tot, eh? 29 metres.
1: És el que ens va sortir.
0: Temps.
1: Posem-hi unes 3 horetes de passejada realment planera, amable.
0: Grau de dificultat.
1: 1 sobre 5, no té més.
0: I per posar-li alguna cosa, eh? Perquè sí. Per la distància, pas 10 quilòmetres, eh? Vaja. Sí. Referències.
1: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta de l'excursió amb el nom Ruta pel municipi de Linyola, escenaris i restes de fortificacions republicanes de la Guerra Civil, d'un usuari que es diu Pito Pito 12.
0: Doncs colorito, nosaltres que ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
1: I mai més ben dit, salut i república.
2: Sindes. Hola, som Conxita Terruell i Rosa Pi. Parlarem de la nostra experiència a Tailàndia.
0: Tailàndia és una de les destinacions de les viatgeres Conxita Terruell i Rosa Pi que van fer i van plasmar en el llibre Les veus del Mekong, un país molt gran i poblat del sud-est asiàtic i molt turistitzat. Però Terruell i Pi fugen d'aquests viatges convencionals i ens proposen una ruta més humana i sostenible. Avui ens hi endinsem de ple i, en més concret, de la seva capital, Bangkok, l'altra Tailàndia, els quaderns del viatger.
3: Bangkok, que és la capital de Tailàndia, és situada a la vora del riu Chao Phraya. El clima és tropical i humit. Els millors mesos per viatjar són de novembre a març. És una ciutat molt calorosa que pot arribar a assolir 35 graus de temperatura. El seu idioma és el thai. Té una població d'uns 9 milions d'habitants, de caràcter afable i tranquil. Crida l'atenció la falta d'estrès i el somriure constant dels habitants. Sorprèn l'enorme paciència que mostren els conductors en els grans embussos que pateix la ciutat a les hores punta i la quasi absència de clàxons. Pels tailandesos, mostrar públicament el mal humor no està ben vist. Per tant, no se'ls veu mai enfadats i tampoc es veuen baralles amb paraules dissonants pel carrer.
4: A Bangkok comencem a anar a visitar el Gran Palau, que és un conjunt d'edificis, una gran joia arquitectònica. Està tot rodejat de muralles i cada dia hi acudeixen milers de persones, fins al punt que ara ho han hagut de restringir perquè es veu que s'estaven fent malbé moltes coses. I està situat a dalt d'una escalinata, doncs hi ha la Buda Esmeralda, que és un Buda que només es pot tocar al rei, i tres cops l'any, i li canvien la roba segons les estacions de l'any. Petit, petit, però està allà dalt de tot, a l'escalinata. I tothom allà va fer ofrenes, vull dir, tenen com molta devoció. I després vam anar a un altre temple que hi ha el Buda reclinat, que és immens. Fa 43 metres de llarg i 15 d'alçada. I a la planta dels peus hi té uns dibuixos gravats amb símbols budistes de bon auguri. Impressiona, també, és allò que... ver para creer, allò que t'ho diuen, però quan ho veus et quedes... uf. I després vam anar també al temple del Buda d'Or, que també és custòdia la figura de Buda, assegut més gran del món, realitzada en bord. Hi trobem una família, que això també es veu molt, no?, que està allà fent entrega regals pels monjos. Porten flors i també teles de roba per fer túniques. És que els monjos viuen del que els mantenen la gent, això és impressionant. I veus que la gent realment hi tenen molta devoció i ajuden. Vam anar al Mercat de les Flors, que és el més gran de la ciutat. Aquí va ser molt bonic perquè és allò, deixar-te portar, no?, per les olors, les sensacions. És un mercat que tot eren flors, tot, tot, tot, tot. Tanta color, tanta olor. I veies allà, doncs, que tothom el que compren més és per les ofrenes. Allà hi ha molta devoció a fer ofrenes i moltes paradetes ja venien les ofrenes preparades, oi? Vull dir que desgranen la flor amb les fulles i els pètals i llavors, doncs, la gent a vegades ho compra, doncs, així, a granel amb els pètals i llavors ho s'organitza ell, no? I que realment era una fragància, em vaig submergir allà realment, eh? I vam veure flors que no havíem vist mai. Però dic, la majoria són desgranades, hi havia moltes de grogues, eh? El color groc és el que domina més. I amb pètals, ja les veies només els pètals, saps? Ja la flor ja estava desfeta perquè la gent s'ho quedava així. Llavors agafaven fulles i llavors feien com l'ofrena, no? El següent punt va ser el parc Lumpini, És un gran parc. Pensa que allà hi ha edificis altíssims. Clar, molt diferent de tots aquests altres països aquí. Molt trànsit, molts cotxes, molta gent. Però aquest parc és com l'oasis, no? I tothom va allà, veu gent fent xicum, tai chi, gimnàs, anant en bicicleta, caminant. I, bueno, veiem moltes colles de gent fent coses. I nosaltres

0: vam estar estona, perquè per travessar-lo tot era molt llarg, però és bonic. Llavors allà era l'hora del capvespre i era bonic perquè anaves veient la posa sol a darrere els edificis i tu estaves allà al parc, un lloc que val la pena, perquè amb aquesta ciutat tan atabaladora, perquè ho és una mica, doncs és un espai de pau.
1: Hi ha una gran devoció religiosa. La majoria de la població practica el budisme, sovint barrejat amb el taoisme i el confucianisme. L'art tailandès s'ha nodrit al llarg de la història de les influències dels països del sud-est asiàtic, de l'Índia i de la Xina. La figura principal de l'escultura és la de Buda, que és representat segons l'època i l'escola artística en diferents postures. Els gestos sagrats adoptats per Buda que es fan amb les mans són coneguts com a mudras. La cuina tailandesa és una de les més populars del món. Es pot tastar el seu menjar tot passejant pel carrer, on hi ha gran quantitat de parades. Els tailandesos tenen fama de fer els millors massatges del món. Aquest tipus de massatge és una seqüència de pressions sobre punts meridians, mobilitzacions articulars, estiraments i estimulacions reflexes.
0: Vam anar a la nit a veure un espectacle de dansa. Era un teatre immens on feien una representació de la història i cultura del país, però fins i tot hi havia un petit llac al mig de l'escenari i els actors remaven amb la barca. Imagina't quin teatre, era una macro. I llavors també hi havia, van aparèixer elefants pel pati de butaques allà al mig. Jo, és que va ser com una sorpresa, perquè dius, però molt ben fet. I una de les coses que també ens va impressionar molt és que abans de començar l'espectacle van tocar l'himne nacional i tothom es va posar dret. Abans de començar, vull dir que amb això ho tenen com molt, no? Allà el tema del rei i dels himnes i tot això ho tenen com molt sagrat.
1: El mercat del tren, bé, més que res, és una curiositat, perquè ho vam poder presenciar i simplement és que és impressionant veure com desmunten en pocs segons les parades del mercat per donar pas al tren. I després, un cop ja ha passat el tren, res, doncs com si res, ho tornen a muntar tot i queden com les parades d'un mercat, com si no hagués passat res. Hi havia passat el tren, perquè nosaltres és que ho vam veure, vam estar allà i vam estar-hi. De fet, abans d'arribar, el tren va pitant i el sents. I com que va molt a poc, això és cert, va molt a poc, i és clar, ja de lluny tenen previsió. A la que ja comencen, entre que senten el so i el comencen a veure, ja estan allà movent les paradetes, ja ho estan enretirant tot, les vies ja queden allà per passar el tren tranquil·lament, i després, un cop ha passat, ja es torna a posar tot bé. Després també vam anar al mercat flotant d'Aumen Saduak. Bé, diem el nom perquè com que de mercats flotants n'hi han forces, vam anar amb aquest. I res, vam fer un recorregut en barca, pels seus canals, i podíem disfrutar doncs, de les cases al costat de... Vèiem les cases tailandeses del costat dels canals. I llavors anàvem passant barques que ens anaven demanant que els hi compréssim doncs, bueno, el seu gènere. Però també va ser interessant, perquè també veus els teixits típics, perquè te'ls van ensenyant, i les gorres, com ells viuen, també vas veient, perquè quan vas passant... Les cases, doncs, també vas veient que també són algunes de fusta, altres no, i vas veient tenen la roba estesa, vull dir que es nota que ells, doncs, viuen en aquella zona i viuen tan normal.
2: Doncs ho hem de deixar aquí. Salutacions de qui hem fet el programa, l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Us esperem en el proper Sendes. Fins la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada. Reflexionar ens ajuda a créixer.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Soc una noia de 36 anys que porta cotitzant a la Seguretat Social des dels 18 anys. Per sort, no he necessitat gaire els seus serveis fins fa uns mesos que he anat per mirar-me una lesió al peu. Resulta que primer em van recomanar unes marques de sabates concretes per tal de millorar la postura del peu. El preu de les sabates passava dels 100 euros. Així ho vaig fer i al cap de gairebé dos mesos el peu em segueix fent molt de mal. Ahir mateix vaig anar de nou a la visita del podòleg i finalment m'han recomanat unes plantilles per veure si així millora definitivament. La meva sorpresa va ser que vaig haver de pagar 134 euros per encarregar-les. Triguen 3 setmanes i tampoc m'asseguren que em funcionin. La meva queixa és, on són els diners que jo he cotitzat durant tants anys? Per què no t'ho expliquen d'entrada i decideixes si les vols o no? Fora bo que fessin un expedient amb la despesa individual de cadascú. Ja dic que per sort no necessito els metges gairebé mai, però quan necessito alguna cosa és vist que val molts diners. No entenc que, en què s'inverteix la meva aportació mensual des de fa 18 anys.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.
3: Pareu bé l'orella.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Bon dia, em dic Matvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per escoltar-me.
2: I parlant d'emocions,
3: 18.

0: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Boadella d'Empordà.
2: Aclofada prop la muga, ni t'adones del castell que vençut per la marfuga sembla que mudat de pell. I si tens com a cinyell el riu que clapeix i juga els teus peus com un cadell, estens enllà el glauc mantell de l'aigua que posa en fuga el doll de la set eixuga, amb més urc que el vi novell.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: 012, la millor resposta.
1: Al final no em quedo a sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
2: Altra vegada?
0: Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: vist. A veure, els macarrons que jo faig són amb carn de botifarra, amb pastanaga i ceba, i crec que el gran secret és el sofregit. Quan més temps estigui fent allò el xup-xup, més sabor tindrà. Llavors jo li sumaria un ingredient més, el temps. I també bona música. Soc dels que li agrada cuinar amb un altaveu al costat.
1: Que tampoc sembli que estàs a una ràbia girant del Vallès.
0: Però bueno, de fons com a qualsevol botiga de roba, però sense xumba-xumba.

0: Doncs mira, parlàvem amb la meva àvia dels seus macarrons, jo dels meus, i crec que necessitem una veu autoritzada que ens digui com s'han de fer uns bons macarrons. Per això volem parlar amb Raül Balam Ruscalleda, xef del restaurant Moments de l'Hotel Mandarín a Barcelona. Què tal, com estàs?
1: Doncs pues mira, content de que m'hagin escollit a mi. Home, per parlar dels macarrons.
0: Podríem dir que ets el padrí del podcast, eh? Vull dir, ets el primer xef. Vull dir que primera veu autoritzada que passa per aquí.
1: Meravella, meravella. M'encanta ser el primer de moltes vegades.
0: Això és meravellós. Doncs, escolta'm, avui parlem dels macarrons. Quins són els millors macarrons que tu has menjat mai?
1: Home, jo els millors macarrons que he menjat mai et diré que són els de la mama, no? T'hauré de dir jo. A casa els fem de moltes maneres. Sempre els macarrons reflexen, o els plats de casa reflexen a quina època de l'any estem. Ara a casa els menjaríem, doncs, amb botifarra i amb calamar. O sigui, ara és el moment del calamar, que ja s'està acabant, doncs menjaríem aquest mar i muntanya.
0: O sigui, aneu variant, depenent de l'època de l'any, els macarrons els feu d'una manera diferent.
1: De la manera diferent i depèn dels colors. Sempre, esclar, dic que al final les receptes, doncs, han de mirar en quin moment de l'any estem. Clar, això crec que és molt interessant.
0: No, sí, jo sempre els faig igual, vull dir.
1: Sí, no els fas igual.
0: Sempre els faig igual.
1: Però mai li fiques una verdureta, o no, sí, tu ets de sota, cavallo i rei, no?
0: Sí.
1: Tomate, carne i els macarrons.
0: Exacte.
1: I cap avall.
0: Totalment. Sí. Faig amb carn de botifarra, que m'agrada molt més. Bueno, li fico una mica de pebre, perquè tingui una miqueta de... A mi m'agrada una mica el toc picantó, però sempre els faig amb botifarra. Vull dir, clar, aquí m'has obert un món.
1: Els que feia també la mare, que els podia fer, els feia d'avui per demà, que els deixava a la nevera, que només era gratinar, sí que barrejava, doncs feia potser com els de la teva àvia, amb aquesta carn picada, tomatera i una mica de ceba, per dir-ho d'una manera, però llavors hi barrejava beixamel, també.
0: Uau.
1: I llavors quedaven molt més untuosos, i llavors només els tenia que calentar el forn i només gratinar. I això sí que era una meravella. Però a vegades la caguem molt, i fa la idea, ja que sóc la veu autoritària,
0: ara.
1: No que hi fiquem, perquè al final... Fer els macarrons és fer pasta, fer-te un plat de pasta, és l'anarquia total, o sigui, prohibir, fica el que a tu t'agrada, i si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada, o sigui, això no hi ha cap problema. El que sí que trobo imperdonable és la cocció de la pasta. Aquí sí que em podríem enfadar molt, jo. Primer de tot, hem de mirar el fabricant de pasta, de la pasta que us compreu una pasta tiradita de precio, o us compreu una pasta amb un delicatessen, o la millor de la millor farina integral, m'és igual. Però tots en el paquet porta el punt de cocció, o sigui, el punt de cocció a dintre, o sigui, que et diuen, si tu vols passar, doncs has de ficar tants minuts, i si ho vols al dente, has de ficar-ho aquests minuts. Vale? O sigui, això, si us voleu menjar una pasta al dente granyal, com sigui així és bona, doncs heu de fer cas del que et diu el fabricant. Si feu macarrons amb fer-los avui per demà i diu que al dente els has de tenir 8 minuts, doncs tu només els has de bullir 6, que te'n quedin 2, perquè llavors un cop facis els macarrons, ho barregis i ho deixis a la nevera, aquella pasta seguirà evolucionant. A vegades ens mengem pastes que, bueno, estan tan inflades que no els disfrutes gens. I llavors, mai refredar la pasta, si us plau, no em feu aquestes aberracions. Ni amb els macarrons, ni amb els espaguetes. I ara aquí t'estic fent un monòleg,
0: No, m'està encantant. Bueno. O sigui, estic molt d'acord amb tu i m'ha sorprès perquè jo mai havia pensat en això de bullir una mica més si són per l'endemà, saps? Vull dir que això és un consell que m'apunto aquí ara mateix.
1: Clar, has de bullir molt menys, perquè pensa que allò tu ja deixa una ser una pasta seca i a partir d'un cop entrat en el contacte amb aigua, allò continua evolucionant. I, esclar, a vegades si fas servir el punt que a tu t'agrada òptim per menjar-lo l'endemà, hòstia, allò està tan inflat que sembla, pues, un d'aquests que ciclen en els gimnasos que estan així com els superfortotes.
0: Tot el dia davant del mirall.
1: Clar, a nosaltres ens agraden les pastetes així, duretes i granyals. A mi m'agraden, a vegades estem un punt una mica massa cru. O sigui, jo a vegades peco d'això perquè me gusta la carne tersa, per dir-ho d'una manera.
0: I com els fas tu? Vull dir, clar, suposo que els faràs molt diferents de com els fan a casa teva.
1: Jo et diré com els faig a vegades. Els faig a vegades aquí al Moments, amb el personal. Uh-huh. Jo tinc mis dos grandes hits, ¿vale? Un és els macarrons de la salsa guarra de Raül. Vale? I l'altre que és la salsa correprisa.
0: Vale.
1: La salsa... La salsa guarra seria, doncs, tu agafes, agafes una ceba i la ben confites, que quedi ben confitadeta. I llavors agafes un tomàquet ratlladet o uns deuets de tomàquet, si ho pots tallar amb ganivet, i també tot allò ho fas que quedi ben confitat. Quan allò està ben confitat i tot, wow, li fots crema de llet, ho negues i que allò redueixi. I et queda com una beixamel rosada i tot. Llavors, buis els macarrons i quan estan en aquell punt de cocció que a tu t'agrada, els escorres i ho barreges amb aquesta salsa guarra. I és una autèntica meravella. Però ara, si voleu, la recepta de les receptes de dir, uau, que bo està això, tu t'agafes crema de llet, o sigui, tu et fas un dia els macarrons, vale? Abans de bullir-los, tu t'agafes un litre de crema de llet i ho redueixes. O sigui, si tu tens un litre, doncs t'ha de quedar uns 300 mil·lilitres aquesta crema de llet reduïda. Quan ja la tens reduïda, li fiques soja. En cap moment hem salat, eh? I pots ficar pebre, val, i ho pots bullir amb una mica de guindilla, si vols, perquè tingui aquest toc picant. Però li fiques soja i això ho barreges i et queda com una salsa marronosa. I llavors fas aquests macarrons i ho barreges amb aquesta salsa correprisa i és també és una manera meravellosa de menjar els macarrons i diferents. I si llavors ja tens una mica d'un salbó fumat d'aquest amb taco, no ací amb llesquetes, amb taco, i li fiques aquest salmó fumat al final, barrejat i tot, bueno, és que baixa Nostre Senyor, et fa un aplaudiment i et demana un parell de plats.
0: No, m'encanta perquè, bàsicament, els macarrons pot semblar una recepta fàcil, no? Una mica que tothom la pot arribar a fer, que tothom la fa, però, clar, aquí hi ha un món, vull dir, avui ja ho hem comprovat, que tu la fas d'una manera, de dues maneres diferents, la teva família d'una altra, la meva àvia d'una altra, jo d'una altra, vull dir que és una cosa que els macarrons mai són universals.
1: No, els macarrons, jo crec que ja la pasta en si, a partir d'aquí és cada família fa el que vol i el que li agrada, ja t'ho dic, és que és la... pot ser l'anarquia total, o sigui, i és el prohibit, t'ho he dit abans, és com dir, fes el que et roti sempre que estigui bo i que respectis, doncs, els tres o quatre lleis que hi ha de dintre els macarrons, si vols menjar-los bé, saps? De bullir-los bé, el punt que toca, i a partir d'aquí és a jugar, com en deia
0: en Constantino.
1: Qui ho deien, a jugar? Bueno, lo del precio justo, vamos.
0: Clar, jo és que sóc una... Tinc 24 anys, no vaig veure això. Vull dir, em sona lo de jugar, però...
1: Sí, bueno, això en Joaquim Prat ho deia. A jugar!
0: Bueno, doncs, escolta, gràcies per venir a jugar avui aquí amb nosaltres. I escolta, et farem arribar un tàper dels meus macarrons, perquè els provis i vegis com estan.
1: A veure si és veritat. Et faré la cata i ho publicaré a Instagram.
0: Perfecte, Raül. Doncs moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Provarem les teves receptes. Una abraçada.
1: Una abraçada ben forta. Adéu, adéu.
0: Vinga, va, abans de posar-nos a cuinar, fem un repàs dels ingredients per aquesta recepta. Primer de tot, una ceba, tres pastanagues, tomàquets, tomàquet fregit, aquell del pot de tota la vida, una cervesa, botifarra, sal, orenga, pebre i, com no, els macarrons, el macaroni, com deia Marco Polo, eh? Ho teniu tot? Doncs va, ens posem a cuinar.
2: Bona nit.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: escoltat l'acordionista Arturo Ortega interpretant amb l'acordió sol l'Havanera La Barca Xica d'en Josep Maria Roglan. L'acordió està molt lligat al camp de taverna a Catalunya. El seu so és molt característic i és habitual trobar-lo en alguns dels grups d'havaneres de les nostres contrades. Acordió i contrabaix, juntament amb una guitarra i petita percussió, són una de les agrupacions instrumentals més destacades de l'havanera popular catalana. Avui en Martí Bacardí ens farà una classe magistral sobre l'acordió i l'havanera. És així, company?
1: Bon dia! Dir classe magistral és massa agosarat, però aclarir-vos dubtes i inquietuds sobre el tema, i tant que ho faré! Va, Gerard, dispara!
0: D'acord, què en saps de l'origen d'aquest instrument? És molt antic?
1: En la història de la música es poden trobar vestigis d'instruments que d'alguna manera anticipen l'acordió que coneixem actualment. Però el seu germen més proper, el que és aquest instrument actualment, data de l'any 1829, un instrument creat pel constructor armeni Damien Cyril l'any 1829 a Viena. El va anomenar acordeon. Era bastant rudimentari i disposava de manxa i 5 botons, que al polsar-los cadascun generava 2 acords, un en obrir la manxa i l'altre en tancar-la. S'usava molt per acompanyar melodies amb els acords que generava.
0: I l'evolució d'aquell primer acordió fins al que tenim ara, com va ser?
1: L'evolució d'aquell acordió d'en Damien Cyril ha portat a diverses solucions evolutives. D'elles, la que a nosaltres ens interessa és l'acordió cromàtic, el que té botons a la mà esquerra de l'instrumentista i un teclat com el del piano per a la mà dreta. Altres instruments similars serien l'acordió diatònic o el bandoneon.
0: Que interessant! Hi ha diversos instruments semblants creats a partir de la idea d'en Damien Cyril. Ja que parlem de havaneres, ens pots fer 5 cèntims de l'acordió cromàtic?
1: I tant! Mira, l'acordió cromàtic més habitual i el que es fa servir més per les havaneres és, com he dit abans, el que té botons a la mà esquerra i teclat a la mà dreta. Però també s'ha de dir que existeix el format amb botonera a cada mà. L'acordió cromàtic rep el nom de les notes que pot interpretar. Totes les de la música occidental, les 12 de l'escala cromàtica. Això alhora permet que amb aquest instrument es puguin executar obres en totes les tonalitats. Escoltem ara la típica formació de havaneres a Catalunya amb acordió, contrabaix i guitarra. Són els Son de l'Havana, interpretant l'havanera 20 anys de María Teresa Vera.

0: I com es produeix el so?
1: L'acordió està format per una manxa d'aire situada entre dues caixes harmòniques, on a cadascuna hi ha un sistema de llengüetes metàl·liques que per l'aire que els arriba de la manxa i depenent dels botons o tecles que pitgi l'instrumentista, generen el so.
0: Llavors, entenc que és un instrument de vent.
1: Exacte, de vent de llengüeta lliure. Cada nota o so el genera la seva corresponent llengüeta, depenent del botó o tecla que activa l'intèrpret.
0: I d'on ve que es toqui l'acordió a les habaneres?
1: Mira, les habaneres, des de la seva creació, s'han acompanyat de diverses maneres, des de piano sol a petites agrupacions, fins i tot amb orquestra. Ull, també són molt interpretades i importants les habaneres a capella interpretades per orfeons sense acompanyament instrumental, com es fa el concurs de Torrevieja. Si ens centrem en l'habanera catalana i recordem el que vam explicar en l'episodi anterior, es pot deduir fàcilment l'ús de l'acordió en el cant de taverna. I com no podia ser d'una altra manera, en les habaneres que s'interpretaven. L'acordió és un instrument polifònic, fàcilment transportable, i això el fa ideal per a la taverna.
0: Polifònic? Què vol dir polifònic?
1: Polifònic vol dir que pot executar més d'un so a la vegada, el que permet a l'acordió fer tant melodies soles, melodies acompanyades, només acompanyament i fins i tot homofonia o contrapunt. És un instrument molt complet.
0: Moltes gràcies, Martí Bacardí, per tot el que ens has explicat de l'acordió. Ens has fet una autèntica masterclass de 5 minuts. Sempre aprenem amb tu. Acabem avui amb l'habanera La Capitana, de Carlos Rubiera, interpretada pel grup Amigos del Acordeón Rías Bajas.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les aigües superficials de la Mediterrània s'han elevat 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. Les onades de calor marines, cada vegada més duradores, no només desplacen espècies autòctones i n'eleven la mortalitat, sinó que generen episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pascual és delegat de l'EMET a Catalunya.
1: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
0: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València.
1: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
0: L'accés d'energia acumulada a l'aigua de la mar es mantindrà durant setmanes, alerten els experts. Les pluges més acusades s'esperen a la tardor, coincidint amb les possibles afectacions del Super Niño, provocat per l'escalfament de la capa superficial del Pacífic a Amèrica Llatina.
1: Doncs sí, serà especialment intens i tindrà repercussió mundial. Ara bé, la relació entre les situacions meteorològiques a la Mediterrània i el Niño no és ni molt menys tan directa com a altres zones del món, no?
0: Segons els científics, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres mars o oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral per afavorir la resiliència.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa.
5: Radiofórmula informativa.
6: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions,
1: 62.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: És una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Guillem Remisa. Guillem, com estàs?
7: Hola, Sergi, què tal?
6: Doncs molt bé, avui un programa amb un protagonista destacat, oi?
7: Avui tenim l'entrevista amb en Guillem Gallifa, filòsof i col·laborador del programa. Tenim la teva secció AGB, avui sobre l'esclavitud. I tenim la secció Compte amb el conte, que ens porta el propi Guillem Gallifa, també.
6: Exacte. Doncs som-hi, tenim aquí l'estudi el Guillem. Guillem, què tal?
8: Bé, fantàstic.
6: Escolta'm, molta gent m'ha parlat superbé de la teva secció, encantats. Molta gent vol conèixer més de tu. I hem pensat, home, doncs li fem una entrevista.
8: Bueno, ja que el coneixem, ja que juguem a casa, doncs...
6: Mira, en Guillem és filòsof, també es defineix ell com a contacontes, també és articulista, ha escrit algun llibre. És un tio polifacètic, en Guillem.
8: Sí, bueno, és el que comentàvem abans, eh? Jo diria que sóc una de les personificacions del refrany, una mica de tot i molt de res, no? Llavors, com que tot em desperta interès a parts iguals, doncs tinc un ventall molt divers d'aficions, de disciplines i de camps d'estudi, que és la gràcia. Bueno, llavors, clar, com que en aquesta vida per cada carícia una bufetada i per cada guany una pèrdua, doncs, bueno, clar, toco moltes tecles i llavors, clar, la dificultat és aprofundir en alguna. Però, bueno, de moment em sento còmode.
6: Jo crec que sí que tens molta profunditat, encara que tinguis aquest to més humil, però vaja, penso que és un plaer escoltar-te sempre. Tu portes una secció molt bonica, que és la secció de Compte amb el conte, en aquest programa, i de fet has escrit un llibre de un recull de contes meravellós, que és el Relats del Buscador, que el portes avui aquí a l'estudi. Què et va portar a interessar-te pels contes?
8: Va ser una experiència bastant singular i curiosa, perquè jo fa uns anys, fa 12 anys de fet, vaig decidir anar a fer el Camí a Santiago, no? I just res, els 2-3 mesos immediatament anteriors a fer el Camino, em van començar a arribar llibres que o me'ls deixaven amistats, o resulta que em cridaven l'atenció en alguna llibreria, el que fos. Invariablement eren tots de contes. Tots de contes, diguem-ne, ja de l'estil de Relats del Buscador, eh? Contes així espirituals, contes per adults, en definitiva. I els vaig llegir amb molta avidesa, no vaig aconseguir acabar-los tots, i alguns me'ls vaig emportar, i es va donar la casualitat, o la coincidència, o la sincronia, que a mesura que jo anava llegint contes, a vegades el dia següent, doncs feia un tram amb algun peregrí que m'explicava alguna vicissitud de la seva vida que tenia a veure amb algun dels contes que jo havia llegit.
6: Com màgia.
8: I em va passar amb una regularitat doncs gairebé sospitosa, no? I jo, doncs, mira, aprofitant la vinentesa que acabava de llegir aquell conte, doncs li explicava, no? I sempre, doncs, ostres, de veritat, i sempre, doncs, rebia un feedback, doncs, positiu, no? Agradable, i jo també gaudia, no?, de compartir una història que a mi m'havia arribat, doncs, mira, tal qual m'ha arribat, doncs, jo la comparteixo. I fixa't que vaig fer el camí sencer des de Sant Jan fins a Finisterre, van ser 31 dies, i abans d'arribar a la tercera setmana ja em deien el cuentacuentos. Llavors, el rol, l'ofici, diguem-ne, va néixer allà. La qual cosa és extremadament curiosa, perquè a la tradició esotèrica del cristianisme hi han quatre camins sants, no? Hi ha el de Santiago, el de Roma, el de Jerusalem, i el quart, que es diu que és interior, bueno. I cada un dels quatre camins està lligat al despertar d'una virtut. I el de Santiago, justament, amb la tradició esotèrica cristiana medieval, desperta la vocació.
6: Uau.
8: Fer el camí a Santiago representa que desperta la teva vocació oculta. Jo això ho vaig saber anys després.
6: Que bo.
8: I vaig dir, ostres...
6: Encaixa. Boníssim. Escolta, Guillem, tu deus haver llegit, escoltat moltíssims contes, a banda dels que expliques, evidentment. Hi ha algun conte que personalment t'hagi impactat de manera profunda o que t'acompanyi especialment en moments claus de la teva vida? I si n'hi ha més d'un, quin destacaries?
8: La realitat és que la pràctica totalitat dels que hi ha Relats del Buscador són contes que m'han traspassat de dalt a baix. De fet, Relats del Buscador és la concentració, una mica, és l'alquímia de més d'un miler de contes, que jo anava apuntant, no?, doncs amb molta devoció, i va arribar un punt, doncs, que vaig dir, bueno, també esperonat per persones que em deien, ostres, per què no publiques un recull? I doncs aquests són els que realment, difícilment em podria escollir un per sobre dels altres, però mira, n'hi ha un que considero que és una lliçó de vida molt sintetitzada, molt condensada, és un conte de la tradició zen, i és un breu diàleg entre deixeble i mestre. El deixeble li diu, mestre, diu, si demà em toca fer el gran traspàs, diu, i Déu em pregunta sobre el meu servei, sobre la meva disciplina i sobre la meva compassió, diu, jo, mestre, no sabré què respondre-li. El mestre li diu, mira, diu, fill meu, diu, si demà em toca a mi fer el gran traspàs i Déu em pregunta sobre el meu servei, sobre la meva disciplina i sobre la meva compassió, diu, tinc molts i molt bons motius per respondre-li. Diu, però, diu, fill meu, si en comptes d'això em pregunta per què no vaig ser senzillament jo mateix, aleshores seré jo qui no sàpiga què respondre-li. A vegades, no?, fruit dels continus mandats que la societat ens imposa, no?, i podem fer gala de tenir moltes virtuts, però estem sent qui realment som? Estem escoltant la nostra veu més profunda? Estem escoltant la nostra essència i l'estem seguint al marge de judicis, formalismes i, sobretot, que aquí s'ha parlat en algun programa, la mateixa entrevista que se li va fer a en Guillem, no?, parlant de l'art, sobretot, al marge de l'opinió aliena? Estàs sent qui ets al marge del pes d'un possible judici de l'altre? I aquest és un dels molts contes que considero tenen una síntesi, no?, de lliçó de vida, diguem-ne.
6: Meravellós. Quan expliques un conte, per exemple, en aquests tallers tan bonics que fas, com li dius aquests tallers que fas tan bonics de contes?
8: Bueno, hi ha el format conte-contes, que normalment és per espais més reduïts, i llavors per teatres i equipaments municipals és un monòleg, que és un monòleg, que jo vaig titular Contes per buscar i no trobar.
6: Exacte. Doncs, quan expliques un conte, què busques que passi dins l'oient?
8: Doncs, bàsicament, no sé si és fruit d'un impuls egoista, però busco que sentin el mateix que vaig sentir jo quan els llegia. Ni més ni menys quan els llegia, o en menor mesura quan els escoltava. És buscar aquell insight, no?, que per mi és un dels grans atributs, de les grans qualitats que té el conte, que sent amb una extensió molt breu, és capaç de tenir un impacte de suggestió molt gran, no? Llavors, clar, jo hi ha contes que encara recordo com si fos ahir, la sensació que vaig tenir quan els vaig rebre per primera vegada, i penso que és prou bonic intentar reproduir aquesta sensació en els altres, i més no posar-hi el teu gra de sorra. El que també tenen els contes és que són oberts, que no són impositius. Tu expliques una història que ni tan sols és teva. Llavors l'altre amb això pot fer el que vulgui. I com diu el refrany castellà, no? Uno solo conserva lo que no amarra, no? Doncs quan no hi ha aquesta voluntat d'imposar res, moltes vegades és quan és més fàcil que el missatge arribi.
6: I posant-nos a la banda de la persona que escolta el conte, diries que hi ha una millor manera de disposar-se a escoltar un conte?
8: Sí, no en va la tradició associar l'activitat de conte-contes al públic infantil. No és pas en va l'actitud, per mi, ideal, i a més és la que, sota el meu pare, es gaudeix més, és recuperar l'estat de nen. L'escoltes, de fet, el conte hi ha la pròpia dicció i el ritme i la cadència de narrar un conte. A mi, quan algú me'n narra un, doncs jo mateix ja em poso amb aquella cara, no?, de nen, allò que desconnectes de tot i t'obres el missatge, t'obres a imaginar i entrar a la fantasia momentània de la història.
6: De fet, els contes que expliques tots contenen perles meravelloses, que podríem associar metafòricament a llum o a saviesa. Què seria per tu la saviesa en aquest moment de la teva vida?
8: La saviesa és clar, és un concepte de molta transcendència, no? Però mira, ara em ve al cap la referència d'una pel·lícula molt, molt recomanable, que es diu El guerrer pacífic.
6: I tant.
8: Preciosa. Aleshores, en un moment donat, el protagonista, el jovenet, en Dan Millman, no?, és quan coneix, no?, el que serà el seu mestre, no?, que està treballant en una gasolinera, no?, en una estació de servei, amb una feina que en principi no sembla tampoc la gran cosa, no? I li pregunta, no?, en Dan Millman, diu, què és la saviesa, no? I el que serà el seu futur mestre li diu, saps netejar vidres? I el jovenet diu sí. Diu, la saviesa consisteix en fer-ho. I li dona un drap, no? Aleshores, per mi, actualment, després de molts anys de conservar-me en el perfil teòric, que s'hi està molt còmode, però que no permet créixer massa, és aplicar-ho. Aplicar-ho. I a vegades una sola lliçó de les contingudes en el conte dona per tota una vida. O sigui, la seva aplicació fins a arribar al mestratge d'una sola lliçó que has llegit amb 5 línies pot portar tranquil·lament tota una vida.
6: Hi hauria alguna idea, alguna comprensió que hagis canviat radicalment amb el temps?
8: Gràcies a les narratives dels contes.
6: Gràcies a la teva evolució personal, en part, segurament gràcies a la saviesa que transmeten els contes.
8: Sí, sí, sobretot el judici. El judici és una de les coses, el judici que al final està fundat en la por, en l'alteritat, no? En creure que l'altre realment és diferent de tu, i no només és diferent, sinó que també és distant, no? Com algú que té una naturalesa diferent, totalment diferent a la teva. Doncs això, doncs, gràcies a, en part, als contes, a altres lectures i algunes experiències, doncs ho he pogut canviar. Mira, no? I allò aleshores és com recuperant una mica, crec que ho sintetitza molt bé Schiller, aquell filòsof alemany idealista i tal, que té una frase molt bonica, poètica, no? Que diu, cuando mires a los ojos de cualquier desconocido, diu, y te veas a ti mismo reflejado en ellos, diu, sabrás que has alcanzado un nuevo nivel de conciencia. Llavors això és una de les coses que encara hi caic, perquè la inèrcia, bueno, tots sabem que és viciosa i és molt perseverant, i en el dia a dia doncs caiem en la mecanicitat, però és algo que ha canviat significativament. Ara, abans de jutjar, penso, no? hi ha molts refranys, no?, que ho indiquen, quan senyales algú, recorda que quatre dits et senyalen a tu. Llavors això és una de les coses, no?, l'abandonament del judici, o almenys minvar, desgastar aquesta tendència que tenim judicativa cap als altres, per entendre que tu, en la seva situació, podries perfectament actuar de la mateixa manera.
6: T'he llegit algunes vegades alguns articles també molt, molt interessants que has publicat. Quan tu mires aquest món en el qual estem vivint, aquest món tan complex i tan interessant, què és el que et genera més rebuig d'entrada? I què canviaria si poguessis?
8: Durant molts anys, el que més rebuig m'ha generat, molt visceral, i és algo que ho estic treballant des d'una etapa molt recent, és l'autoritat. L'autoritat, però no la veritable, sinó la falsa. No? Perquè autoritat, autorrigere, ve del llatí, aquell que es regeix a si mateix, que ho podríem traduir com aquell que predica amb l'exemple, això seria la veritable autoritat. Llavors hi ha la falsa, hi ha la que sense predicar amb l'exemple s'imposa als altres, per mitjà de la força. I aquesta és una de les àrees que recentment estic treballant. De moment no et sé donar una conclusió, perquè encara estic en ello, però és un dels temes que he hagut d'encarar últimament. Més que res perquè m'he donat que la vida, almenys la meva, té la curiosa i molt útil costum de col·locar-te en posicions oposades respecte a un mateix esdeveniment. Llavors, quan jo m'he posicionat d'una manera molt radical en algun esdeveniment de la vida, llavors, amb el cap dels anys, m'ha posat a l'altra banda. I llavors m'he trobat amb dilemes considerables, no? I m'he vist amb la tendència i amb la necessitat d'actuar de la manera que durant tants anys havia condemnat. I abans de que em passi alguna cosa amb l'autoritat, estic ja intentant assimilar-la, entendre per què existeix, entendre per què és necessària, per si de cas.
6: Creus en una autoritat natural? És una mena de jerarquia natural en la qual no hi hagi cap mena d'imposició, sinó més aviat una naturalitat en què cadascú ocupi aquells espais, aquells càrrecs, aquells llocs pels quals està més preparat?
8: Doncs és un interrogant molt obert. Això és el que proposava Tomàs Moro, no? A l'utopia, una mica també Sant Agustí, a la Ciutat de Dios. I no ho sé, perquè mira, justament ara es dona la coincidència també que estic acabant la rebel·lió de les masses de l'Ortega i Gasset. I just ara està parlant d'això, està parlant justament d'Espanya, del qual ell no tenia una opinió massa favorable. Està submergida en el caos i en la desídia perquè governen els que no han de governar. Sí, no governen els que fan gala d'excel·lència, no? Els que prediquen amb la virtut, adjunta a això la reacció de la ciutadania, que diu que no és la pròpia. Diu que històricament ha passat també, ell posa l'exemple d'Anglaterra, d'Alemanya, de França, que governants que no tenien la llicència ni l'autoritat real per fer-ho s'han apoderat momentàniament del govern. Però, segons Ortega, el poble va reaccionar, no? Coherents amb la situació que vivien, van reaccionar i els van expulsar. Diu que aquí a Espanya això no està passant. i ja parlem de la seva època, de fa més de 70 anys. Diu que això no està passant i que la ciutadania el que fa és assimilar-se a la perversió del poder. És a dir, en comptes de sublevar-se i advocar, diguem-ne, per la llei natural, és a dir, que governin els que realment han fet la feina, el que fan és agafar els vicis de la classe governant per una qüestió adaptativa, no?
6: Sí, sí, sí.
8: Per emmullar-se.
6: Això ho deia Einstein, no? Que adaptar-se a una societat malalta més símptoma d'enfermetat, no?
8: Exacte, exacte. I això, bueno, és la crítica que fa Ortega en aquest país. Jo no sé si és possible, no ho sé. És algo que s'hauria d'esdevenir per saber-ho. Si hi hauria una organització natural, espontània, perquè, és clar, el comunisme està molt denostat, no? Està molt denostat i molt criticat. Però la realitat és que mai s'ha aplicat. S'han aplicat derivacions degradades i corruptes del comunisme. El comunisme com a tal, com va estar teoritzat, no s'ha aplicat mai. El lloc que s'hi ha acostat més, i encara està lluny, és Cuba. I encara està lluny. Tota la resta no podem parlar en propietat de comunisme. Llavors, clar, jo el que crec és que el comunisme és un sistema potencialment vàlid, però simplement l'ésser humà no està madur pel comunisme. És a dir, clar, tenim remanents d'egoisme molt forts, la propietat privada està molt, molt assentada. També és cert que la propietat privada té antecedents biològics forts, no? La majoria de mamífers són territorials, llavors, clar, s'hauria de mirar fins a quin punt l'ésser humà és capaç de sobreportar, de regestionar aquest instint, no? que és comú a la majoria de mamífers. Jo el comunisme el veig quan l'ésser humà estigui madur.
6: Clar. Estem sobre el temps gairebé, però jo no vull acabar l'entrevista sense fer-te una pregunta. Què és per tu l'espiritualitat?
8: L'espiritualitat és allò que ens queda quan, per mi, quan ens traiem de sobre tot allò que creiem que som. Així com, mira, abans m'has preguntat què era la saviesa la podríem definir com allò que queda quan un treu tots els coneixements. Doncs per mi l'espiritualitat és allò que està més enllà del que es pesa, del que s'escriu, del que es medeix. En propietat no se'n pot parlar. No, el típic exemple de Jesús, d'assenyalar la lluna, podem fer aproximacions. Per mi és el que queda quan ens traiem tot. Si a mi em treus la meva història personal, els meus drames, les meves alegries, els meus estudis, queda una cosa que és inefable, que és molt difícil de definir, però que és el que ens guia a través del peregrinatge de l'experiència humana. Per mi això és l'espiritualitat.
6: I amb els pas dels anys de la teva vida, què sents que ha mort d'en Guillem d'abans, aquestes capes que potser eren sobreres, i què ha nascut o què ha aparegut de nou?
8: Bueno, sí, esclar, mudar la pell es fa constantment. Una de les coses que ha desaparegut és la innocència ingènua, que jo en dic, val? Que és una innocència que aparentment pot semblar molt, molt atraient, però que també està carregada d'egoisme. I això ho dic amb sense cap mena de càrrega de judici, però, per exemple, quan un és nen, és molt bonic i és molt innocent, i sempre hem de conservar aquest nen, però tampoc hem d'oblidar que el nen és egoista, és fonamentalment egoista. Això en cercles, doncs, de psicoanàlisi o de gestió, doncs es treballa molt, no? El nen és molt maco i és molt afable, tot el nen interior que portem dins, però només es veu el melic, no? Llavors, una de les coses que hem adorat és això, és que aquesta innocència sigui una innocència madura, també, diguem-ne, mediada per la raó, també.
6: Guillem, un plaer enorme escoltar-te, com sempre, i superagraït que formis part d'aquest programa.
8: I jo encantat de col·laborar. Ja porto uns anyets aquí.
6: I els que es queden.
8: Espero.
6: Moltíssimes gràcies.
8: Ah, xau.

Un dia, el filòsof cínic Diògenes, que va viure al segle IV abans de Crist, estava menjant un plat de llenties. En aquella època era el menjar més barat que hi havia. Quan va rebre la visita d'un altre filòsof anomenat Aristip. Aquest últim vivia luxosament adulant el rei Alexandre el Gran, mentre que Diògenes vivia amb la més absoluta pobresa material, tot s'ha de dir, per voluntat pròpia. Aristip li va dir: "Ai, Diògenes, si fossis submís al rei, no et veuries obligat a menjar llenties." I Diògenes el va mirar i li va respondre: "Ai, Aristip, si en tinguessis prou a menjar llenties, no et veuries obligat a ser submís al rei." Des de la perspectiva d'Aristip, Diògenes era esclau de les seves limitacions econòmiques que l'obligaven a menjar llenties. En canvi, des de l'òptica de Diògenes, l'esclau era Aristip, que estava encadenat a unes cadenes molt més subtils i invisibles, les del seu ideal de com hauria de viure una persona, en aquest cas, si algú ben posicionat en l'estatus de l'època i gaudir d'abundància material. No sé vosaltres, però a mi les cadenes d'Aristip em semblen molt més pesades.

0: I arriba a la secció del mateix Guillem sobre contes, en aquest cas amb un títol molt suggerent, que és Compte amb el conte, perquè no sé si ho penses, però a vegades hi ha contes que s'han d'anar en compte, en el sentit de que poden suposar una sacsejada i un terratrèmol important al nostre món psicològic.
1: Sempre positivament, no?
0: Jo crec que sí, encara que no ho sembli a vegades, perquè alguns poden suposar alguna patacada, perquè et confronten amb veritats que potser no estàs preparat per assimilar. Però vaja, sempre crec que en sentit positiu. Què farem avui?
1: Avui, doncs mira, en primer lloc, un acudit que té relació amb el conte que acabes d'explicar, un acudit dels típics, saps? Era tan, saps, aquest típic,
0: sí,
1: aquest,
0: sí,
1: format.
0: Sí, mítics.
1: Doncs hi havia un home que era tan pobre que només tenia diners.
0: Boníssim.
1: Doncs mira, si vols expliquem el conte que ja tenia previst i després, si dona temps, n'explicarem un altre relacionat amb la secció GB.
0: Perfecte.
1: Mira, aquest conte, Sergi, ens parla d'un home, de qualsevol època i de qualsevol condició, que un dia va somiar que en el bosc que hi havia a prop de casa seva hi passava un home amb un diamant enorme. Aquest somni es va repetir amb certa recurrència, fins que l'home va dir, doncs prou, això és una senyal dels àngels, i se'n va anar a aquell tram del bosc que ell havia somiat tantes vegades i es va estirar a l'ombra d'un arbre, a esperar que passés el monjo. Efectivament, al cap d'unes hores, un monjo peregrí va passar per allà. I el nostre home, el somiador, el pare li diu, diu, tu, diu, portes un diamant molt gran per casualitat? Diu, dóna-me'l. I el monjo errant diu, diu, això, i treu probablement el diamant més gran que l'home havia vist en tota la seva vida. Diu, mira, diu, és una pedra que vaig trobar al camí fa uns dies i em feia gràcia. Diu, te la pots quedar. I segueix. Segueix, no? Aleshores passen les hores i cap al capvespre el monjo sent que el criden, quan ja està francament lluny, no?, de la ciutat, sent que el criden, no? I es gira i és l'home, no? I l'home arriba corrents, no?, suat, no?, amb cara de desesperat, amb el diamant a la mà, i diu, espera't. I el monjo li diu, què vols? Diu, tu diràs. I l'home, allargant-li el diamant, diu, dona'm la riquesa que et permet desprendre't d'aquest diamant.
0: Uala. Buah. Bueno, aquest és brutal, aquest, eh? L'home es va adonar del que realment era valuós, per tant es va deixar enlluernar pel diamant. Costa, això, eh?
1: Costa. Tenim un aferrament molt, molt accentuat, molt, molt alimentat a través dels segles. Clar, tenim un paradigma que està molt establert, no?, amb la possessió, amb les propietats, i que això realment és el que ens dona vàlua. Llavors, això, un dia hi ha persones que tenen la desgràcia o la sort de perdre-ho, i resulta que et trobes en escac, no?, perquè havies situat el teu valor, no?, en una cosa que és efímera, que és canviant i que ni tan sols depèn de la teva voluntat. Mm-hmm. És, mira, relacionat amb això hi ha una anècdota molt breu d'Alexandre Magno, que es diu que va dir als seus ministres que quan es morís volia que passegessin el sarcòfag amb el seu cadàver per tota la capital amb les mans fora del sarcòfag. Quan un dels seus ministres li va dir el perquè volia una celebració tan peculiar, Alexandre Magno va dir, diu, perquè vull que vegin que l'home més poderós de l'època se'n va com va arribar, amb les mans
0: nues,
1: buides.
0: Ah, que bo, que bo, que bo, que bo. No ens han educat per això d'aquesta manera, eh? Ens han educat més aviat amb el model de la brillantina, no?
1: I claríssimament.
0: I atrapar tot allò que brilla, o que ens han fet creure que brilla, i aquella brillantor tan subtil, interna, com la que podia tenir el mateix Diògenes, no?, ens passa més desapercebuda.
1: Totalment, i aquí hi ha un tema que és l'enfocament capitalista de les institucions educatives. Moltes vegades no en són conscients, però el sol fet d'estudiar unes matèries i no unes altres, d'estudiar-les d'aquesta manera, mira, com hi ha una pintada fora de l'Escola d'Arts de Quibic, diu, si te gusta estudiar, te gustará trabajar. que sembla molt senzill, però és que l'escola et prepara per ser submís i per perpetrar el model capitalista. Ja dic, moltes vegades no en són conscients. No en són conscients que ensenyar aquelles matèries d'aquesta manera, amb aquesta durada, amb aquest format. Però, bueno, ja Foucault mateix ja tenia estudis que comparava la pròpia arquitectura de les escoles amb l'arquitectura de les presons, aquest estil homogeni.
0: I s'assemblaven.
1: Clar, l'uniforme, seure... Clar, tot això, llavors, jo penso que qualsevol persona que estigui en el món educatiu competent i amb voluntat de canviar les coses, s'ha de qüestionar el perquè dels programes lectius, de les formes i els continguts, perquè hi té molt a veure amb que es perpetri un model egoista, de propietat privada, d'usura, també. Llavors, aquí crec que hi ha moltíssima feina a fer. Llavors, clar, l'adult del dia de demà és materialista, no dona cap importància ni a l'espiritualitat ni ja, diguem-ne, als valors. Per què? Doncs perquè, bueno, se li ha inculcat el que se li ha inculcat. Llavors, és...
0: Molta feina a fer, m'imagino educar l'educador per començar, no? Abans parlaves de comunisme, jo també penso com tu, que amb la psicologia o el món interior de la majoria de persones avui en dia, el sistema econòmic que s'escau més a la humanitat és el que hi ha ara. Ara bé, això no vol dir que sigui millor ni pitjor, és el que ara se'ns escau, ens correspon, però evidentment jo també penso que l'evolució de la societat, que és l'evolució dels individus, comportaria una mena de comunisme que no té res a veure amb el comunisme que coneixem a nivell mundial, segurament.
1: Per mi hauria de ser quan les funcions superiors prevalguin sobre les inferiors. És a dir, quan no hi hagi aquesta por a la supervivència, quan, no ens enganyem, els occidentals estem molt lluny de patir per la nostra supervivència, la immensa majoria, i tot i això seguim acumulant obsessiva i malaltissament.
0: Hi ha una imatge molt bonica, no sé si la coneixes, d'una pel·lícula que es diu La Belle Verte, Planeta Libre.
1: Te l'anava a dir, El Planeta Libre.
0: Que bueno, sí. Bueno, aquella imatge del principi de la pel·lícula.
1: Exacte.
0: Aquella reunió de planeta, no? En què és, sí, per mi l'economia col·laborativa.
1: Sí.
0: Molt natural, no? És a dir, tot, a mi em falta medicina, ja te'n porto jo la setmana que ve. A mi em falta un blat, ja te'n porto jo.
1: Estem parlant de la història de sempre, la història de la pròpia vida humana, de tot el peregrinatge de la vida humana, que és escollir només entre dues opcions, por o amor. Clar, el capitalisme està més arrelat en la por, el comunisme, aquest real que encara no s'ha portat mai a la praxis, està més lligat a l'amor, no? Perquè és més inclusiu. És, jo formo part d'una totalitat, per tant, jo existeixo, però també estic al servei de la totalitat. El capitalisme, doncs, ja entenem que està a les antípodes. Sergi, creus que hi ha temps?
0: I tant!
1: El conte...
0: Per favor,
1: el,
0: i tant!
1: El conte complementari de Diògenes.
0: 4, 5 o 6 minutassos espectaculars.
1: Uah, brutal. Bé, doncs aquest conte que se m'ha acudit mentre en Sergi explicava justament la historieta de Diògenes, ens parla d'un jovenet que sempre va comprar el diari a un dels quioscos del poble. Aleshores, el quiosquer té fama de ser malhumorat, no? De ser una persona rondinaire. I cada vegada que el jove va comprar el diari, doncs el quiosquer no escatima i no estalvia en insultar-lo, en llançar-li algun renec, no? O si més no, en fer-li mala cara, no? Aleshores, un dia, aquest jove, aquest protagonista, està fent un cafè amb els seus amics i un dels amics li diu: escolta, diu, ho saps que hi ha al final del mateix carrer hi ha un altre quiosquer que és superamable? I el jove diu: sí. I clar, els amics es miren i diuen: escolta, diu, i per què sempre vas a comprar el diari amb el quiosquer malhumorat quan podries anar amb el quiosquer amable? I aleshores el jove es mira els amics i diu: i per què el quiosquer hauria d'escollir on vaig a comprar jo el diari?
0: Buah. Aquest és fabulós, aquest, eh?
1: Clar, perquè les circumstàncies externes haurien d'afectar el meu tarannà intern o a la meva voluntat de crear la meva vida, al fons.
0: Que, de fet, és un dels grans problemes que tenim, crec jo, que és la definició d'esclavitud és aquesta. És a dir, tots anem amb un comandament a distància que donem a la gent que tenim a davant i depèn del botó que apretin, en aquest cas el quiosquer malhumorat amb el seu mal humor, ens pot generar un estat emocional negatiu. Per què? És el seu estat, no és el meu. No tinc per què jo quedar-me un altre... El meu malestar com a conseqüència del seu malestar, no? Probablement, no? Si visquéssim internament amb més comprensió, amb més acceptació, amb més amor, amb tots aquests valors reals que permeten molt a veure amb l'espiritualitat que comentaves tu, pues no dependríem tant, no?, de l'exterior.
1: Segurament, i si estéssim més centrats, no? El tema és com deia George Bernard Shaw, no? Diu, lo triste de la condición humana, diu, es que todos somos monarcas, pero todos estamos fuera de nuestro reino. Clar, si nosaltres estéssim centrats, no? I atents, no? Com per exemple, no? Amb el record d'ací, o sigui, ser conscient de que jo ara estic aquí, doncs no deixaríem, no?, que el va i ve de les circumstàncies externes se'ns emportés, com, no? Hi ha una metàfora molt típica, no?, del fons del mar o de les onades, no? Si un està en la profunditat, doncs l'oleatge, no?, el continu moviment de la superfície, doncs tampoc t'afecta tant.
0: Aquest és un dels contes que a mi personalment més m'agrada. De fet, diria que està dins del top 5, el top 5 dels meus contes preferits. El trobo excepcional.
1: està a Relats del Buscador, falca publicitària de 10 segons.
0: Perfecte. Doncs, Guillem, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
1: Encantat.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Guillems, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: la nit.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

saps què? L'èxit educatiu d'una criatura comença a casa. És per això que cal educar els fills amb hàbits i actituds que els ajudin en el procés d'aprenentatge. Fer-los anar a dormir d'hora, sortir puntuals i ben esmorzats de casa, planificar el seu temps, és tan important com comunicar-s'hi i saber els seus interessos acadèmics. Els pares han de procurar que els nens facin els deures, si pot ser, de manera autònoma. Així agafaran responsabilitats. També els poden ajudar fent-los aplicar a la vida quotidiana allò que han après a l'escola. I és que pares i escola comparteixen un mateix objectiu: l'èxit educatiu del fill. Per això cal assistir a les reunions del centre i mantenir un contacte periòdic amb els tutors. I saps què? El web Família i Escola, si ets pare, t'aportarà tot tipus d'informació, orientació i recursos per al procés educatiu dels teus fills. Saps què? Per a la formació d'infants i joves, la complicitat i la sintonia entre escola i família és indispensable. Generalitat de Catalunya.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarella.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als conserges. Els conserges de la nostra escola. Potser el vostre no es diu Joan, potser es diu Maria, o Lucía, o Xavi. Però escolteu aquest poema que va dedicat a elles i ells.
2: Hola, em dic Dylan Isaac Carita Osorio. El poema que he escollit es diu En Joan, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha interessat el títol. En Joan, obrir, tancar, ordenar, imprimir, reparar, ajudar i acollir. Si el conserge que us rep al matí és persona eficient i de tarana somrient, segur que la vostra escola gaudiu de molt bon ambient.
1: Gràcies, Dylan. Gràcies per escollir aquest poema. Ens ha agradat molt que participis al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
1: Ai, Mr. Police, això són D.O.P., fesols de Santa Pau, el fesol dels volcans, made in la Garrotxa, com parletes que es mengen.
2: Productes catalans amb D.O.P. i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de D.O.P.s i IGP's.

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les plataformes TikTok i Meta han posat a disposició del públic dos portals per identificar continguts generats amb les seves eines d'intel·ligència artificial. Les dues tecnològiques s'afegeixen a OpenAI i a Google, que ja havien creat les seves pròpies eines públiques per detectar la intel·ligència artificial. Les empreses no prenen aquestes mesures per voluntat pròpia, sinó que ho fan per adaptar-se a la normativa europea d'intel·ligència artificial, que va entrar en vigor fa uns dies, el 2 d'agost. L'eina creada per TikTok permetrà detectar vídeos o imatges fets amb aplicacions com CapCut, Dremina, Epic i Pipit, totes elles propietats de ByteDance, la matriu de TikTok. Pel que fa a Meta, detectarà el contingut generat amb mouse imatge. Ara per ara no existeix cap eina conjunta que integri en un sol portal la detecció general d'intel·ligència artificial en vídeos i imatges.

0: El dia que em vaig casar no en trobo ni pa ni vi, sols una quartera d'ordi que l'em vaig portar al molí.
1: Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí.
0: Sols una quartera d'ordi que l'em vaig portar al molí. Quan arribo a casa meva la dona no em vol obrir.
1: Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí.
0: Quan arribo a casa meva la dona no em vol obrir. Guai, tu, per sota la porta em veig un frare caputxí.
1: Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí.
0: Guai, tu, per sota la porta em veig un frare caputxí. I agafo un buscall d'olina i ell n'agafa dos de pi.
1: Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí.
0: I agafo un buscall d'olina i ell n'agafa dos de pi. Ja li foto et garrotada i ell me'n fot dues a mi.
1: Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí.
0: Ja li'm foto et garrotada i ell me'n fot dues a mi. Maleït sigui l'ofrara i la puta que el va parir.
1: Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí. Fica-li, noia, fica-li així, fica-li, noia, el cornetí.
0: Maleït sigui l'ofrara i la puta que el va parir. Tras d'haver-me cardat la dona, ara

Si n'hi ha tres estudiants, persegueixen els estudis per a fer-se'n capellans, per a fer-se'n capellans. Persegueixen els estudis per a fer-se'n capellans i un dia se'n per...

0: anos.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Socorro! Socorro!
4: Es prega a qui ha perdut deixalles al mar que les vingui a recuperar i se les emporti a casa seva. Hi ha lavadores velles, pneumàtics a dojo, bosses de plàstic a tones, fins i tot un cotxe rovellat. Que se les fiqui al menjador de casa seva. Al costat de la tele, segur que quedarà preciós.
5: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 972-51-1268.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula sibarita. Sibaris era una antiga colònia grega, avui desapareguda, situada a les costes del golf de Tàrent, al sud d'Itàlia, els habitants del qual, els sibarites, vivien envoltats de luxe i abundància que generava les terres i el comerç. Els mateixos romans van crear el terme sibarita per designar la persona de gustos i costums refinats i luxosos en excés, significat que s'ha mantingut avui dia. D'aquí que si busquem el mot sibarita trobem el significat de persona donada a les comoditats, al refinament i al luxe. Algunes expressions relacionades amb ser o no un sibarita serien acostumar-se a la bona taula, és a dir, acostumar-se a algú a menjar de qualitat superior, agradar-li els bons bocins a algú, agradar els talls molt selectes a algú o ser gourmand d'alguna cosa, per exemple. El sibaritisme és, doncs, la vida regalada del sibarita. Aquesta informació l'hem extreta del diccionari sobre l'origen de les paraules d'Alberto Buitrago i Agustín Torijano i del diccionari de sinònims i frases fetes de Maria Teresa Espinal.

0: No sempre has tenat les coses que es volen, però sempre hi ha una emissora de ràdio que ens fa costat i més que ens agrada.
1: Ara, propostes comercials, sensacionals.
2: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Quin preu li poses a una nevera? I a una assecadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
5: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: per tu. L'altro també, te, non è te. Montserrat, adéu, adéu, adéu, ja veurem. Mercè, no te'n recordo el teu home. Vinga, fins un altre. Gràcies. Tu també em vols? Va, te, dona, te. Ja no vull dir aquí. Molt bé. Va, salut, salut, i hagi. Adéu.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Doncs bé, tenim aquí la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia
0: a tothom. I entrem amb aquests fogons i davantal. Escolta'm, Joana.
1: Digues.
0: He vist que diu que les espècies... Mm-hmm. Em fa servir d'espècies, tu?
1: Jo, bueno, a vegades com dono les receptes ja sabeu que sí. Espècies, el que és espècies, el pebre vermell dolç, el pebre vermell picant, el pebre vermell blanc, el negre... llavors el safrà, totes aquestes coses a la cuina, a la canyella no poden faltar-hi, al llaurer, tot això sí.
0: Uh-huh.
1: Ara el que és l'altre, depèn del plat. Bueno, llavors quan ara ve el temps de les faves, que hi posem la menta, hi posem aquest farcellet que fem amb baix tendres i tot això sí, però moltes herbes no. Ara tot això sí, tot això a la cuina no pot faltar-hi.
0: Escolta'm, diuen que tot aquest tipus d'herbes no s'han de tenir a la cuina, s'han de tenir en un lloc una mica més separat, o a la nevera, perquè què diu que si no perden
1: les propietats. Bueno, el millor deuen ser la farigola, totes aquestes coses que són, diguéssim, tendres. Uh-huh. Però esclar, tot això que jo parlo és sec, vull dir, és molt, i això ho tens en un pot, i a dintre el pot, si no tapat, uh-huh, ja les propietats no els ha perd. La canyella també amb rama.
0: Sí,
1: tot això. Tot això ha d'estar sempre a la cuina.
0: A la cuina i posat, perquè està aquí...
1: Bueno, jo tinc en un armari, tot amb els seus pots, i ja ho tenim
0: bé. Molt bé.
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa, el que és el clau...
1: Sí, jo també n'hi poso. També
0: perquè veiem que el clau l'utilitzen moltes vegades tant per fer bon olor com per posar en el menjar. En quin plat hi poses el clau?
1: Jo el clau el poso com faig peus de porc, els bullo jo, n'hi poso, per bullir-los.
0: Val, perquè et agafin
1: exacte, com faig tripa de xai, com faig totes aquestes coses, n'hi poso a dintre l'aigua, el bullir, poso el llaurer, poso totes les herbes aquestes i poso una mica de clau, tot això sí.
0: I el clau t'agrada el gust que deixa o s'explica posar el just?
1: Bueno, jo n'hi poso, jo el tinc sec, d'aquest sec petit, que són com claus. Tot n'hi poso 3 o 4.
0: Ah, està bé, no sé si s'ha passat.
1: Com tot, jo crec que les herbes està bé com tot. Si tu passes una cosa d'herbes, aquell menjar només tindrà gust d'herba.
0: Mm-hmm.
1: De les herbes que has posat, si és farigola, si és romaní, només tindrà aquest gust. El que passa, tot s'hi ha de posar amb la seva mesura corresponent.
0: Molt bé, vinga, anem cap al plat que avui ens portes, i he volgut, doncs, acabar de... no sé, de preguntar-te això, de quina manera ho fas, i sí que m'ha fet molta gràcia que diu que els alls, no sé com els fas tu, per obrir, és un cot de puny a sobre, ho fas, això?
1: No, perquè ara ja s'obren, però sí, un cot de puny, com abans la ceba, que també la ceba també la feies un cot de puny, quan volies que la ceba no piqués abans, els nostres pares...
0: Sí, sí.
1: Agafaven-hi un cot de puny i quedava esberlada la ceba aquella. Sí. Llavors hi tiraven la sal, el vinagre, i deien que no picava, però pica igual, eh?
0: Ja, sí, trobo que sí. Jo penso que és que no sabem fer-ho, el cot de puny no donem el que
1: us farem bé.
0: Molt bé, Marita, anem cap a l'àpat d'avui.
1: Molt bé, doncs avui us vull proposar a fer el bacallà escrei, aquest que és un bacallà fresc, que només el trobem, no el trobem tot l'any. És un bacallà fresc, per comptes de ser el remullat.
0: Uh-huh.
1: És un bacallà dolç, fresc, com tipus lluç.
0: Molt bé.
1: Llavors aquest bacallà, el que passa és que ara són molt grossos. Jo sempre en compro la meitat d'un, i sempre de la cua, perquè a mi la part de la ganya no m'agrada.
0: Per què? Que porta massa espines?
1: No, perquè la ganya jo trobo que allà amb el feix aquí ha estat... No, jo sempre m'agrada la cua. Compro la meitat
0: de
1: la
0: cua.
1: I trio, quan vaig a la peixateria, el més petit que hi hagi, doncs d'aquell la meitat.
0: Uh-huh.
1: I t'hi posen un tros de ganya, diguéssim, de pes, perquè te'l fan al mateix preu que sencer. T'hi posen un trosset,
0: val.
1: Doncs llavors hauríem d'agafar, comprar el lluç aquest. Jo sempre...
0: El bacallà, no?
1: Ai, el bacallà, perquè també es pot fer amb lluç, i ara uh-huh, tenia el lluç al cap, però el lluç en trobem tot l'any, i això no. I està molt bo, eh? Llavors agafem aquest bacallà, en compro un tros, que són... Jo per 4 persones són 8 talls, perquè són macos. Llavors, mig quilo de musclos o 600 grams.
0: Ai, els musclos que surten malament ara.
1: Ara molt. Ara els musclos surten secs, perquè no és el temps. No sé si serà el mes que ve ja. Sí, perquè passa com tot, no és el temps.
0: No és el temps, sí, sí.
1: Llavors, una ceba grossa, 6 grans d'all sencers, uh-huh, julivert, unes 12 ametlles o 10 o 12 o 13 per fer la picada, tomàquet, ara us dic avui, posar-hi un tomàquet fregit, però no un tomàquet sofregit. Tomàquet fregit, perquè anirem més ràpids, no haurem d'evaporar el tomàquet i tot això. Llavors, un pot de mig quilo.
0: Com el fem, aquest tomàquet?
1: No, ja el comprem fregit.
0: Comprem fregit.
1: Comprem fregit, però no sofregit de tomàquet, eh?
0: Uh-huh.
1: tomàquet fregit, sí. Un raig de conyac, oli, sal, farina i pebre i una mica de pa torrat.
0: Molt bé. Vinga, va,
1: doncs agafem aquest bacallà, l'enfarinem i el fregim. En aquesta mateixa paella, una vegada l'hem tingut enfarinat i fregit, el reservem i aquí posem la ceba, aquesta ceba tallada juliana. Si és molt petita n'hi posem dues, perquè la ceba ja és molt bona. A mi m'agrada. M'agrada tallada juliana que es trobi. Llavors la posem aquí i posem un raig d'aigua i ho tapem amb una tapadora i que es vagi fent. Poder uns 20 minuts o 22. Com veiem que la ceba ha quedat una mica rossa, i tirem aquest raig de conyac o brandi. I llavors, una vegada s'ha evaporat, agafem aquest mig quilo de tomàquet que us he dit ja fregit i li tirem, i el deixem només 5 minuts, perquè com que és fregit ja només ha... Ja no, més... Exacte, perquè si fos l'altre, si aquest no us agradi, poseu el natural, heu d'esperar aquells 20 minuts perquè s'evapori i quedi espès, i aquest ja queda de seguit espès.
0: Molt bé.
1: Llavors, els musclos els hem agafat i els hem fet al vapor. Tenim una plata a punt pel forn i posarem aquest peix, el bacallà aquest que hem fregit
0: de fons, oli,
1: de fons.
0: O...
1: No, res. Aquest bacallà que hem fregit
0: val.
1: I al costat els musclos, ja que els hem fet al vapor, jo sempre hi tinc una esclòvia, n'hi deixo una. Sempre n'hi deixo només una, sí. I els poso al costat a la plata. Tindrem aquesta salsa de tomàquet que hem fet i li tirarem a sobre i farem aquesta picada d'all, aquests alls que hem fregit. Aquests 6 alls els hem fregit junt amb el peix, aquests 6 alls, aquest julivert i aquestes ametlles, i ho tirarem també a sobre d'això.
0: Sí.
1: Tindrem el forn a 180 graus i a punt, i agafarem una mica de pa torrat d'aquest de rebussar i ho espolsarem tot amb una mica de pa torrat a sobre, i ho deixarem al forn a 180 graus uns 20 minuts i ja està. Llavors, com veiem que el pa ens comença a agafar res, que no quedi negre, perquè si no margaria, perquè esclar, llavors et quedaria com la torrada, que quan fas una torrada que et passes,
0: sí, ja estàs.
1: Doncs quan veus que el pa queda una mica de re torradet, el treus i ho serveixes.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Queda... És que jo el bacallà així fresc...
1: Hi ha molta gent que no els agrada.
0: Jo potser d'aquesta manera que tu ens has explicat, Joana, doncs potser sí que m'agradaria, perquè a veure, hi ha moltes coses que l'acaben de complementar, però és que el noto molt insípid.
1: Sí, bueno, és com un lluç.
0: Sí, però potser és perquè l'hem menjat allò de fregit i...
1: Feu la planxa
0: Sí. Sí, i notes molt insípid. Aquest tipus de recepta també pot anar bé per la tonyina.
1: Sí, també pot anar bé per la tonyina. Sí, també. La tonyina també hi va bé. Sí, molt bé.
0: També. Escolta'm, Joana, aquests alls que has dit que els posaves...
1: Jo els poso sense pelar i tot.
0: Sencers?
1: Sí, sense pelar i tot, 6 alls allà, que es vagin fregint amb el peix, i quan poso la ceba ja els hi deixo allà dins, que es vagi passant tot. Després, quan la ceba està, els alls ja els trec, els hi trec la pela, i llavors els ho trituro junt amb aquest julivert i aquestes ametlles, i ho tiro aquí.
0: Molt bé, ha d'estar boníssim, eh?
1: Sí, està bo, està...
0: Escolta,
1: i diferent.
0: El forn com el fas anar tu? A dalt i baix?
1: A 180 graus, però dalt i baix.
0: Dalt i baix.
1: Això és a 180, un...
0: Sí.
1: Perquè el peix no vol gaire molt fort. Perquè si no queda sec.
0: És que lo de la temperatura del forn sempre és una miqueta...
1: la temperatura
0: del forn... Jo sempre tinc un dubte. De dir, a veure, el poses ben fort, després el baixo 180...
1: Sí, molt bé. Tu mentre prepares aquest plat ja el poses, i llavors com hi poses la plata... 180, bueno, mentre ho prepares no, com quasi bé ho tens, perquè ara el preu de la corrent no val la pena escalfar tant. En 5 minuts en tenim prou que se'ns escalfi.
0: Meravella,
1: el posem a 200 i llavors el baixem
0: una mica. Es van estalviar la força, sí,
1: tot,
0: o sí,
1: hem d'estalviar-ho tot. Bueno, ho hem fet sempre, però encara ara que més, perquè més. Escolta'm,
0: Joana, amb aquest àpat què ens recomanaries tu de posar per entrant i per acabar de completar, doncs,
1: una amanideta, sí.
0: Per què dius amanideta?
1: Sense tomaca. Una amanida d'aquestes de formatge.
0: Sí.
1: De formatge de cabra.
0: Sí.
1: Amb uns fruits d'aquests que ja són per l'amanida.
0: Molt bé.
1: O sigui, un enciam de roure. Un enciam d'aquests de roure. Un enciam d'aquest tallat petit, amb les estiradores, tallat ben petit. Llavors hi posem una mica de fruits secs d'aquests per amanida.
0: Sí.
1: Hi posem el formatge de cabra, que abans ja l'hem passat una mica amb una paella, i llavors hi posem vinagre de Mòdena i balsàmic. Vale. Una mica de tot, una mica de sal i un raig d'oli.
0: Escolta'm, d'aquesta manera que ho expliques ha d'estar molt bo, eh?
1: És bona,
0: perquè
1: bona.
0: Jo no hi poso bastantes coses, oh, eh?
1: Sí,
0: hi poso el vinagre aquest, el vinagre balsàmic. Escolta'm, aquesta, a mi no, fot...
1: aquesta no es pot fer amb vinagre normal.
0: Ah, va,
1: aquesta
0: molt
1: de
0: bé, molt bé.
1: I el formatge s'hi ha de fer amb vinagre de Mòdena i balsàmic, una mica de cada.
0: Ah, molt bé.
1: El balsàmic aquell espès, com estàs sí, a sobre sí, de tot.
0: Sí. Jo el trobo boníssim, aquest, sí. Per tot.
1: Ara, aquest, jo veus, jo personalment, una amanida de ceba i tomàquet i tot això, amb aquest vinagre no m'agrada. Jo m'agrada amb el vinagre de poma normal.
0: Escolta'm, és que les cuineres bones sabeu fer la selecció correcta, eh?
1: I aquest també.
0: Joana, anem a explicar novament els continguts que hi doncs tenim amb aquest bacallà, que, bueno, ja és hora d'anar fent bacallà,
1: sí,
0: i bacallà,
1: és hora.
0: I bacallà,
1: clar,
0: i bacallà,
1: i bacallà, i bacallà.
0: Vinga.
1: Doncs vinga, aquest bacallà l'escrei aquest que és fresc, que és bacallà fresc, comprem la cua, i jo la cua perquè m'agrada més que l'altra part, si us agrada més l'altra part, vosaltres mateixos. Fem dos talls de bacallà per cada un, perquè ja ens donarà aquesta cua per fer aquests talls. Els 8 talls aquests de bacallà, els mig quilo de musclos, la ceba grossa, els 6 grans d'all, el julivert i les ametlles per fer aquesta picada, el tomàquet aquest fregit, un raig de conyac, oli, la sal, la farina i el pebre i el pa torrat.
0: Molt bé, doncs uns ingredients que sempre els tenim pràcticament a mà. Tenim de tindre en compte, com ens has recomanat tu, Joana, d'aquest tomàquet fregit,
1: fregit. No sofregit de tomàquet, mm-hmm. Perquè ara n'hi ha tants de tomàquets,
0: sí, sí,
1: que a vegades quan vas a comprar t'hi boques, eh?
0: Oh,
1: jo a vegades he arribat a casa i dic, però si m'he equivocat, he agafat l'altre. Doncs aquest tomàquet fregit, n'hi ha un en pot de vidre que fa uns 300, que m'agrada molt, de la marca aquella que... Bueno, la marca no la diem.
0: Val.
1: Un que m'agrada molt, doncs, que el pot fa 300, agafeu dos pots i au.
0: Ja està.
1: Ja està.
0: Joana, el preu d'aquest bacallà és més
1: aquest
0: econòmic
1: bacallà...
0: que l'altre, el salat,
1: sí,
0: diguem-ho així.
1: Sí.
0: Molt
1: ui,
0: més.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè sí. Déu-n'hi-do el salat,
1: perquè,
0: pica,
1: sí, l'altre, sí, ara pica molt, eh? Mm-hmm. Sí, no, aquest bacallà surt a uns 13 euros al quilo.
0: Està bé.
1: Sí, està bé. Està bé. Com ara el lluç.
0: Molt bé, Joana.
1: Com ara el lluç.
0: Vinga. Moltes gràcies.
1: Molt bé,

0: I parlant d'emocions...
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Tanca els ulls.

0: Sensacions.
1: No és el moment de fer, disculpeu-me, el tiquis-miquis.
2: Ja li diré a la meva dona.
3: Vinga.
4: A mi no em foteu entre mig.
3: Vinga, què?

0: Perdó.
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
2: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
3: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: Silenci. Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. Avancem junts.
1: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
2: Aquí fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menjar i aquí amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
3: IKEA a Girona, carrer Astúries 61.

La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

Què és per a tu una llar? Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. I com sempre comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Pere Mercader Terrades i d'Emili Jonals. Complimentarem una petició record. Redirem dues sardanes del concert de la Costa Brava i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Obligada de tible. Fent-se clar amb la principal de la Bisbal i Joan Parés com a solista.

acabat d'escoltar l'obligada de tible de Ramon Serrat, compositor de Secat d'Agost, titulada Fent-se clar, interpretada per la principal de la Bisbal, en Joan Parés com a solista. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant de Pere Mercader Terrades en el 110 aniversari del naixement. Pere Mercader naixia a Cassà de la Selva el 20 d'agost de 1916. Era fill de Pere Mercader Andreu, el conegut compositor i músic de la Selvatana, autor de més de 400 sardanes. Però el fill va seguir un camí una mica diferent del pare. La música, evidentment, formava part de casa seva i Pere Mercader Terrades va acabar convertint-se en músic, compositor i, sobretot, mestre. I aquí se'n trobem una de les històries més boniques de la seva vida. L'any 1945, Pere Mercader, que vivia a Cassà, comença a anar cada setmana a Sant Feliu de Guíxols per donar classes de música i piano. Primer ho va fer al Col·legi dels Germans de la Salle, després a cases particulars i més endavant a un local del carrer Major. Però ell volia anar més lluny. Mercader tenia la il·lusió de crear a Sant Feliu una escola oficial de música i va anar personalment a l'Ajuntament a exposar el seu projecte. El 17 de març de 1949, l'Ajuntament va acordar facilitar-li una habitació a l'Escola d'Arts i Oficis, un piano i fins i tot una estufa amb llenya per passar l'hivern. No era precisament una escola de música com les que coneixem avui, però Mercader va acceptar aquelles condicions i cada setmana, durant tot l'hivern, agafava el tren de Cassà a Sant Feliu per anar a ensenyar música. La seva perseverança va donar fruit. L'any següent, aquella escola ja quedava vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona. A Cassà també va fer una feina extraordinària. Entre els seus alumnes hi trobem músics que després tindrien una trajectòria pròpia. Un d'ells fou Francesc Camps. Naturalment, també va compondre. Entre les seves sardanes hi trobem Inquieta, La cançó del matí i Entre pins, tres obres que es van recuperar especialment l'any 2016, quan Cassà va celebrar el centenari del seu naixement. Aquell any va servir també per reivindicar la figura de dos mercaders, el pare i el fill. I el desembre de 2016, Cassà li va dedicar un homenatge molt especial. L'Escola Municipal de Música va passar a portar el nom de Pere Mercader i la Cobla de la Selvatana va presentar un CD commemoratiu amb una selecció de les seves sardanes. És bonic que fos precisament la Selvatana qui interpretés aquella música, perquè el seu pare havia estat un dels fundadors de la Cobla l'any 1913. Dos Pere Mercader, pare i fill, el pare compositor prolífic i l'home de la Selvatana, el fill compositor també, però sobretot mestre de músics. I potser aquí trobem el millor homenatge a Pere Mercader Terrades, no només les sardanes que va escriure, sinó tots aquells músics que van aprendre amb ell. Va morir jove, el 24 de desembre de 1971, als 55 anys, a Cassà de la Selva. La seva música va quedar en les partitures, però la seva veritable obra va continuar viva en els seus deixebles. Agafem el compacte monogràfic que enregistrava la Selvatana per escoltar una de les seves sardanes. Briosa. Briosa.

Cobla Salvatana ens oferia la sardana de Pere Mercader titulada Briosa. I el mateix dia, el dijous 20 d'agost, es complirà el 10è aniversari de la mort del palafrugellenc Emili Joanals Roquer. Emili Joanals naixia a Palafrugell el 9 de desembre de 1928 en una família de músics. El seu pare, Lliberat Joanals, havia estat instrumentista de fiscorn i trombó a la Principal de la Bisbal i a la Costa Brava, entre d'altres. L'Emili va estudiar música amb el seu pare i posteriorment amb els mestres Frederic Cirés i Francesc Civil. Però el seu instrument seria la trompeta, de la qual va ser deixeble destacat de Josep Miralda. I va començar molt aviat. Amb només 15 anys ja va fer una substitució a la Principal de Palafrugell. Després passaria per la Copla Orquestra Empuritana i la Copla Orquestra Girona, fins que l'any 1951 es convertia en un dels músics fundadors de la Copla Orquestra Meravella. Però el seu gran projecte seria la Copla Orquestra Costa Brava. El 1956, juntament amb un grup de músics palafrugellencs, en va ser un dels fundadors. Amb els anys en seria també director i representant, fins que es va jubilar el 1993. I encara ens falta parlar del compositor. Emili Joanals va començar a escriure sardanes cap als 20 anys i en va arribar a compondre més de 180. La primera fou El meu pare, dedicada naturalment a Lliberat Joanals. També va escriure nombroses sardanes dedicades a persones, pobles i entitats, moltes d'elles amb aquell caràcter alegre i ballador que tan bé li esqueia. Algunes les signava amb un curiós pseudònim, Bruno Corbin. I aquí tenim una petita anècdota molt simpàtica. Una vegada va donar a la Costa Brava una sardana signada com a Bruno Corbin, sense dir que era seva. Els músics la van tocar i van començar a preguntar-se qui era aquell tal Corbin que escrivia també. Fins que el seu pare els hi va dir: però no us heu adonat que aquesta sardana és de l'Emili? Emili Joanals moria el 19 d'agost de 2016 a Palafrugell als 87 anys d'edat. Es queda el record d'un extraordinari trompetista, d'un dels homes que van fer possible a la Costa Brava i que després va continuar parlant-nos a través de les seves partitures. Escoltem una de les seves sardanes, datada de 1965. Festes de primavera amb la Principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens oferia la sardana d'Emili Junals, Festes de Primavera. Fa uns dies, el senyor Didac Rubio de Badalona ens feia arribar la notícia de la mort a Palamós de la seva tieta Conxita Navarro, als 94 anys d'edat. Ens comentava: una gran persona a qui sempre recordarem amb molt d'afecte. M'agradaria dedicar-li amb molt d'amor des de Badalona la sardana Conxita Encisera de Pere Mercader. Moltes gràcies. I tant, senyor Didac, només faltaria. L'escoltarem des d'una gravació de col·lecció enregistrada per la Cobla Barcelona de 1951, fa 75 anys. A la memòria de la senyora Conxita Navarro, Conxita Encisera de Pere Mercader.

Noble Barcelona de 1951 ens oferia la sardana de Pere Mercader titulada Conxita Encisera. El dimecres 5 d'agost es celebrava a Palamós la 26a edició del concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. Amb un ple fins a la bandera, els mongrins i la principal de la Bisbal varen interpretar una primera part en solitari i una segona en format de dues coples, i a aquesta segona part ens centrarem tot escoltant dues, que seran tres, de les sardanes interpretades. En commemoració del 120 aniversari del naixement de Conrad Saló, es va programar l'Aplec de Tardor, amb la principal de la Bisbal, mongrins, Jaume Hielo a la percussió, tots dirigits per Francesc Assú.

principal de la Bisbal, Mugrins, Jaume Aiello a la percussió, tots dirigits per Francesc Assú, ens acaben d'interpretar l'aplec de tardor de Conrad Saló. I el concert anava endavant fins a arribar a les darreres peces. La última programada va ser Mar de Palamós, de Francesc Marrós, en el 125è aniversari del naixement de l'autor. I el que no va faltar varen ser els bisos, Palamós, Ciutat Pubilla i la Santa Espina. Tot una tradició. Doncs he fet una reducció per poder escoltar un curt i un llarg de Mar de Palamós, dirigida per Daniel Mestre, i un curt i un llarg de Palamós, Ciutat Pubilla, dirigida per Francesc Assú, aquesta última amb la particularitat que es va interpretar per primera vegada amb timbales. Primer, Mar de Palamós, de Francesc Marrós, i seguidament, Palamós, Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau.

0: La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: La principal de la Bisbal, Os Mongrins i Jaume Hielo, la percussió, ens oferien Mar de Palamós de Francesc Marrós i Palamós Ciutat Poblier de Ricard Viladesau. Anem per la informació aquesta setmana força extensa, sobretot per avui dissabte, festivitat de Santa Maria. A les 11 del matí a Ventalló, 38è aplec de la Mare de Déu de l'Om amb la ciutat de Girona. A 12:15 del matí a Beuda, festa major de Segueró amb la cobla principal de Banyoles. A les 12 del migdia a Urús, festa major amb el Foment del Montgrí. A Castellbell i el Vilar, de festa major amb la Nova Vallès. A Agullana, concert vermut de festa major amb la principal de la Bisbal. A Sant Vicenç de Montalt, de festa major amb la cobla Catània. A Sant Boi de Lluçanès, amb la cobla Canigó. A Santa Cristina d'Aro, festa major de Belllloc amb la principal de Cassà. Per 12:15 del migdia, Capellades, de festa major amb la cobla Sant Jordi. A la 1 del migdia, a Isòvol, a All, festa major amb la ciutat de Manresa. Al Soleràs, festa major amb la Vells de Riella. A Llimiana, festa major amb la cobla Tàrrega. A 13:45 de la tarda, Vallmoll, festa major amb la Reu Jove. A Ribes de Freser, festa major amb la cobla Marinada. A 17:45 de la tarda, Sant Julià de Vilatorta. A Vilallaons, festa major amb la Flama de Farners. A les 6 de la tarda, a Camprodon, a Frec de Can Moi, amb la cobla Vila de la Jonquera. A 17:15 de la tarda, Centelles, amb la cobla Xaloc. A Calella de Palafrugell, amb la Baixa Empordà. A la Bisbal d'Empordà, concert de festa major amb la principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, Santa Coloma de Cervelló, de festa major amb la principal de Terrassa. A Solsona, amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona. A Badalona, a la Rambla, festa major d'estiu amb la cobla Sabadell. A 7:45 del vespre, a Vilanant, festa major amb la cobla principal de Banyoles. A Platja d'Aro, amb la principal de Cassà. A Manlleu, festa major amb la cobla Flama de Farners. A 7:15 del vespre, a Vilanova i la Geltrú, amb la cobla Catània. A les 8 del vespre, a Montmeló, festa de la patrona amb la cobla Mediterrània, a Arbeca. De festa major amb la cobla 11 de setembre. A Tarragona, Sant Magí, amb la cobla Cusatània. A Andorra la Vella, amb la cobla Moreneta. A les 9 del vespre, a Banyoles, concert Jota per cobla amb Quico, el Cèlio i el Munt de Ferreries i la cobla Reu Jove. A Olot, nit de sardanes amb la principal de Cassà. I a les 10 de la nit a Lloret de Mar, amb la cobla Juvenívor de Sabadell, a Roses, amb la principal d'Olot, a Sitges, 42a nit de la sardana amb la cobla Maricel, i a 10:45 de la nit a la Bisbal d'Empordà, de festa major, amb la principal del Llobregat. Déu, Déu, Déu-n'hi-do. Maria, sens dubte, i de llarg, el nom femení més emprat pels nostres compositors. Sol, compost, en població, o com la que escoltarem amb substantiu. Per variar, poc coneguda sardana de Francesc Teixidor. Per totes elles, per vosaltres, i perquè segur que en coneixeu alguna. Cobla Ciutat de Girona, la iaia Maria.

Aquesta era la iaia Maria de Francesc Teixidor, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Informació per diumenge. A les 10 i a 4:45 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, 38è plec de la Sardana amb les Cobles Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. A 12:45 del matí, a Urús, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Manresa. A 12:45 del migdia, a Mer, concert de sardanes i música per a Cobla amb la Principal de la Bisbal. A Puigpelat, Festa Major amb la Cobla Rau Jove. A la 1 del migdia, Sant Martí Sesgaioles, de Festa Major amb la Nova Vallès. A Barcelona, Plaça Nova, Festes de Sant Roc amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A 4:45 de la tarda, Vallfogona de Riucorb amb la Principal de Tarragona. A les 6 de la tarda, Agullana, de Festa Major amb la Cobla Servianenca. A Cardedeu, al Parc dels Pinatons, de Festa Major amb la Cobla Xaloc. A Banyoles, Festes d'Agost amb la Principal de Porqueres. A la Bisbal d'Empordà, doble ballada de Festa Major amb les Cobles Bisbal Jove i Escola Municipal de Música Conrad Saló. A Mollet del Vallès, concert de sardanes i música per a Cobla amb la Juvenívola de Sabadell. A Camprodon, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Ribes de Freser, de Festa Major amb la Cobla Marinada. A 6:45 de la tarda, a Cornudella de Montsant, 48è plec de la Sardana amb la Cobla Cossetània, a Castelldefels, Festa Major amb la Cobla Sant Jordi, a les 7 de la tarda al Vendrell amb la Cobla Bellpuig Cobla, a Mollà, Festa Major amb la Cobla Sabadell, a 7:45 del vespre, Sant Pol de Mar amb la Cobla Ciutat de Terrassa, a la Seu d'Urgell amb la Cobla Juvenívola de Gramunt, a Cervera amb la Nova Vallès, a Blanes amb la Principal de Banyoles, a Pineda de Mar amb la Cobla Ciutat de Cornellà, a Calella amb la Cobla Rau Jove. A les 8 del vespre, a Flix, Festa Major amb la Cobla Mirenfont, a Palamós, al Passeig del Mar amb la Cobla Maricel, a Mollet del Vallès, de Festa Major amb la Juvenívola de Sabadell, a Gramunt amb la Cobla Vents de Riella, a Calafell amb la Cobla Contemporània, a les 10 de la nit, a Sant Antoni de Calonge amb la Cobla Flama de Farners i a les 11 de la nit, a Mer, de Festa Major, amb la Principal de la Bisbal. T'esperarem el 38è aplec de Sant Hilari Sacalm per escoltar la sardana programada de conjunt de Miquel Tudela. Espectacular. L'aplec de la Pedregada amb la Cobla Salvatana.

Cobla Salvatana ens oferia l'aplec de la pedregada de Miquel Tudela. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns a les 12 del migdia, Torre Lavit de Festa Major amb la Principal del Llobregat. A 4:45 de la tarda, a l'Esquirol amb el Coplec Canigó. A 5:45 a la Bisbal d'Empordà, a Festa Major amb la Bisbal Jove. A les 6 de la tarda a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, 70è aplec de la Sardana de Gràcia amb les Coples Juvenívola de Sabadell i Mediterrània. A 7:45 de la tarda, a Mer, de Festa Major amb la Sarbianenca.

quarts de vuit del vespre a la Bisbal d'Empordà, concert serenata.cat amb la principal de la Bisbal. A les vuit del vespre, Arenys de Munt, diada de la persona associada amb la Copla Marinada, i a dos quarts d'onze de la nit a Puigcerdà amb la principal d'Olot. I acabarem aquest bloc en dimecres, a les 12 del migdia, a Vull Pallac, festa major amb la Bisbal Jove. A dos quarts de set de la tarda, a Llanars, amb la Copla La Principal de la Bisbal. A les 9 del vespre, a Tarragona, Sant Magí amb la Reu Jove. A dos quarts de 10 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Principal de Cassà. A les 10 de la nit, a Llanars, concert serenata.cat amb la Principal de la Bisbal. A Igualada, 33è concert de sardanes i música per a Copla amb la Marinada. A Castelló d'Empúries amb la Copla Montgrins. A l'Escala, a la Riba, amb la Copla Ciutat de Granollers. I a Tossa de Mar, amb la Copla Ciutat de Girona. Doncs marxem a la Festa Major de les Cases d'Alcanar, on dilluns a dos quarts de set de la tarda hi haurà ballada amb la Copla Reu Jove, que tancarà la seva actuació amb la coneguda sardana de Francesc Marrós titulada Alcanar.

Canada, Francesc Marrós ens l'oferia a la cobla principal de la Bisbal. I tancarem amb la informació per dijous i per divendres. Per dijous, 20 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castellbisbal, de festa major amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, Colera, amb la cobla Foment del Montgrí. A la Milla del Vallès, de festa major amb la Contemporània. Arenys de Mar, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 8 del vespre, Calonja, amb la ciutat de Girona. A les 10 de la nit, també a Calonja, festival de música festiu, amb les cobles Principal de Llobregat i Sant Jordi. A Llançà, amb la cobla Bisbal Jove, i a 11:15 de la nit a Vilassar de Mar amb la cobla Marinada. I per divendres, a les 12 del migdia, al Picat, de festa major amb la Vents de Riella, a 1:15 de la tarda a l'Argentera, de festa major amb la Reu Jove, a 6:15 de la tarda a Balenyà, de festa major amb la cobla Montgrins, a les 7 de la tarda a Llafranc amb la cobla Flama de Farners, a les 8 del vespre a Palafrugell amb la cobla Flama de Farners, a les 9 a Torres de Segre, 21enes sardanes a la fresca al Segrià amb la cobla Tàrrega, a Olot, Cerdagost amb la ciutat de Girona. A 9:45 de la nit a Premià de Mar amb la cobla Sant Jordi, a les 10 de la nit a Alp amb la cobla Foment del Montgrí, a Vilafranca del Penedès a la Rambla de Sant Francesc amb la cobla Catània, a Figueres amb la Principal de Banyoles, i 10:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar amb la cobla Bisbal Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada de divendres de Premià de Mar amb la Sant Jordi i amb una de les sardanes programades. Un bon badaloní de Jordi Paulí amb la cobla Maricel. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 6 d'agost del 2025.
1: Un zoo de Dinamarca ha fet una crida polèmica a la població perquè qui no vulgui la seva mascota la doni al centre zoològic per alimentar els grans depredadors com els tigres o els lleons. En concret, el zoo d'Alborg demana que les donacions siguin de pollastres, conills o conillets d'índies vius, i un cop els zoos veterinaris els faran l'eutanàsia, asseguren Delicada. La crida s'ha fet a través de les xarxes socials i, a banda de petites mascotes, també hi han inclòs animals grossos, com ara cavalls vius, amb certificats mèdics en regla. La polèmica crida d'aquest zoo de Dinamarca ha generat molt debat i ha tingut molta repercussió en mitjans internacionals, però asseguren que és un procés que manté la cadena alimentària natural dels animals. De fet, la directora del centre assegura que el zoo ha alimentat d'aquesta manera els seus animals carnívors durant anys. Fonts del zoo de Barcelona, que han declinat fer cap tipus de declaració, asseguren que en aquest equipament aquesta pràctica no es du a terme.
2: Pensa, pensa.

0: Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
1: i per tots.
2: Escolta'ns,
1: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Vinga, va, comencem!
1: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: A continuació, recordant el passat.
4: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
5: Home, un petit especialista, eh?
4: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
5: Sí, el disc jockey de les iaies i dels avis. Comencem un espai més de recordant el passat, i recordant el passat amb música. En recordar el passat, doncs, fem una presentació de gravacions des dels inicis dels discos fins gairebé en els anys 60-70, anem. I ara ja només presentar en el comandament de les vies del so allà el Pere González i un servidor que us parla, Josep Pons. Avui encetarem el programa amb una gravació de 1944 d'una orquestra molt famosa en aquell temps, que era Edmundo Ross, Edmundo Ross i la seva orquestra. Edmundo Ross tenia un estil en aquells temps com molt igual en l'estil de l'orquestra del Xavier Cugat o de l'Enric Madriguera. Doncs ara he portat a la gravació que el disc posa Canción Cubana, que amb un altre disc que també jo tinc d'aquesta melodia posa una mica més llarg, posa Canción Cubana de Amor, però és la mateixa gravació. Doncs ja la sentirem seguidament.

era l'orquestra de l'Edmundo Ross, que si hem seguit la gravació hem sentit que portant el ritme anaven percutint com dos palets petits. Jo això ho havia vist antigament en les orquestres, ara no sé si encara s'estila, però se sentia que s'anava percutint. I ara anirem en aquells mateixos anys a Barcelona, hi havia una famosa orquestra que era l'orquestra Gran Casino, i també va gravar una melodia que el títol és Serenata Veneciana. El seu autor era el músic Manuel Palos, que era, havia sigut també director de l'orquestra, pianista i compositor. I aquí el vocalista era el vocalista fixe que hi havia en aquell temps en l'orquestra, que era en Joan Torres. Doncs ara sentirem aquesta serenata veneciana que ens parla de tots aquells canals que hi ha a Venècia, que hi ha un moment que diuen les azules aguas de sus canales. Jo quan hi havia estat no eren tan blaves, però ara sentim-ho, sentim-ho.

0: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
3: Apunta B. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, és meva.
5: No, no, no, no, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
8: Uau, deixa!

0: Radio Vilasacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
4: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Eluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala, i a partir de llavors s'inicia la relació.
3: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
5: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural, en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però haguent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
3: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
6: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
3: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
7: Aquí, quan diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament hotelera i extrahotelera. Càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
3: Alhora creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
7: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. doncs, la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen entrant aquí, no?
3: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
2: Sensacions de Ràdio Vila-sacra.
8: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
9: És Ràdio Vila-sacra.
8: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
9: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol al campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguin fer la ruta pels 17 punts que tenim al municipi i que així puguin conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Però o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila, és una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI. Destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians, construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. Va ser una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no?, i aprofitar per explicar una mica, doncs, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu, és una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de tarda pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, l'arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors, i en punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sinners.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que... Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, quart.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, els confins del país, els antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac, ja de per si naturalment aïllat, i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà, i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar la carena dels Espins se'ns pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen encara ponents les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la Masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals a l'ombra de l'Obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'Obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'Obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals en 5 glarats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre

0: dels voltors que nien a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el congost de Montrebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de Fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del congost de Montrebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
0: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi també un 9,5 sobre 5.
1: Internet.
0: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
0: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república!
2: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ella o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ella i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites i des d'aquí és fàcil, doncs, podem jugar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb el tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total. Dic una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet, a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat.

prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden, i això crec que deriva una mica de la religió. És una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, a Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Saps què? Ràdio Vilasacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Ahir vam tornar a tenir precipitació que va afectar sobretot el Prepirineu Oriental i sembla que de cara a les properes jornades seguirem amb aquesta tendència de ruixats de tarda que acaben descarregant el Pirineu. La diferència és que tindrem episodis que seran una mica més extensos, especialment de cara al cap de setmana, i afectaran diversos punts de l'interior del país. Això sí, a partir de diumenge tendiran a quedar-se més restringits a la meitat est del país. Tornarem a tenir una nit que serà força càlida a tota la costa catalana, especialment a la meitat sud, i per això s'ha tornat a emetre un avís de calor nocturna. El dia començarà força tapat a bona part del territori. A primeres hores del dia començarà a entrar una banda de núvols pel sud del país i, a més, també des de primeres hores del matí començaran a créixer nuvolades al Pirineu. I serà allà on començaran a descarregar els primers ruixats que acabaran afectant a molts punts de l'interior del país. Els ruixats es preveu que puguin ser d'intensitat forta i per això s'ha emès un avís per intensitat de pluja. Aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa o de ratxes fortes de vent. A més, també seran força locals i és per això que els models veuen una mica diferent els punts on acabaran descarregant aquests ruixats. I aquest episodi no quedarà aquí perquè de cara a diumenge es repetirà un altre episodi de precipitació força extensa, però això sí, aquest cop quedarà una mica més restringit a la meitat est del país. A partir de la setmana vinent sembla que seguirem amb aquestes nuvolades de tarda que deixaran algun ruixat a punts del Pirineu i a més els models tornen a veure una nova pujada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bon Preu i Esclat.
7: On eres tu el dia de l'eclipsi?
8: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.

0: simplement brutal.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: No, res, que volia dir que això, que me n'alegro moltíssim d'escoltar-vos de nou, que me fa molta, molta, molta il·lusió, que això, que ho celebro moltíssim i que me fa molta il·lusió. I que una abraçada per a tots i per tot l'equip i per tu, que tenia moltes ganes d'escoltar-vos. Molt bé. Bueno, una abraçada molt forta. Bueno, moltíssimes gràcies i ben trobats. Que vagi bé.
0: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: Es
1: Cavity Sync.
2: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.

0: informació, música, entreteniment. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Malena ens recita un poema preciós i ens explica per què li agraden tant els cavalls.
2: Hola, em dic Malena Pereira. El meu poema es diu Cavall, de l'autor Ricard Bonmatí i Guidonet, del llibre Estimades Feres. L'he triat perquè m'agraden molt els cavalls. M'agraden perquè quan vaig corrents penso que sóc un cavall i per això m'ha agradat el poema. Cavall. Morro endavant, boca rient, potes volant, crinera al vent. Fort com un ruc, viu com el foc. Sempre que puc, faig catacroc.
1: Quin poema tan bonic, Malena. I que bonic ha de ser sentir-se com tu, veloç com un cavall. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: I parlant d'emocions.
0: 69.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Temps per la cultura.

tothom! Sabies que el malnom Pixapins té l'origen a la Costa Brava? Pixapins és el mot que els catalans que viuen en pobles utilitzen per referir-se als habitants de Barcelona i altres ciutats amb menys preu. Segons la llegenda, aquest malnom es va originar durant els anys 60, quan els barcelonins es dirigien a la Costa Brava i col·lapsaven les carreteres amb els seus cotxes. Els barcelonins es passaven hores aturats a la carretera i quan la bufeta no donava més de si, acabaven fent un riu sota aquests arbres tan típics de la Costa Brava.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
0: Bitllet comarcal. La guia turística pel territori català amb Ariadna Reche.
2: Doncs sí, ja ho heu sentit bé, aquest bitllet comarcal, aquesta guia turística que us farem pel territori català, estrenem secció i amb moltíssimes ganes de poder-nos moure. No sabem si podem o no ho podrem fer. De totes maneres, aquest estiu la majoria esteu passant les vacances al costat de casa i les haurem de seguir passant almenys durant un temps. Per descobrir nous racons, tindrem a una col·laboradora molt especial, l'Ariadna Reche, que ens parlarà de turisme per Catalunya i de les activitats que es poden fer arreu del territori català.
3: Doncs sí, la idea és que puguem viatjar plegats per al territori, per Catalunya. Jo estaré fent diferents sortides durant aquest estiu i les compartirem aquí. Amb el que més m'ha agradat, però també amb aquelles coses que no m'han acabat de convèncer, Roser, o que he tingut una mala experiència.
2: Home, és que hem de ser sincers amb tot. És a dir, hem de dir, val, potser me n'he anat a fer, no sé, a que em passi un cotxe per sobre i no m'ha agradat del tot. O sí, m'ha encantat, llavors recomanant. Sempre des de la teva visió i evidentment que volem que les persones i els oients del programa també, si poden o no desplaçar-se o ho tenen ben apropet, també vagin i facin l'activitat i així ajudem el turisme català, que és molt important.
3: I aquesta vegada, com deies tu, pot ser que la cosa estigui una mica atropellada. Ara us explicarem el per què. Abans de res, això és una cosa nova, Roser.
2: Val.
3: T'he preparat a
2: no,
3: veure.
2: És que, un moment, en aquest programa he de dir que constantment em posen a mi a prova i jo no ho puc entendre i em poseu en uns fregaus que jo...
3: Bueno, és per posar-te una mica, com que tu ens fas, ens vols fer una mica aquí de prova als col·laboradors, doncs per, també per posar-te a prova a tu com a directora del programa.
2: Per vacilar-me.
3: No, home, no, no, home, no. És perquè tu, més o menys, no sé com portes les comarques catalanes.
2: Fatal. És a dir, si estigués aquí el meu pare et diria, Roser, t'arriben uns minuts xungos a la ràdio ara en aquests moments amb el que proposa l'Ariadna.
3: Aquí a estudiar, no? Diria Roser, el
2: sí,
3: teu pare.
2: Sí, Roser, que el dia que va a Geografia van fer les comarques, jo no estava escoltant, o no hi era.
3: Doncs ara aquest estiu, si les vols repassar, és el moment.
2: Seràs tu la meva profe de Geografia.
3: Seré la teva professora. Perquè això, a mesura que anem fent el programa, doncs jo aniré dient algunes pistes, no molt complicades, ja ho veuràs, eh? Però per veure si saps on he estat jo aquesta setmana. També dic aquí a l'estudi, tothom que vulgui que participi, que digui la seva, inclús els oients, no sé si s'animen a enviar-nos un privat per Instagram, que també participin. No es val fer trampes.
2: No, això ho diem, eh? Tenim uns oients que a vegades fan servir molt allò de Wikipedia. I no acaba d'agradar, no ens
3: no.
2: agrada, sisplau. No feu trampes, utilitzeu una mica la ment i que és important exercitar-la.
3: El cas, que això, que al final, si n'has endevinat moltes, et portaré un petit detallet a tu o al que n'hagi acertat.
2: Home,
3: més.
2: Home, moltes gràcies, Ariadna. Un regal
3: això,
2: per
3: això
2: mi.
3: Això és per motivar-te, ja. perquè t'esforcis.
2: Un al·licient, eh?
3: Un al·licient.
2: Som-hi.
3: Doncs a veure, la primera pista que et dono, Roser. És una comarca de les Terres de Ponent. És una mica àmplia, però aviam, a veure si la saps.
2: Què són les Terres de Ponent? Aviam, Terres de Ponent, quina... És que no, és que...
3: Terres
2: fatal.
3: De Ponent, Ponent Oest, o sigui, a l'oest de Catalunya.
2: No, és que tinc un... no sé, és que ara tinc un bloqueig mental, Ariadna, no m'ho facis, això.
3: Mira, et dic que està al costat, hi ha paraules que no podem dir, que això ens l'has dit al principi, però sí. està per la zona que ara mateix no seria... Per això em dic que començàvem una mica atropellats. No seria la zona més òptima per desplaçar-nos. Val, està per allà.
2: Està per allà.
3: No és Lleida, et dic una altra... No és el Segrià, per tant, no és la comarca de Lleida. Et dic quina és la capital, que és Balaguer.
2: És que no ho sé, és que m'estan posant a prova i se m'està donant fatal.
3: No sé si des de l'estudi en no, Sergio vol dir-hi la seva, però que no faci trampes.
2: Si és
3: eh?
2: De la Rioja, però si no sap, el Sergio...
3: Sergio, arrisca't.
2: No, no sabem, la veritat és que...
3: No ho sabem.
2: No.
3: En Girona, diu. No. Va una mica desubicat, en Sergio.
2: Aviam, Lleida no és, el Segrià no és, per tant, no és que quina és la comarca? Balaguer? És que no ho sé.
3: És a sobre. La desvalem?
2: La desvalem, perquè
3: desvalem
2: és que...
3: Soc...
2: És que m'ho has d'avisar abans, perquè així em faig un repassillo de les comarques catalanes. Estic quedant fatal, com la directora més inepta i amb menys cultura general catalana de Catalunya, però no passa res.
3: A partir de la setmana que ve, Roser, preparada, eh?
2: Sí,
3: preparada, perquè ara ja saps de què va la història. O sigui, a partir de la setmana que ve comencem amb el test en sèrio. Avisa una cosa, abans que res, els oients, si volen participar, si volen recomanar, si volen fer una pregunta, una intervenció, no tenim altra manera que facin arribar un privat.
2: Sí, sisplau. La Noguera.
3: Ah, exacte, la Noguera. És que molt bé, molt
2: no
3: bé.
2: No m'has escrit, no m'has escrit i m'has deixat aquí amb un parèntesi. Eh?
3: He deixat aquí els espais amb... Jo els tinc fets, però he deixat els teus espais en blanc perquè no poguessis ni mirar d'aquí.
2: Que dolenta.
3: Estava tot pensat.
2: Val, doncs què has anat
3: doncs,
2: a fer,
3: va, us explico. Jo he anat a passar-hi un cap de setmana sencer a la Noguera. No sempre serà així, perquè, bueno, depèn de com vagi tot l'estiu, però en aquest cas ha estat així. Llavors, vaig anar-hi un divendres al vespre i em va rebre lo Jaume, que la Jaume era el propietari de l'allotjament turístic que vaig agafar jo a la plaça del Mercadal de Balaguer, de la capital.
2: Vale.
3: Que és una plaça que jo no ho sabia, però és la plaça porxada més gran de Catalunya.
2: És maco, això. Home, molt bé.
3: Molt, molt,
2: era
3: molt,
2: maca,
3: eh?
2: Et va agradar?
3: Era molt, molt bonica, molt preciosa. I això és una cosa que jo no sabia, i bueno, com a curiositat, perquè els oients, si volen anar, que sàpiguen que estan a la plaça més gran de Catalunya, porxada. Se'ns va anar el divendres, com que hi vaig arribar al vespre, pues ja va estar.
2: Es va anar
3: el temps. L'endemà ens vam aixecar i feien mercat. I la primera cosa que vaig fer va ser anar a l'oficina de turisme.
2: Molt bé, Ariana, molt bé.
3: Això és essencial, eh? Tots els que aneu de viatge, per favor, passeu per les oficines de turisme, que allà us donen consells meravellosos sobre el lloc on esteu.
2: Sí, és que a vegades la gent va una mica de lista, eh?
3: Sí.
2: No, jo ja m'he mirat a internet on he d'anar i què he de fer. No, home, si teniu algú que us pot informar, no?
3: Sí, que
2: anem,
3: sap més
2: i
3: que tu,
2: preguntem.
3: Que és el tècnic ni que hi allà, doncs, per favor, pregunteu-li, aneu-hi, agafeu el mapa del lloc on estigueu.
2: A vegades
3: això
2: fa una mica de vergonya, anar amb el mapa. A tu no fa vergonya?
3: Sí, però de turista ja se t'hi veu. Encara que parlis català, ja es veu que no ets allà, no?
2: Ja veu que no. Hi ha alguna cosa que no.
3: Vas com massa relaxat, mirant les façanes, mirant amunt, ja es veu que
2: sí, vas amb els ulls allò com unes... Ai, avui no em surten les paraules. Bueno, seguim.
3: Com una òliva, no?
2: Això.
3: Com una òliva. Doncs això, i el noi, molt bé, em va recomanar moltes coses que jo no sabia, i vam fer això, una mica la volta de rigor pel que seria Balaguer, vam veure la muralla, vam veure l'església, que és la típica que surt a les imatges, i després vam passar ja a l'acció.
2: Val,
3: Roser.
2: Som-hi.
3: I aquí ve una altra pregunta, o sigui...
2: Una altra pregunta, Ariadna, per favor!
3: Una altra pregunta, a veure si la saps, i si no, jo ja t'ho desvelo. Et sents com un autèntic, amb aquesta activitat que vaig fer jo, et sents com un autèntic caçador de tresors. Per què? El riu Segre, que és el que passa per Balaguer, conté un mineral metall?
2: Val.
3: Jo no en tenia ni idea.
2: Val.
3: Al·lucinant.
2: I llavors vas anar a caçar el mineral?
3: Vaig anar a caçar el mineral. I et pregunto tu, saps quin mineral porta el riu Segre?
2: No, és que no sé ni quins minerals hi ha.
3: És a dir, metall.
2: Metall. Coure.
3: Bueno, no.
2: Coure és un metall, no?
3: Sí.
2: Or no és? És or?
3: És or!
2: El riu Segre conté or, per
3: el
2: favor!
3: El riu Segre conté or. Escoltem, si us sembla, la Carme Brusau, que és la guia d'aquest centre d'interpretació de l'or, i a veure què ens explicava ella.
2: Som-hi.
4: Us comento, nosaltres aquí al centre de l'or el que fem és... Bueno, doncs expliquem una mica a la gent perquè hi ha hora Balaguer, d'on ve i la història de l'or amb la ciutat, perquè sembla que no, hi ha un lligam, hi ha una història a darrere de l'or del riu Segre amb la ciutat. Vull dir, és una cosa que sorprèn, perquè la gent normalment quan ve a Balaguer associa més amb la ciutat amb el tema més agrícola. De fet, quan jo marxo fora i em fan la pregunta de «Ai, i on treballes?», i jo dic «Jo treballo al centre de l'or», i em fan «Ah, de l'hort». Dic «No, hort no». I he de dir «Oro», per això, perquè la gent associa més a les terres lleidatanes amb el món agrícola que no pas amb el tema aurífer. Nosaltres esperem que després d'aquesta visita al centre de l'hort també la gent associï Balaguer, les terres de Lleida, amb el tema aurífer. Lo bo que té aquest museu és que no només és un museu que es visita un espai expositiu i que només xerrem i s'ha d'escoltar. No, és un centre on també es treballa, que la gent, que el visitant, a part de conèixer aquesta història i curiositats sobre el tema de l'or, acaba sempre fent un taller de recerca on el visitant s'ha de mullar les mans, ficar les mans a dintre l'aigua i remenar a terra amb un àbac, i tot l'or que trobe, perquè en trobarà, val, se l'emporta cap a casa. És un centre que, a part d'escoltar, se treballa.
2: Per tant, a tot l'or que s'aconsegueixi, tot l'endús a casa teva, eh? Cap tot. A casona.
3: Tot el que tu puguis recollir del riu és per tu. Que, de fet, Roser, no sé si t'hi has fixat, però abans t'he portat aquí davant, tens com una mica de cilindre.
2: Sí.
3: Fixa-t'hi bé, i això és l'or que jo vaig recollir del riu Segre.
2: Que guai, Ari, farem una foto i ho penjarem. Que xulo. Llavors, però et va ser molt difícil?
3: Jo en aquest cas el vaig fer a la piscina que deia la Carme que tenien dintre del centre. I no em va ser especialment difícil, però ja veus que n'hi ha poquet.
2: Sí, n'hi ha poc.
3: Tampoc hi vaig estar gaire. T'hi pots estar l'estona que vulguis. Com més estona t'hi estàs, pues més or t'emportes cap a casa.
2: Però hi ha gent que s'està hores i hores, o com?
3: Diu que sí. Em va explicar la Carme que hi ha gent que els ha de fer fora una mica...
2: En sèrio?
3: De manera educada.
2: En sèrio?
3: No sé si es volen fer rics amb l'or que recolliran aquí al centre o com va la cosa, però que sí. Que ja ho veus que són aquestes laminetes petites, eh? Però això, quan més t'hi estàs...
2: Que guai, que guai. Et va semblar complicat o no?
3: No especialment, però si en vols treure bastant, suposo que has d'anar millorant la tècnica.
2: Allò de tenir el bíceps preparat, no?
3: Una mica sí, una mica sí. Vale, doncs un cop teníem l'or a la butxaca, vam dinar alguna cosa i vam reprendre les activitats.
2: Vale.
3: Una altra proposta. Visitar una finca vinícola, a la Noguera o per les comarques del voltant. La denominació d'origen és Costers del Segre, que això no sé si ho sabies, Roser.
2: Sí, algú em sona.
3: Et sona, no? D'haver-ne begut algun cop.
2: Sí, alguna vegada sí, de dir un vi dels Costers del Segre, no sé què, que està bastant... És molt bo, no?
3: És bo, és molt bo. I amb la visita, això, et visites una mica una bodega, t'expliquen com fan el vi i llavors el pots tastar, si vols. Sí.
2: És allò de no pretenguis anar a una bodega i acabar emborratxant-te, perquè no, perquè fas una cata petitona, eh?
3: Exacte, fas una cata petita, de tres vins, un vi...
2: I el vi a mitja copa.
3: Exacte,
2: que si anem molt damunt, si pretenem d'allà sortir-ne, no interessa.
3: No, a no ser que hi vulgueu passar ja tota la tarda, per favor, un trosset i prou.
2: Sí, sisplau, que el vi llavors es puja al cap i no interessa.
3: No.
2: Doncs amb aquesta visita.
3: Doncs amb aquesta visita. Una cosa només d'així de curiositat que he llegit aquesta setmana a les notícies, a la premsa. Els vins espumosos...
2: Sí?
3: Això m'ho van explicar una mica allà. Els vins espumosos, que serien els caves, els que coneixem com a caves, a partir del 2020, Roser, passaran a dir-se... vins dels comtats catalans.
2: De debò?
3: De veritat.
2: Tots els vins espumosos?
3: Tots els vins espumosos.
2: D'arreu del món on sigui o només d'aquí?
3: Només de Catalunya.
2: Val.
3: Només de Catalunya, per diferenciar-se de la resta, comtats catalans. Així com a curiositat.
2: Val.
3: I després, els d'aquesta zona, com a subcategoria, Pla de Ponent.
2: Vale.
3: Si us interessen molt els vins, que ho sapigueu, que a partir d'ara, doncs, mira...
2: L'Ariana ens amplia, la informació.
3: Us amplio per si és el vostre camp. Vale, un cop fet això, deixem el món dels vins i ens traslladem a Penelles. Et sona Penelles?
2: No, però ho he de dir així, Penelles.
3: Jo diria que sí.
2: Sí?
3: Penelles, que és vale. Com ho diuen a la zona, doncs nosaltres ho diem
2: però
3: igual.
2: Però perquè allà diuen molt la E.
3: També
2: potser,
3: és veritat.
2: Potser és Penelles i...
3: Podríem dir Penelles.
2: Bueno, no, li diem Penelles.
3: Tal com ho diuen
2: Penelles,
3: ells, no?
2: Vinga, va.
3: És que li fem el nostre to de Giro, Penelles de Girona i...
2: I el meu d'aquí, vinga.
3: I no, Penelles. Doncs Penelles és un poble que a mi... Jo no sabia que estava allà, però em sonava moltíssim. Té uns 100 murals a les parets.
2: 100 murals.
3: O sigui, imagina't, un poble agrícola, 300 habitants, més o menys, amb cases, amb la majoria de gent dedicada al camp, al cultiu, i murals, grafitis, grafitis a les parets. Al·lucinant.
2: Sí?
3: El contrast aquest és al·lucinant,
2: sí?
3: De veritat.
2: Sí.
3: Cal que hi aneu. Si us ve de gust, sisplau, aneu-hi. Per què passa això? Doncs des del 2016 hi ha un festival que es fa a Penelles, que és el Gargar Festival, que combina art rural, diuen ells, amb aquest entorn. Jo vaig conèixer la Bettina Costafreda, que és la tècnica de turisme de l'Ajuntament de Penelles. L'escoltem a veure què ens explicava per aquest any.
5: Aquest any, com que per motius, com tothom sap, amb el Covid-19, doncs ens hem vist obligats a posposar el Gargar Festival, que es realitzava sempre el primer cap de setmana de maig. Ens hem vist una mica obligats a intentar reactivar el que vindria a ser el món cultural i de la música, i triem una proposta completament nova que no s'havia fet fins ara, que és un festival de música rural.
2: Bueno, doncs aquest festival de música rural, no?, com ens deia la Bettina, molt interessant aquesta proposta. Què més tenim?
3: Passejant pels carrers de Penelles, vaig conèixer en Berni Puig. Ojo, Roser, ja no només pinten els exteriors. En Berni Puig pintava... l'interior de l'església.
2: No m'ho crec.
3: L'interior de l'església.
2: Però per més, o perquè ell volia?
3: No, dintre del festival del Gargar, vaig entendre, el van contractar per pintar l'interior de l'església.
2: I què et va explicar?
3: Això que escoltem.
6: Doncs la proposta va ser una... vaig fer una captura des d'un satèl·lit de Penelles i el poble i al voltant, i llavors vaig fer una representació pictòrica agafant tots els límits de cada camp, casa, riu, canal, bueno, tots els límits, i llavors els vaig donar un color, i d'aquesta manera doncs, he construït un mosaic de tot el mapa de Penelles, i llavors doncs, l'he plasmat a les parets.
2: Per tant, mosaic de tot el mapa de Penelles i l'ha posat a les parets de l'església.
3: A les parets, al sostre, tot arreu, impressionant, Roser. Si volen anar, doncs això, que aprofitin el festival de música per favor anar entre l'església i veure una mica el que ha fet en Berni Puig. Seguim. Més coses. El Montsec, Parc Astronòmic del Montsec, per anar a observar les estrelles de dia i de nit. No només de nit, eh? I ens explicaven una mica en Daniel Rodríguez, que és un guia... Jo no vaig fer l'activitat, però vaig conèixer-los a ells, vaig anar fins allà, i em va explicar una mica l'activitat que es podia fer en el parc astronòmic. L'escoltem, si et sembla.
7: Som-hi. Dues hores, o sigui, és una hora de planetari, que és una pel·lícula de mitja hora, i una altra mitja hora, que és l'explicació aquesta cúpula, diguem, on es pot projectar tot l'univers a qualsevol època del temps universal, diguem. Ens podem fer un viatge a qualsevol lloc i a qualsevol moment, i a partir d'aquí doncs venen cap aquí i fem una hora aquí d'observar. El que intento fer sempre és com un viatge en el temps, perquè com més lluny mirem amb el telescopi, doncs la llum ha trigat més temps a arribar, si no ens estem mirant com al passat, no? Jo intento jugar una mica amb això i cada cop anar a veure objectes cada cop més llunyans fins que veiem doncs galàxies ja fora de la nostra, no?
2: Per tant, amb aquesta visita, que com explicava, veiem galàxies... I realment a mi el món de l'astrologia sempre m'ha semblat l'observació astrològica molt interessant.
3: Molt, i que també ho puguem visitar de dia, que és una cosa que no, a mi no s'havia passat pel cap poder anar, sí, de dia. Doncs ha de ser meravellós. A més, just aquesta zona ens comentava en Daniel que té

0: Adéu. Però encara no hem acabat, Ari.
1: No, encara hi ha més coses. De fet, a prop del parc astronòmic, a 2-3 minuts amb cotxe, hi ha un poble que només per com és necessita una menció especial. Es diu Àger. És un poble molt petit, però que l'activitat i el bon rotllo que hi ha és al·lucinant. Una mica imatge mental, eh?
0: Aviam.
1: A veure, està ple de gent jove, almenys ara quan jo hi vaig anar.
0: Al poble.
1: Al poble. Mm. No que hi visquin, sinó que hi passin.
0: Val.
1: Per què? Perquè a la Serra del Montsec es pot fer parapent i a prop tenim el Congost de Montrevell, que tots coneixereu.
0: Sí, que tothom hi va.
1: Que tothom hi va, sí. I s'hi pot fer caiac. Llavors, la imatge una mica del poble, perquè us ho pugueu imaginar, és... Tothom molt moreno, amb les ulleres marcades.
0: Sí,
1: saps què et vull dir?
0: Sí, tothom molt moreno.
1: Tot molt moreno, menys els ulls.
0: Val.
1: Perquè et queda blanc de portar les ulleres de l'esportista.
0: Val. És a dir, si no ets esportista i no vas amb aquestes ulleres, no s'hi val.
1: No s'hi val, no acabes d'encaixar amb l'ambient.
0: És com que no... Et sents una mica fora de lloc.
1: Et sents desplaçat. No. Llavors els peus, crocs, essencial, perquè estàs cansat d'haver fet esport.
0: Però crocs amb mitjons o sense?
1: Això no m'hi vaig fixar del tot.
0: Perquè m'ha recordat una mica el Franc de la Jungla, eh?
1: És una mica rotllo Franc de la jungla.
0: Val,
1: sí.
0: M'encanta.
1: I ambient positiu a tope. Tu pares allà i ets amic de tothom.
0: Perfecte.
1: Sí, si voleu anar a un lloc amb bon ambient, Àger és el vostre poble.
0: Perfecte, ens encanta, doncs.
1: I després...
0: Sí, digues.
1: Deixant de banda Àger i tornant a això que us deia del Congost de Montrevell, aquí ve la part del meu viatge que no va anar bé.
0: Oh, i s'ha acabat la música, pare, eh? S'ha acabat la música i quan has dit...
1: Ha anat tot acorde.
0: Sí, quan has dit la part del viatge que no va anar bé. Què va passar, Ari?
1: Què va passar? Jo havia reservat uns caiacs, a més, per anar al Congost, el diumenge, al matí, i em vaig liar una mica i els vaig agafar a la banda d'Aragó.
0: Oh.
1: També us anoto això, que és important. A Corçà, a prop d'aquí d'Àger, hi ha un poble que es diu Corçà, i des d'allà es poden agafar caiacs per anar al Congost.
0: Val.
1: Perquè ho apunteu a la noteta aquesta que us esteu fent de quan aneu a la Noguera.
0: Sí.
1: Val, i jo no ho vaig fer així, vaig atrevir-me una mica, vaig creuar per Aragó, hora i mitja de viatge amb cotxe, arribo allà... I el propietari s'havia oblidat de mi. Real. S'havia oblidat dels meus caiacs.
0: I tu no t'havies fet una hora i mitja de cotxe i no tenies caiacs.
1: No hi havia caiacs. I no es va poder solucionar, eh?
0: Ah, no? No hi va haver cap alternativa?
1: No hi va haver caiac. Em va dir, si t'esperes a les 3 de la tarda, te'n dono. Li vaig dir, no.
0: No, perquè per quantes hores perdies? Ja havies perdut una
1: hora. Eren les 10 del matí i ell
0: havies,
1: volia que m'esperés.
0: T'havies llevat a les 8 del matí?
1: M'havia llevat d'hora.
0: Mare de Déu, amb cap de setmana, eh?
1: Amb cap de setmana. I no hi havia caiacs. Total, que no, els caiacs no els vaig aconseguir, però sí que vaig poder parlar amb en Xavi, que era el propietari de l'empresa, i a més és un dels primers que va portar l'activitat al Congost, que això em va semblar molt xulo, fa 20 anys.
0: Déu-n'hi-do, però es va oblidar de tu?
1: Es va oblidar de mi.
0: Però... Se'n recordarà per això,
1: Se'n recordarà. Quan senti el programa, sisplau, Xavi, en recorda't de mi per la propera si torno. Eh? I bueno, i això, ell ens feia una mica de recomanació sostenible del Congost de Montrevell, que és molt necessària. Si et sembla, escoltem el que ens deia en Xavi. I...
0: Perfecte, som-hi.
2: De fet, ja tenim problemes de que hi ha massa gent i tot, no? I el cap de setmana això pues, comença a ser una miqueta... Jo crec que seria bo que els que tenen la potestat o la capacitat de regular haurien de fer alguna cosa, perquè al final el lloc que és el que importa, més que nosaltres, si pot ser estar la nostra economia, el lloc pues, és el que ens dona feina i pa, no? Llavors, no, penso que és tan important només que això vagi bé i que dure, que avui faiguem o vingui molta gent, i demà també, no? La sostenibilitat, no? Llavors, sí, això s'ha de regular, perquè aquí comença a sobrar gent, li sobra promoció, ja li sobra promoció al lloc, i, bueno, i en tot cas, pues, si es pogués repartir la cosa i que els caps de setmana no vingués tanta gent, i els dies de feiners, pues, se'n pot acceptar més.
0: Amb aquesta frase, li sobra gent al Congost de Montrevell, ens ha dit.
1: Li sobra gent, i de fet, mira, com a part positiva em va anar bé no anar-hi diumenge, perquè era un diumenge, com que hi tornaré, optaré per anar-hi entre setmana, que és el que em deia una mica en Xavi. Els que hi hagueu d'anar, si podeu escollir i podeu anar entre setmana, trobareu menys gent, us farà menys pesat i disfrutareu més de l'ambient.
0: Sí.
1: També, ojo la calor. Intentem evitar les èpoques d'estiu, perquè es veu que han hagut de fer diversos rescats en helicòpter de gent que s'ha marejat, o bé fent caiac, o bé caminant pel Congost, perquè també hi ha una ruta per fer a peu. Mm. I sobretot, no hi deixeu deixalles. Emporteu-vos a tot el que hi dueu.
0: Marranos, per favor, sisplau, no deixeu plàstics al terra. És que realment és una cosa que tenim aquí a prop i que l'hem de cuidar, perquè si no la cuidem nosaltres, qui ho farà?
1: Tenim un territori espectacular, uns llocs idíl·lics, cuidem-los que no costa res.
0: Perfecte, Ariana, moltíssimes gràcies per aquesta ruta que ens has fet express d'aquest cap de setmana sencer que tu vas passar i ens l'has fet en 20 minuts. Moltíssimes gràcies. No faltarem aquesta cita, que és molt important.

0: molt important. Una abraçada. Seguim.
1: El rescat.
2: Entra la música i tu.
3: Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Així sona.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La consellera d'Interior presenta a Figueres l'arribada de la nova promoció dels Mossos a l'Alt Empordà. La Regió Policial de Girona incorpora 159 agents en pràctiques de la 33a promoció, tot i que Interior no ha fet públic el repartiment exacte entre les comissaries de Figueres, Roses, La Jonquera i l'Escala. A veure si podem acabar amb tant delinqüent d'una vegada, exclama un avi que llegeix la notícia a l'Empordà assegut a la Rambla de Figueres. L'Hospital de Figueres activa el nou circuit de diagnòstic ràpid que facilita l'atenció en 11 tipus de càncer. El programa, en funcionament des del desembre, ja ha tancat 222 casos i estableix un circuit preferent per accelerar el diagnòstic i l'inici del tractament. Un dels objectius ha estat l'ampliació del nombre de localitzacions tumorals amb signes i símptomes d'alt risc. Espolla posa el dia a la Fraternal per recuperar el bar i l'activitat de la societat. Les obres, amb una inversió de més de 310.000 euros, permetran adaptar l'espai a la normativa d'accessibilitat, incendis i eficiència energètica.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 5. És l'hora del pati.

0: T'imagines poder veure erupcions submarines i extraplanetàries?
1: A l'Espai Cràter d'Olot és possible. Descobreix Cràter 360.
0: Un viatge extraordinari per quatre volcans inaccessibles, des de les profunditats de l'oceà fins als confins de l'espai.
1: Reserva la teva entrada a espaicràter.com.
0: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
1: Olot, la Garrotxa. Oh my God!
2: Ara escolteu L'Altra Ràdio.
3: Vinga.
1: Som d'aquí.
4: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Darnius.
5: Les set gràcies de Darnius. Sota un cel color d'estam, entre els boscos i la prada, s'alça un dolmen a ple camp com una taula parada. A Sant Esteve del Llop, on el llop ja no el visita, a peu eixut o a peu xoc, el sant té el peu a l'ermina. S'extasia el Ricardell, entre vinyes i olivedes, el sol li daura la pell, l'oreig fa tremir les sedes. El poble guarda un carrer, gairebé llarg com l'Arnera, ample, alegre i de torer, no costeja i fa drecera. Un parc jardí que presuma amb forestal gallardia, entre clapes d'ombra i llum, i un temple, Santa Maria. Si te'n puges a Montroig, veuràs la plana que fruita i un castell, vençut, estoig de la llegenda i la lluita. Em plourà saber què hi dius, d'un poble que tant t'ofrena. Recorden el nom, Darnius. Visita'l, que val

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.
3: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
4: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Encara cuegen els efectes de l'eclipsi. Dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Ahir vam tornar a tenir precipitació que va afectar sobretot el Prepirineu Oriental i sembla que de cara a les properes jornades seguirem amb aquesta tendència de ruixats de tarda que acaben descarregant el Pirineu. La diferència és que tindrem episodis que seran una mica més extensos, especialment de cara al cap de setmana, i afectaran diversos punts de l'interior del país. Això sí, a partir de diumenge tendiran a quedar-se més restringits a la meitat est del país. Tornarem a tenir una nit que serà força càlida a tota la costa catalana, especialment a la meitat sud, i per això s'ha tornat a emetre un avís de calor nocturna. El dia començarà força tapat a bona part del territori. A primeres hores del dia començarà a entrar una banda de núvols pel sud del país i, a més, també des de primeres hores del matí començaran a créixer nuvolades al Pirineu. I serà allà on començaran a descarregar els primers ruixats que acabaran afectant a molts punts de l'interior del país. Els ruixats es preveu que puguin ser d'intensitat forta i per això s'ha emès un avís per intensitat de pluja. Aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa o de ratxes fortes de vent. A més, també seran força locals i és per això que els models veuen una mica diferent els punts on acabaran descarregant aquests ruixats. I aquest episodi no quedarà aquí perquè de cara a diumenge es repetirà un altre episodi de precipitació força extensa, però això sí, aquest cop quedarà una mica més restringit a la meitat est del país. A partir de la setmana vinent sembla que seguirem amb aquestes nuvolades de tarda que deixaran algun ruixat a punts del Pirineu i a més els models tornen a veure una nova pujada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bon Preu i Esclat.
7: On eres tu el dia de l'eclipsi?
8: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Vinga, va, comencem!
18: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
19: Ràdio Vilasacra.
20: A continuació, recordant el passat.
21: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
22: Home, un petit especialista, eh?
21: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
22: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis. Comencem un espai més de recordant el passat i recordant el passat amb música. Recordar el passat, doncs fem una presentació de gravacions des dels inicis dels discos fins gairebé en els anys 60-70, anem. I ara ja només presentar en el comandament de les vies del so allà el Pere González i un servidor que us parla, Josep Pons. Avui ens atrem al programa amb una gravació de 1944 d'una orquestra molt famosa en aquell temps, que era Edmundo Ross, Edmundo Ross i la seva orquestra. Edmundo Ross tenia un estil en aquells temps com molt igual en l'estil de l'orquestra del Xavier Cugat o de l'Enric Madriguera. Doncs ara he portat a la gravació que el disc posa Canción Cubana, que amb un altre disc que també jo tinc d'aquesta melodia posa una mica més llarg, posa Canción Cubana de Amor, però és la mateixa gravació. Doncs ja ho sentirem seguidament.

era l'orquestra de l'Edmundo Ross, que si hem seguit la gravació hem sentit que portant el ritme anaven percutint com dos palets petits. Jo això ho havia vist antigament en les orquestres, ara no sé si encara s'estila, però se sentia que anava percutint. I ara anirem en aquells mateixos anys a Barcelona, hi havia una famosa orquestra que era l'Orquestra Gran Casino, i també va gravar una melodia que el títol és Serenata Veneciana. El seu autor era el músic Manuel Palos, que era, havia sigut també director de l'orquestra, pianista i compositor. I aquí el vocalista era el vocalista fixe que hi havia en aquell temps en l'orquestra, que era en Joan Torres. Doncs ara sentirem aquesta serenata veneciana que ens parla de tots aquells canals que hi ha a Venècia, que hi ha un moment que diuen les azules aguas de sus canales. Jo quan hi havia estat no eren tan blaves, però ara sentim-ho, sentim-ho.

era la serenata veneciana, un gran èxit en el seu temps, sí. I ara portarem un fragment d'una zarzuela famosa, la Verbena de la Paloma, que era del músic Tomàs Breton i el lletrista Ricardo de la Vega. Això es va estrenar, aquesta zarzuela, a 1894, o sigui, a últims del segle XIX. I inicialment no es havia de dir, o no portava, quan ho van estrenar, el nom de la Verbena de la Paloma. El títol deia El Boticario y las Chulapas y los celos mal reprimidos, però després ho van abreviar a la Verbena de la Paloma, que la Verge de la Paloma és la patrona de Madrid, i llavors allà hi fan també unes festes, i segurament dins aquestes festes doncs transcorreix l'acció d'aquesta zarzuela. I ara posaré un fragment que intervenen en Lluís Sagibela, en Santi Ramaldi, la Elisa del Campo, Luis Espinosa i el coro. Doncs ara posarem aquest fragment.

0: acabaremos en el matadero.
1: ¡Pero

doncs era un fragment, hem posat un fragment que no fa pas gaire, que és de la meva col·lecció de discos long plays, i posat, i n'hi ha que tenen la teoria de que se sent la sonoritat és més bona treta del disc directament. I ara també en portaré un altre també, sinó que és un disc dels senzills, dels de 45, una melodia que va guanyar en primer lloc el Festival de San Remo de 1967. Non pensare a me, si penses en mi. Va fer la seva versió d'aquesta melodia, famós en aquell temps, Josep Guardiola. Doncs és el que he portat, que ja dic, li he estret també del disc, amb el meu tocadisc, i tenen més bona sonoritat.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Sardanes al Cava del compositor Xavi Pinyol. I del compositor barceloní que escriu unes sardanes ben airoses i ben balladores d'en Xavier Forcada, escoltem Desgorjant amb la Cobla Marinada.

0: La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Desgorjant, del compositor Xavier Forcada.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Dins dels actes de celebració de Sant Sadurní d'Anoia, ciutat pubilla de la Sardana, en 1984, es va celebrar el primer concurs musical de sardanes dedicades a Sant Sadurní d'Anoia, en el decurs del concert del dia 10 de setembre de l'any 1984. El mestre Joan Josep Blai, amb aquesta sardana que escoltarem, va ser un dels finalistes al títol a l'escalfor d'un Montcava. L'escoltem amb la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar la sardana L'escalfor d'un bon cava del compositor Joan Josep Blai. Ens l'ha ofert la Cobla Marinada. I escoltarem una sardana que a mi particularment m'agrada molt, a veure si a vosaltres també. És d'en David Estanyol, quan va visitar la vila de Sant Sadurní d'Anoia. Sempre se sent com a casa. És per això que va dedicar aquesta sardana als membres del Foment Sardanista, en especial a l'Àngels Vendrell i a la Mati Arnaus, el Seny i la Rauxa. Es va estrenar a Sant Sadurní d'Anoia el dia 25 d'abril de l'any 2003. Escoltem Com a casa, d'en David Estanyol, amb la Cobla Marinada.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Com a casa, d'en David Estanyol. Què us ha semblat? I escoltem una sardana que porta per nom Escumejant. El 30 de novembre de l'any 1985, Sant Sadurní d'Anoia va retre homenatge al mestre Manel Saderra Puigferrer. Ell, en agraïment a la vila de Sant Sadurní, li va dedicar aquesta sardana obligada de tenor al tenor solista en David Estanyol. Escoltem Escumejant, de Manel Saderra Puigferrer, amb la Cobla Marinada.

escoltat Escumejant amb la cobla Marinada. El mestre Joan Lluís Moraleda va voler dedicar aquesta sardana titulada Brut de Bruts al foment sardanista de Sant Sadurní d'Anoia, en especial en Pere Rebordosa i en Josep Joanola, que en aquella època eren membres de la junta d'aquesta entitat. Es va estrenar l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona, l'any 1992. Escoltem Brut de Bruts d'en Joan Lluís Moraleda amb la cobla Marinada.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: No permetis que humilin a companys de classe.
1: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
0: Denuncia que cal canviar les coses.
2: K25.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Ahir vam tornar a tenir precipitació que va afectar sobretot el Prepirineu Oriental i sembla que de cara a les properes jornades seguirem amb aquesta tendència de ruixats de tarda que acaben descarregant el Pirineu. La diferència és que tindrem episodis que seran una mica més extensos, especialment de cara al cap de setmana, i afectaran diversos punts de l'interior del país. Això sí, a partir de diumenge tendiran a quedar-se més restringits a la meitat est del país. Tornarem a tenir una nit que serà força càlida a tota la costa catalana, especialment a la meitat sud, i per això s'ha tornat a emetre un avís de calor nocturna. El dia començarà força tapat a bona part del territori. A primeres hores del dia començarà a entrar una banda de núvols pel sud del país i, a més, també des de primeres hores del matí començaran a créixer nuvolades al Pirineu. I serà allà on començaran a descarregar els primers ruixats que acabaran afectant a molts punts de l'interior del país. Els ruixats es preveu que puguin ser d'intensitat forta i per això s'ha més un avís per intensitat de pluja. Aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa o de ratxes fortes de vent. A més, també seran força locals i és per això que els models veuen una mica diferent els punts on acabaran descarregant aquests ruixats. I aquest episodi no quedarà aquí perquè de cara a diumenge es repetirà un altre episodi de precipitació força extensa, però això sí, aquest cop quedarà una mica més restringit a la meitat est del país. A partir de la setmana vinent sembla que seguirem amb aquestes nuvolades de tarda que deixaran algun ruixat a punts del Pirineu i a més els models tornen a veure una nova pujada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
8: On eres tu el dia de l'eclipsi?
9: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.

0: La Xubertiada arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de l'IET i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: D'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco, amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Matti Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, i és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana, doncs, artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals. I el que sí que van fer, doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banse, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Dilelo, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Show.
4: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
5: La deshumanització del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
4: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
5: Es que tengo una madurez y un bagaje ya que 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
4: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
5: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
4: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.
6: Aquests llençols que se t'han estripat.
7: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
8: Aquells texans que estan trencats.
9: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya.
10: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
11: La Figareta.
12: Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figareta, un programa de castells de cap per avall.
13: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
14: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-sacra.
15: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. 4 sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca jardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972-67-3296.
16: Passió per la ràdio.
17: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
18: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: I parlant d'emocions.
2: 52.
3: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
4: La plataforma SOS Costa Brava es va construir a Pals el 4 d'agost del 2018 amb 18 associacions i entitats membres per lluitar per preservar el litoral gironí. Volem fer una valoració d'aquests anys d'activitat i per això tenim amb nosaltres l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot. Bon dia, Eduard. Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui.
5: Bon dia a vosaltres.
4: Us esperàveu en el moment de la creació que arribaríeu a ser el que sou?
5: Nosaltres confiàvem en que, efectivament, a la Costa Brava calia fer un pic d'alerta, calia fer i organitzar una aliança d'entitats i associacions ecologistes per tenir més força i per denunciar la situació crítica del litoral gironí. Eren 18 projectes que amenaçaven de nord a sud la Costa Brava i calia actuar fermament. Llavors vam fer, efectivament, una estratègia d'aprovar un manifest exigint fins a 12 actuacions de les diferents administracions públiques per intentar que la Costa Brava i calia gran difusió mediàtica, explicació entre la gent per convèncer que la Costa Brava havia superat la capacitat de càrrega del territori. Teníem que dir que la Costa Brava era el Titanic i llavors que comencés la reacció de tothom. I afortunadament, doncs, les 18 entitats que primer ens vam unir vam aconseguir un important impacte mediàtic. Llavors, hem anat treballant 2 anys sense parar, complint el full de ruta d'aquest manifest i estem aconseguint importants fites.
4: Són molts els projectes que heu anat aconseguint i dels que podríem anar parlant, però a nivell com a entitat, quin és el projecte que considereu que ha sigut més un èxit?
5: Quan es va constituir SOS Costa Brava hi havia una amenaça molt forta d'urbanitzar la cala d'aigua freda a Begú. Era una urbanització que afectava 70 hectàrees de bosc i molt potent, perquè es preveien 275 habitatges i 3 hotels. Allà es va mobilitzar molta gent en contra, que estava greument afectada pel projecte i aturar aquest projecte potser és un dels màxims èxits de SOS Costa Brava. També la urbanització de Saguarda de Cadaqués, que és la joia de la corona, diríem, de la Costa Brava, una població espectacular, es anava a veure desfigurada si s'urbanitzava Saguarda, que és una muntanya just per sobre del sol urbà anant cap a Port Lligat. I en allà s'hi preveien també 104 habitatges i un hotel, que eren desfigurat la línia de paisatge de Cadaqués, perquè les pendents eren molt importants i es pujava més de 50 metres la línia edificada del poble. Per tant, es desfigurava. També s'afectaven, doncs, milers de parets de pedra seca, s'arrencaven moltes oliveres i tenia un gran impacte aquesta urbanització, que afortunadament també SOS Costa Brava, amb els Amics de la Natura de Cadaqués, hem aturat. I finalment també el tercer gran èxit, podríem dir que és l'aturada de l'autopista de la Costa Brava, l'aturada de la prolongació de l'autopista del Maresme, amb 3 carrils, amb túnels, amb viaductes, que pensava el govern portar des de el Maresme, diguem, afectant Blanes i Lloret i entrant a 3 carrils, afectant 50.000 arbres o 55.000 arbres, 50 hectàrees de bosc, una infraestructura desmesurada que haguera destruït Lloret. I aquesta ha estat aturada per via judicial, diguem que ho ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En aquí, però, estem amatents perquè, sorprenentment i inexplicablement, el conseller Damià Calvet i el govern de la Generalitat estan porfiant i intentant continuar amb aquest projecte desmesurat. I malgrat les 2 aturades judicials que ja han tingut, han aprovat un tercer projecte per per intentar fer aquesta autopista. I aquí sí que estem una mica nerviosos i pendents de si aguantarem un cop més l'embat d'un govern que vol fer infraestructures que malmetran irreversiblement la Costa Brava.
4: Mm-hmm. Podríem parlar de moltes accions, l'aprovació inicial del Pla Director de Revisió de Sòls No Sostenibles, la moratòria urbanística amb la suspensió de llicències. Tots aquests projectes, què suposen per vosaltres com a plataforma i què suposen pel litoral gironí?
5: Bueno, que la moratòria urbanística va ser essencial. Nosaltres dèiem que la Costa Brava era el Titanic i si no s'actuava d'immediat, si no es feia una moratòria, tots aquells projectes que els planejaments preveuen s'anaven a executar d'immediat. En aquell moment era la tempesta perfecta. Nosaltres vèiem, hi havia tot el capital del món comprant terrenys i pendents d'urbanitzar la Costa Brava, tots els fons internacionals. També hi havia tots els rics del món que tenien ganes de comprar alguna parcel·la emblemàtica, fos a Cadaqués o a Begú, mirant les meres, etc. I es tenia d'actuar, i la necessitat era aturar les noves urbanitzacions. I això ho vam aconseguir al cap d'un any amb una aturada, una moratòria que va acordar el govern de la Generalitat. I exigíem un pla director perquè els 22 planejaments del litoral eren absolutament desmesurats. No responien al principi de sostenibilitat. I nosaltres vam quantificar que si els planejaments vigents permetien 250 noves urbanitzacions a la Costa Brava. Si no sortia la Generalitat al rescat, si no apareixia un pla director que per sobre, un superior jeràrquic en aquests plans municipals, que per sobre modifiqués aquests plans i desclassifiqués massivament el sòl, és a dir, anulés, deixés sense efecte aquestes urbanitzacions previstes, vull dir, era el final de la Costa Brava. I també, afortunadament, el passat desembre de l'any passat, no?, vam aconseguir l'aprovació inicial d'aquest pla director. És un pla director que nosaltres diguem que no és prou valent, que es queda a mig camí, però que és cert que desclassifica 91 sectors urbanitzables i en redueix 50. En falten 100 que estan en perill i amb les reduccions no en fem prou, però és un bon començament.
4: Com està la situació respecte a quan vau començar? Ha millorat? S'han generat nous problemes? Segueixen havent els mateixos problemes?
5: No, nosaltres diguem que el real coronavirus de la Costa Brava continua actiu i és urbanitzar i edificar-la. El coronavirus de la Costa Brava són els plans vigents. I ara per ara, aquells 22 plans continuen preveient aquelles urbanitzacions. És cert que el pla director en redueix unes quantes, però tot el planejament vigent en els 22 municipis de nord a sud són absolutament no sostenibles. Es continuen preveient urbanitzar tots els primers retalls de boscos i pinedes a la Costa Brava. El pla director ha entrat en allò que és més agressiu i és més evident i en sectors urbanitzables que encara no havien iniciat, no havien començat el seu desenvolupament. Són sòls separats dels nuclis urbans. I ara el gran problema de la Costa Brava són els plans en els sòls urbans. I nosaltres diguem, i hem fet un estudi per detectar que tots aquests retalls de boscos i pinedes a primera línia de mar estan afectats de mort, perquè seran tots urbanitzats i edificats. I posem exemples ben clars. Al Canadell, a la platja del Canadell, a Calella de Palafrugell, aquella pineda i la riera existent doncs serà canalitzada i la pineda desapareixerà i apareixeran 50 edificacions si no es canvia el pla de Palafrugell. A Tamariu, la riera de Masllor, a la capçalera, apareixerà una urbanització i un hotel si no s'hi fa res. Aigua Gelida, també a Palafrugell. Els dos retalls de bosc que queden seran una urbanització de luxe de 33 xalets i un hotel. A Platja d'Aro, el front marítim que queda entre la desembocadura del Ridaura i el port provocarà, si no es fa res, que desaparegui la Pineda, on avui per avui hi ha un càmping, i es construiran 400 habitatges. La Pineda de la Fosca, l'últim pulmó que queda a la Fosca després d'haver afectat ja la Pineda d'en Goi amb els blocs. Aquesta Pineda acaba de ser aprovada en plena etapa de coronavirus, diguem, no? d'estat d'alarma, de confinament. Doncs l'Ajuntament de Palamós ha aprovat el projecte d'urbanitzar aquesta Pineda, el projecte Bellafosca. I aquesta Pineda, si no es fa res, doncs ja hi apareixen diversos vials, 12 xalets i dos blocs amb 43 apartaments. I així podríem anar parlant. Podríem Ràdio parlar de la cala de Calders, a Cadaqués, a Portlligat, aquesta cala, que és una meravella i està envoltada d'olivets i parets de pedra seca. Totes aquestes zona que toca la cala es diu, són sectors urbanitzables que es diuen Racó de Calders, Turó de Calders o Soliguera, i encara més greu potser tot el front marítim entre Port de la Selva i Llançà, des del far de Saranella, serà urbanitzat si no es canvien els plans, i s'executaran sectors, doncs, de Saranella, del Cap de Vol, Roses 2, etc., i serà un front continu urbanitzat. Per tant, és essencial fer aquesta campanya per salvar els últims retalls de la Costa Brava, de les pinedes, els retalls verds, diguem, els retalls de bosc, i aquest és el gran objectiu que tenim aquest tercer any, no?, d'intentar salvar aquests retalls de boscos de la Costa Brava.
4: Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, moltes gràcies pel teu temps, per explicar-nos quina és la situació a la que es troba ara mateix la Costa Brava, i esperem poder tornar a parlar aviat i que s'hagin resolt molt d'aquests aspectes que hem comentat.
5: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com. Oh! Yes.

0: El desembre passat acomiadàvem Jordi Roc, doctor i malhomen que fa 34 anys va apostar per fer un festival petit de tamany íntim, però de gran qualitat artística al poble de Vilabertran, que s'ha convertit en capital del lit i la música de cambra. El festival recorda aquesta edició al seu impulsor i manté viu el seu llegat, marcat per l'entusiasme, com destaca Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertiada.
1: Vam aprendre molt d'ell, vam aprendre aquella manera tan propera i tan especial d'estimar-se al públic i als artistes, coses que conservarem sempre perquè són l'essència de la Xubertiada.
0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a ser l'escenari principal d'una Xubertiada que té com a preludi concerts a Vilajuïga i Pals. En total, 18 actuacions que combinen joves valors com els cantants Mikhail Timoshenko, Samuel Hasselhorn, Erika Baikov o la sueca Matilda Esterby, amb vells amics com el baríton Matías Gerne, el pianista Javier Perianes i la soprano Juliane Vance, que es reunirà amb el quartet Casals. Tres recitals molt emotius pels seus vincles amb Jordi Roc, que va apostar per ells quan eren joves artistes.
1: Juliane Vance va cantar a la primera edició de la Xubertiada, d'alguna manera va ser la musa. Ella va cantar el 93, Matías Gerne va debutar l'any següent, el 94, i Javier Perianes el 97. I des de llavors tots hi han tornat sovint. Serà molt maco tenir-los a tots reunits.
0: Altres plats forts són els recitals d'André Chouent, de les sopranos catalanes Mireia Tarragó i Eleonor Martínez, i de l'armènia Rusa Mantashian, que ja van lluar-ne al públic l'any passat.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
2: El sol de la ràdio.
4: Ara, tota la música d'autor i sabor personal.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
3: A que truco! A que truco!
1: Bueno...

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Vull saludar una altra vegada que no van sentir la Maria Lluïsa i en Genís. Donaran en compte i quedaran enganxats.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
4: ¿Qué tal?
5: La ràdio de Vila-sacra
6: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança, són d'aquí.

0: informació, música, entreteniment.
1: La millor resposta.
2: Raïm de Xile, plàtans de Costa d'Ivori, quigus de Nova Zelanda.
3: Què passa?
2: Que no has sentit a parlar dels productes de proximitat.
1: Els productes de proximitat són garantia de qualitat i, a més, donen feina al territori, lluiten contra la despoblació i són beneficiosos per al medi ambient. El consum d'aquests productes representa un estalvi important per la nostra butxaca i, alhora, també contribueix a la butxaca del país, ja que el sector agroalimentari és el primer sector de l'economia catalana.
3: Quina bona olor, no?
2: És que és de proximitat.
1: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: I parlant d'emocions.
5: 56.
6: De tota la vida.

Vols posar plaques solars? Parlem Energia. Som l'empresa líder en el sector. Confia en nosaltres. Experiència i coneixement per a tu a la província de Girona. Ens ocupem de tot. Tràmits i legalització inclosos. És el moment del canvi. Truca'ns al 872 20 54 00 o entra a parlemenergia.cat. Parlem Energia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Marxem ara cap a Girona. L'edifici del nou Institut de Secundària Hermesenda serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Fèlix Martín.
2: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte. S'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar.
3: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics,

0: molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
1: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
2: Un segon.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí,

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Abans de dormir és tot un fet. Hem de beure cada dia un got de llet.
4: Deixa un missatge.
5: Ara t'explicaré una història.
6: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
7: La diferència. Com fer?

0: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.
1: De la pantalla als escenaris...
2: Quin és el menjar que els fa més fàstic? Sí, el que fa més fàstic, el més fastigós, el que quasi vomiten. És que realment si te'l poses a la boca i gairebé has de com de... Venen com arcades. T'he de preguntar-ho, xaval? Vinga, va.
3: Mana.
2: Vull que us digueu, sisplau, quin és per vostè el menjar que més fàstic li fa?
4: Hòstia, menjar que em fot més fàstic.
5: Fàstic el menjar cap, home. No, fàstic per què? El menjar tot és bo, no?
6: Els cargols. No m'agraden gens.
2: Boníssim.
6: No, doncs no, mira, a mi no m'agraden.
5: Més fàstic?
2: Sí.
5: Hòstic veure el Real Madrid, tu.
2: Ui.
5: Hòstic, per això no ho gravis, eh?
2: Què més fàstic? Mare, si no ho sé. No?
7: Jo no sóc d'aquí.
2: Ah, d'on és vostè, doncs?
7: Jo sóc de Sant Quintí de Mediona.
2: Hòstia, això encara... Això és l'Alt Penedeja, no? Diguéssim. I els teus de Sant Joan. No, així no vol fer una pregunta, doncs?
7: No, no, ja hi tinc prou.
2: Doncs que vagi molt bé, eh? Molt amable, eh?
8: Els bledes.
9: Els callos.
8: No va de broma, no.
10: No sé, és que n'hi ha tant... Bueno, tants.
8: Ui, sí, doncs... Els bledes no m'agraden. Bueno, doncs...
9: Bé, el caviar tampoc fa massa bona pinta.
10: A veure, cadascú té el seu gust, no? Però... Suposo que n'hi ha pous.
8: Les bledes és l'única cosa. Només m'agrada tot.
11: Un nano.
9: I... No sé, coses així que tinguin un aspecte llefiscós i... No massa homogeni.
10: Bon dia. Ara sí que m'agafes el menjar que es fa més fàstic.
2: I ostres, tampoc t'agrada, eh?
9: No, tampoc.
2: Però si gelatinós, això diguéssim que no. Tu, de cara a la tradició, què és el que més t'agrada, per cert?
9: La pizza.
2: No és refiscosa, la pizza,
9: no. No, bueno, formatge de desfet també m'agrada.
12: Fàstic!
10: No te sabria dir.
12: Uf, a mi és que m'agrada quasi tot, eh? A veure, no sé, els ronyons, coses així. Sí.
2: Tu vísceres, diguéssim que no, eh?
12: No, no, tot això res.
2: Peus de porc t'agraden més?
12: Sí, peus de porc sí, sí. Sí, sí, estem a ronyons o fetges o coses així, no, no, no.
2: No? Què vol dir que no?
10: Que no. Vull preguntes.
2: Ah, no vol preguntes.
10: No te sabria dir, m'agafes...
2: T'agrada tot pel que veig.
10: Sí, no.
9: Menjar escombraries també està bo.
2: Aquest paio en sap, aquest paio sap menjar.
9: Sí, i el pa amb nocilla ja és més tradicional.
2: I ara no hem d'anar un dia dinant amb ell, perquè sap menjar de veritat.
9: Sí, bueno, després haurem d'anar a córrer una mica.
2: Això són misúries, home.
10: Per exemple, el millor menjar d'aquests que no estem massa acostumats, com són orientals o...
2: Formigues, és que mengen formigues.
10: Bueno,
2: que mengen...
10: No sé, suposo que sí. Però, bueno, per aquí no es dona gaire, no?
2: I no molt tradicionals.
10: Per això, dic... No sé, no et sabria dir en aquell moment. Ho sento si no te respost a la pregunteta aquesta tant d'allò. Vale? Merci.
6: Que em fa més fàstic o que no m'agrada gens?
2: El que et fa més fàstic, fastigós, allò... Ah!
5: El menjar que es fa més fàcil, tot em va bé a mi.
6: El cuscús no m'agrada massa.
5: No.
6: Les llenties tampoc no massa.
2: Lentejas si les quieres bien y si no las dejo.
6: Això diu mi àvia.
2: Qui és el menjar que us fa més fàstic?
6: Hòstia.
13: Més fàcil, la truita francesa.
2: El més fàstic, eh?
14: Els cefalòpodes.
13: El què?
14: Pops, calamars.
13: Ah!
6: Gens, eh?
2: No. Lo de dintre tampoc?
6: No, no, és que només els he tastat un cop i és que no. No, no. Em sembla que no vaig agafar ni el gust, re.
13: Les verdures. La verdura, sí. Sí, la verdura. No m'agrada.
6: A mi tampoc, eh?
2: No. I el que més?
6: Eh?
2: El que més?
13: No. La pasta. La pasta.
6: Los macarrons amb bechamel.
2: Oye, que mengeu el mateix, però...
6: I la pizza també. Sí.
13: I el Frankfurt, i el... tot.
2: Molt, molt nutritiu tot, eh?
13: Sí, sí, sí.
2: Estan boníssims en suc i...
14: És que són xiclets amb gust d'algo.
6: És carós.
2: No, la gent que se'ls menja amb devoció,
6: sí,
2: eh?
6: Sí, sí, sí. Mira, jo a la meva família sóc l'única que no m'agraden, però bueno.
14: Si digues la salsa poden estar bé, sense salsa són xiclets.
13: Claro.
15: Ara mateix. Ara mateix no em ve res.
2: Tu fos tot, eh?
15: M'agrada menjar, però ara mateix no sé. els ronyons, per exemple. Eh? Vinga.
2: Vale, vale, gràcies.
15: Per què no em preguntes el que m'agrada més?
2: Oh. Per què no? Ah, va, va, quin és el que més t'agrada? El que més t'agrada, quin és?
15: El que més m'agrada, la paella.
12: Ja està? Doncs vinga. Fins una altra.
2: Bueno, així és que ja està, no? Doncs adéu.
3: Adéu.
2: Què vol dir això? Ah, que no?
3: Que me vull.
2: Ah, vale. Vinga. No, jo vaig també al meu abogat.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vendrà acompanyada pel pianista Mati Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I al programa doncs tenim Schubert per començar, però després ja entrem amb el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatet Casals, i el que sí que van fer doncs al gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banse, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quatet Casals, vam demanar que fessin música junts i si van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
3: En el 107 de la FM...
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Pareu bé l'orella.
5: Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies. Moltes gràcies.
11: Ràdio Vila Sacra, senzillament.
12: La xarxa.
13: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada comptar. pelar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor. Yeah, yeah. Cap de setmana memorable?

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé res.
2: Imagina, crea, sorprenta. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: És que té de tot.
4: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val...

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Situem-nos ara a França. La policia d'aquest país ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menors. I a 3 d'ells els van enxampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava aquests drons des de dues zones pròximes al centre penitenciari. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur si puguin fer arribar també armes. Segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press, la gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres, i és que fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents. L'any passat ja van ser uns 5.000, unes xifres que s'expliquen, segons l'administració penitenciària, per la instal·lació de sistemes de detecció de drons.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: I arriben dos moments més sabrosos al nostre magazine. Posem-nos el davantal, encenem els fogons i obrim la porta de la cuina de la ràdio. Això ens ajuda a fer la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, perfecte. Sí. Avui anem de tapes.
0: Oh, que guai, això m'encanta.
1: I
0: a mi,
1: les tapes ja no volen tanta feina. I llavors n'hi ha una que és la tapa 10, no?, que són les patates braves.
0: Al tant.
1: Perquè, esclar, tu dius, bueno, i una recepta de patates braves no cal, però sí que cal, perquè les patates braves també tenen el seu secret com tot.
0: Ah, bé, tu aquí. Okay. Bueno, vas a algun restaurant i tot arreu es fan diferents, però alguna de bona, bona, costa de trobar.
1: Costa de trobar, doncs és això. Bueno, doncs llavors què farem? Comprarem per 4 persones, que sempre la recepta que donem, 1 quilo de patates de fregir.
0: Val, no, això tenir-ho en compte, eh?
1: Tenir-ho en compte, 1 quilo de patates de fregir. Llavors necessitarem per la salsa, perquè això serà la fregir les patates, i ja ho tindrem. Després us explicaré com ho hem de fer per fregir aquestes patates.
0: Escolta-me, Joan, una cosa, aquestes patates ja ho porten en l'envoltori, patates de fregir?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: No m'hi he fixat mai, eh?
1: Sí, sí, sí, ja ho porta, patates fregir o patates per bullir.
0: Va,
1: sí.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Llavors, el quilo de patates, una ceba, això, la ceba aquesta, és per fer la salsa. La salsa brava. Nosaltres a casa la salsa brava ens agrada a sota una mica de maionesa i a sobre la salsa brava.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Llavors, una ceba, un gra d'all, oli, pebre vermell dolç, una cullerada de postres, d'aquest de la Vera, aquest bo, comprem aquest... Que la caixa és aquella de ferro.
0: Sí, sí.
1: Llavors omplim, si un cas, el pot que tinguem petit, però amb aquella és molt bo. Llavors, una cullerada de cafè de picant. Si el picant no ens agrada tant, ni posem mig, i després ho podem rectificar, que no ens quedés massa picant. Un bon raig de vi blanc. Dues cullerades...
0: Vi blanc normal, normal, eh? Vale.
1: Dues cullerades soperes de tomàquet fregit, ja fregit, d'aquest fregit. I un got de caldo.
0: Molt bé.
1: De caldo que tinguem de pollastre, si no tenim de pollastre, de verdura. Un got d'aquests d'aigua, doncs un got ple.
0: Molt bé.
1: Què farem? Doncs primer de tot fregirem les patates. Les patates tenen dos processos. Si tu els fas amb aquesta fregidora que podem...
0: D'aire?
1: No, fregidora normal. Que tu no l'has comprat, que val 50 euros, que val la pena comprar-la perquè val 50 euros, aquesta fregidora.
0: Ah, molt bé.
1: No és una fregidora que digués, m'haig de gastar 300 euros.
0: No. 50 euros.
1: 50 euros. Una fregidora d'aquestes petites que hi cap 1 litre d'oli de girassol.
0: I per quantes persones representa?
1: Home, aquesta per 4, bé, si sou més, què passa? Que has de fer més fregirades. Vale. T'hi has de posar un ratolet.
0: Dues fregides, molt bé.
1: Això, 3.
0: Molt bé.
1: Llavors, agafarem aquestes patates, perdó, els apelarem i els tallarem esquixades.
0: Vale, allò que sabe...
1: allò que diem, cap a un cantó i cap a l'altre. Tindrem la fregidora, o si ho fem a mà no podem mirar-la, si ho fem amb una paella no podem mirar la temperatura, bé, podem agafar un termòmetre, però és complicat, a 150 graus. I llavors, gràcies, bec una mica d'aigua perquè m'he ennuegat.
0: Tenim aquí...
1: Molt bé.
0: Vinga,
1: tenim
0: continuem.
1: Tenim aquí que ens cuiden, que no, sí, no vegis.
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs, agafarem, els esquixarem. Si tenim aquesta fregidora, a 150 grams, la primera... A 150 graus, la primera fregida. Si els fem amb una paella, i ho mirem al termòmetre, si no, com sempre, els posem a la paella, això, si ho fem a la paella... Llavors els deixem una mica fortes i després els abaixem, perquè ens quedin toves de dintre.
0: Val, és a dir, els dones un cop de foc valent,
1: i llavors els abaixem una mica.
0: Val.
1: I a l'última hora, si ho fem a la paella, per enrossir els tornarem a posar el foc més alt i els acabarem d'enrossir.
0: Això no els hem de tocar de la paella?
1: No els hem de tocar de la paella.
0: Val, molt bé.
1: I llavors els posarem en un paper absorbent, ja tindrem la salsa a punt, que ara explicarem com se fa, i li posarem a sobre. Si els fem a la fregidora, 150, els atraiem i els posem en una escumadora per treure tot aquest oli que tenen, una mica d'oli. I després, la segona fregidada, els farem a 180 graus. I només es tracta de... Llavors ens queden rosses.
0: Ah.
1: I la sal, sempre al final.
0: És a dir, quan ja les tens allà
1: quan
0: al costat...
1: Quan els tens, que els poses a la plata, o els poses en un plat la sal perquè no t'hi vagi la plata, i així es queden bones les patates.
0: Els poses amb un paper especial a l'hora de treure-les?
1: Aquell paper absorbent.
0: Aquell paper absorbent,
1: sí,
0: va.
1: O amb un escorredor. Jo a vegades tinc l'escorredor en un plat, sí, i els tiro allà.
0: Ah, va bé.
1: Saps?
0: Va
1: i, esclar, l'escorredor ja, ja l'oli, però en queda poc, eh? Sempre amb oli de girassol. Bueno, després tindrem... Haurem fet aquesta salsa, que haurem fet? Haurem enrossit aquesta ceba, però tampoc no caramelitzada, només que ens quedi blanqueta. Haurem agafat aquest gra d'all, un o dos, depèn del gust, i l'haurem tallat amb aquell tallador, amb allò, aquell tallador tan petit,
0: sí,
1: que posem l'all a dintre, sí, i el xafem, sí, i ens queda... Sí. El tallarem, i com això és una mica ros, llavors és el moment de posar-hi aquest pebre vermell dolç i aquest pebre vermell picant, però de seguit tirar-hi el vi.
0: Ah, val.
1: Perquè si no aquest pebre vermell se'ns cremaria.
0: Va, ah, molt
1: i tindria
0: bé.
1: Gust de cremat. Molt a la que hi tires el pebre ja tens el vi allà al costat, un bon raig de vi. Deixes evaporar aquest vi i tires aquesta cullerada de sopera de tomàquet que ja fregida, ho passes una mica, ho deixes uns 2 o 3 minuts i poses el caldo.
0: Va.
1: Aquest, que hem dit, un got.
0: No queda molt... Bé,
1: no. I llavors ho deixes que això s'espesseixi. Llavors això anirà agafant.
0: Va remenant,
1: ho deixes uns 10 minuts o 15, que veuràs que aquesta salsa ja ha agafat espessor. Agafes el turmix i ho tritures tot. I llavors amb el colador xinès ho coles.
0: Ah, molt bé.
1: Ja ho deixes en un bol i ja tens la salsa feta.
0: Molt bé. Eh? Fàcil, tot això.
1: Bueno, fàcil...
0: Una mica de feina.
1: Però ho pots fer el dia abans, eh?
0: Ah, molt
1: o
0: bé.
1: Dos dies. Llavors agafes un pot de vidre i ho deixes a la nevera. I llavors ho treus a temperatura ambient i
0: ja
1: és el moment...
0: Ja ho tens a punt.
1: Exacte. Vull dir, i si no, llavors l'escalfes una miqueta al moment de posar-ho sobre les patates.
0: Va.
1: I llavors haurem fet aquesta maionesa, com us vaig dir l'altre dia, que la maionesa hi posarem un ou, no hi posarem all, només l'ou, un raig de vinagre de poma i l'oli i una mica de sal. Ho batarem tot i llavors posarem les braves i posarem aquesta maionesa i a sobre la salsa brava.
0: Molt bé.
1: I llavors ho remenarem al gust, com tots siguem a taula.
0: Bueno, esclar, és això, que aquestes patates braves, la majoria de gent ja té aquesta salsa que és...
1: La compres, ja, i aquestes salses, unes piquen molt, les altres no tenen gust.
0: Sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Salsa queda molt bona, eh?
0: No, és que
1: I si en sobra...
0: Ingredients, fantàstic.
1: És el que dic, i si en sobra no heu de tenir problema, perquè la podeu guardar, eh?
0: Molt bé.
1: Doncs tornem a dir els ingredients.
0: Exactament. Vinga.
1: Ah, i després un secret que l'altre dia no us vaig dir de la maionesa, que ara avui us el dic, que si us talla, no llenceu res. No llenceu ni l'oli, ni l'ou, ni res. Ho traieu del vas batedor, perquè a vegades es talla, eh? A mi també se talla,
0: vull dir. Sí.
1: Perquè a vegades està la temperatura de l'ou. Mil coses, és que no ho saps. La maionesa és una mica a vegades...
0: Mous més el braç del compte, eh? També malament.
1: Doncs traieu això, traieu l'oli, traieu tot això i ho poseu en un bol. Amb un paper de cuina, xugueu bé el vas batedor. Agafeu una mica d'aigua no freda, tèbia,
0: l'escalfem una mica.
1: Sí, una mica, res. Ara poder no caldrà, perquè amb aquesta calor poder ja vindrà tèbia.
0: Sí.
1: Dos dits d'aigua, de través, no de llarg, eh? Dos dits d'aigua. Agafem el túrmix i ho embatem. I veurem que això ens fa una espuma. Quan comença a fer aquesta espuma, que ja poder ha passat un parell de minuts, ben bé, amb l'altra mà tenim el bol allà i amb una cullera grossa anem tirant una mica d'aquesta ioli, d'aquesta maionesa que se'ns ha tallat.
0: Anem tirant,
1: i veurem que se'ns lliga.
0: Escolta, me sembla màgia, això,
1: sí, sí, no hem de llençar ni l'oli ni hem de llençar l'ou. L'única cosa que ens quedarà una mica més clara de la normal, saps que a vegades queda allò tan espès
0: que no la pots ni
1: quedarà una mica de res més clara.
0: Però bueno, s'aprofita perfectament bé.
1: I llavors, com veieu que ja s'ha lligat una mica, ja podeu anar una mica més de pressa, una que era darrere l'altra, i no heu de llençar res. I queda fantàstic, eh?
0: No, Joana, que és fantàstic aquest...
1: Sí, sí, és que l'altre dia vaig pensar, ostres,
0: truc, de veritat,
1: no els
0: eh?
1: Has explicat el truc de la maionesa.
0: Sí, perquè, esclar, a veure, és més fàcil que res, que si un dia vaig una mica més de pressa del compte...
1: Sí, o la temperatura de l'ou, o la temperatura de l'ou que sigui.
0: Molt bé, Joana, repetim aquests ingredients,
1: doncs,
0: aquestes patates braves.
1: Aquestes patates braves,
0: que,
1: eh?
0: Que, bueno, sembla que l'estiu en prenem més per... Però esclar, després hem de posar una cerveseta aquí, eh?
1: Sí, bueno, una cerveseta o un got de vi blanc o, o el que vingui bé, o un got de, una mica de cava, el, que, el que toqui. Sí.
0: Va, Joana,
1: un quilo de patates sempre de fregir, una ceba per fer el sofre, per fer, diguéssim, la salsa, aquesta ceba és per fer la salsa aquesta brava, eh? Un gra d'all o dos tallat ben petit, oli d'oliva, pebre vermell dolç, una cullerada de postres, pebre vermell picant, una de cafè, un bon raig de vi blanc, dues cullerades soperes de tomàquet fregit, un got de caldo, caldo que si el tenim de pollastre, si no de verdura, i ja ho tenim.

0: molt la diferència, eh? Sempre per fregir i sempre de girassol, perquè les patates així no agafen aquell gust d'oli d'oliva i no queden tan olioses,
1: ja no
0: queden
1: molt bé. Molt bé, Joana, doncs moltes gràcies, eh? Molt interessant.
0: Doncs, oh.
1: I això del vinagre de poma és una cosa que sempre penso que s'ha de tenir la cuina. Tu li tens molt, eh?
0: Jo sí, jo el vinagre de poma el tinc molt. Bueno, els altres, aquells altres de Jerez, en tinc de tots. I si no teniu vinagre de poma, un raig de llimona, eh? No teniu, perquè sempre tireu-hi alguna cosa perquè neutralitzi una mica aquest ou. Perquè jo la faig sempre la maionesa nosaltres a casa. Jo la guardo un dia o dos. Més no, eh? Després s'ha de llençar. Però és que aquests pots que compres no valen res.
1: No. Porten d'aquests...
0: I a més tots són additius. Tu miro. Que si això, que si puede contener pescado, que si l'altre...
1: No cal.
0: I més val fer-ho tot natural.
1: Molt bé, Joana, moltes gràcies per estar aquí, per estar a la ràdio. Ens traiem el davantal i bé, esperarem doncs novament a la propera edició. Gràcies.
0: Doncs vinga, fins la setmana vinent.

0: I tant. La més maca i amb diferència.
1: Arxiu d'àudio. Arxiu d'àudio musical i cultural. Arxiu d'àudio musical i cultural de curiositats i records. Arxiu d'àudio musical i cultural de curiositats i records a Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem...
3: De viatjar en família, d'on podem anar amb els nens? Ens acompanya Carles Codina, gerent de RAC Travel. Viatjar a prop o més lluny, en cotxe, en tren, en vaixell, en avió, fem una bona tria per gaudir de les vacances familiars. Aquest any anem de platja.
4: Quasi tothom, les famílies pensen en la platja, per anar en un apartament, perquè més que ara perquè es disfruta de llibertat d'horaris. Hi ha unes altres opcions també, a part de l'apartament, com pot ser anar en un hotel, o anar en un apart hotel on tota la família pot no fer res.
3: De platges no ens en falten una proposta.
4: Al nord de Mallorca, per exemple, amb la Bahia d'Alcúdia, amb Cala Ratllada, allà hi ha apartaments, hi ha uns hotels preciosos en primera línia de platja, i per anar amb les famílies són ideals, perquè quan estàs a primera línia de platja no tens por de cotxes, no tens por de cap mena de perill en aquest sentit. La veritat és que la llibertat que tenen els nens és fantàstica, no? I després un altre lloc, per recomanar-lo dintre de la península, la Manga del Mar Menor. Són 20 quilòmetres de platges, que ja tens apartaments per tots els gustos, per totes les butxaques.
5: A la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
6: Aire pur de la natura, el vent a la cara.
3: Potser, per tant, preferiu aire pur i dormir més aviat a la fresca cap a la muntanya, doncs.
4: És una combinació com de relax, de salut, de turisme i, segons cop, també d'activitat física, no? Per allà es poden fer excursions a la muntanya, però excursions a peu, excursions en cotxe propi, excursions d'aventura, passejos a cavall, i els que són més atrevits ja poden fer això, rafting i espeleologia i coses d'aquestes.
3: Hi ha un tipus d'allotjament idoni per anar amb nens i nenes.
4: Nosaltres recomanem allotjar-se en cases rurals, però hi ha també els apartaments de muntanya, que és apartaments que durant l'hivern utilitzen els esquiadors. A l'estiu, la veritat és que estan superbé, amb unes alçades allà de 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 metres, que respiren salut, i penso que és un lloc molt ideal per anar amb nens i també amb els hotels.
3: Cap on fem camí?
4: El Pirineu Català, a la Vall de Boí, que és un lloc on hi ha les pistes d'esquí de Boí Taüll, i hi ha aquests apartaments que comentaven. Hi ha també una bona oferta d'hotels. Les cases rurals les estem recomanant més aviat per la zona de l'Empordà. És la segona recomanació que fem per fer aquestes activitats. Des de l'Empordà fins al Baix Empordà hi ha unes zones per fer caminades a peu per tot el Cap de Creus, per els aigamolls de l'Empordà. És una zona molt atractiva i molt maca per disfrutar de la gastronomia i sortir una miqueta de lo que és l'estrès de cada dia.
6: Nous llocs per visitar, nova gent per conèixer...
3: Parlem d'una opció ben diferent, anar de creuer.
4: Navegues durant la nit, de dia pots visitar 5, 6, 7 ciutats. A més, allà en el barco fa molts amics. I a vegades els pares se'ls volen anar d'excursió i és que els nens volen anar, perquè han quedat amb els amics a les 10 del matí en el club del vaixell. És una experiència també pels nens i jo penso que inolvidable.
3: Quin itinerari recomanem?
4: Jo en recomanaria que anessin a les Illes Gregues, perquè els creuers que hi ha des d'aquí a Barcelona, es va visitar Roma, es va visitar Florència, els desplaçaments són molt amb autocar, hi ha molta ruta amb autocar, hi ha visites a museus i això a vegades els nens també els avorreix. En canvi, te'n vas a les Illes Gregues, arribes a Venècia i vas fins a Atenes i et pares a Mykonos, o et pares a Santorini, o et pares a Rodes, que són platges, arribes allà, pots agafar un taxi i pots anar a qualsevol platja, com una mica més al teu aire, i els nens, la veritat és que ho disfruten molt.

0: I tot a punt per agafar la carretera.
1: Si estem pensant en una ruta en cotxe, compta amb el cansament dels petits.
2: Preparar l'itinerari i, si vas amb nens, reservar l'allotjament per no tindre sorpreses desagradables. Programar també excursions o visites amb un cert temps i també que no siguin visites molt avorrides, sinó que siguin visites divertides, visites molt exteriors. No fer excessius quilòmetres durant la ruta.
3: Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bambola.
1: Tenim també una altra opció, carregar el cotxe en un vaixell i fer mig viatge sense cansar-los gaire. Destí Itàlia.
2: Una recomanació que fem seria Itàlia, perquè ara han posat uns vaixells, uns que van fins a Gènova i un altre que va fins a Civitavecchia. A l'estalviar-te aquests 1.000 i pico de quilòmetres que van amb un barco a la nit, que a més l'aventura també de pujar un barco per un nen, també, no? I els barcos són preciosos. És començar el viatge i arribes ja o bé a Gènova, que llavors pots fer tota la part del nord d'Itàlia amb una certa comoditat. La tornada sí que la pots fer tranquil·lament per la carretera i pots fer autopista, pots parar a algun lloc a França. I si no, l'altre vaixell que va també fins a Civitavecchia, pots començar per Roma i llavors baixar una mica cap al sud, cap a Nàpols, cap a Pompeia, inclús pots anar a Capri, al Vesuvio.
3: Esto se acabó, no mereces mi corazón.
0: Emocions i aventures a cada cantonada.
1: I arriba el gran moment de fer un primer trajecte llarg en avió.
4: Viva México! Viva! Viva América! Viva!
1: Potser és un viatge per nens i nenes a partir d'uns 10 anys si volem que valorin aquest viatge i facin també cultura.
2: Jo recomanaria anar a la Riviera Maya perquè té unes platges fantàstiques i perquè té una cultura esplendorosa. Hi ha vols directes fins a Cancún, és tota la part de la cultura maya, de la cultura azteca. Pots anar a Teotihuacán, pots anar fins a les ruïnes de Tulum, pots anar fins a Selja. Penso que és un destí boníssim, que a més el combines amb la platja, que són unes platges fantàstiques, o te'ls emportes amb un parc temàtic que es diu Escaret, que es poden banyar amb dofins, o es poden banyar amb un cenote, que són aquests llacs d'aigua tan dolça que estan per tot el Yucatán, i penso que és una experiència fantàstica.
5: Busca el que és més fonamental, les coses simples i vitals, oblida't de problemes i inquietuds.
1: I marxem amb el lloc que fa somiar petits i grans, Disneyland.
2: Que és el viatge màgic, és el viatge dels nens, no? Qualsevol pare té ganes de portar els fills i els fills des del que volen anar. Aleshores, és un viatge que el disfruta tothom. És un any una mica especial per Disney, perquè està fent unes ofertes espectaculars. Si disposem d'alguns dies més, jo penso que l'ideal és anar-nos també a París. I sobretot si anem amb un cotxe, podem estar a fer una tornada als castells del Loire o alguna cosa d'aquest estil, però a París no ens el podem deixar. Si vas allà i no puges un nen a la Torre Eiffel.
3: Viaje con nosotros y quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugar y disfrute.
0: Si vols saber més coses,
1: per buscar llocs on anar teniu les pàgines d'internet viajarenfamilia.net, babyviajes.com, salirconpeques.com, travelkids.es, travelpeques.com i la pàgina del RAC, l'agència de viatges rac-travel.com, i consells per anar de viatge amb els més petits a guiainfantil.com i familiaforum.net.
6: Bon voyage!
0: Estem tots a punt?
7: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Vic, una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant, anuncia la creació d'un festival de llibre infantil i juvenil. Es dirà Canalla i es farà a la zona de les adoberies a la tardor. Hi haurà editorials, il·lustradors, professionals i entitats del foment de la lectura. Vic, Natiadell.
1: Serà un espai de trobada del sector, però també per a les famílies, per atraure els més joves al món del llibre, ha explicat Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua.
2: El món de l'edició, el món dels llibreters, però també té aquesta part més lúdica, més familiar, en una primera franja pels infants de 0 a 12 anys, però també hi ha una franja dedicada als adolescents i joves de 12 a 18 anys.
1: Pel comissari del festival, el llibreter Germán Machado, serà un festival arrelat al territori, però ambiciós.
3: Lo que es la promoción de la lectura a nivel de la infancia siempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més apropar la llengua a la població immigrant.
1: El festival, que es farà del 23 al 25 d'octubre, és una suma d'esforços de diverses entitats i equipaments de la ciutat amb l'Ajuntament.
4: Tu pots ser part del canvi. Simplement brutal.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

0: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
1: Que no vas al dentista.
2: Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
1: Demana cita ja al 900 131 002 o a ioa.es.

0: tots els nostres records.
1: Aquesta primavera viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració.

0: punt per dir sí?
1: Yes.
2: Oh! On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.
13: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 5 de novembre del 2025.
1: Tres quartes parts de la població catalana afirma que els mitjans de comunicació censuren continguts per a protegir els polítics. Són dades del CEO que revelen que cada vegada la població desconfia més del sistema, les institucions i també de l'opinió dels experts, Lola Santiago.
2: L'informe revela també que 3 de cada 10 catalans desconfia del coneixement científic i un 40% qüestiona el canvi climàtic. A més, 4 de cada 10 considera que les autoritats exageren els riscos d'algunes malalties a favor dels interessos econòmics. L'enquesta també posa de manifest que una tercera part de la població de Catalunya creu que l'arribada d'immigrants té un impacte negatiu en el seu estil de vida i la meitat considera que les persones migrades reben més ajudes que les nascudes en territori nacional. Els votants de Vox i Aliança Catalana són els que mostren els majors nivells de desconfiança tant social com política. Joan Rodríguez, director del Centre d'Estudis d'Opinió.
3: Aliança Catalana i Vox són els partits que, amb diferència, susciten major percentatge de gent que simpatitza amb ells i que al mateix temps té un nivell elevat de pensament conspiratiu perquè desconfia tant del que consideren com a veritats oficials perquè pensen que hi ha veritats alternatives.
2: Segons l'informe, el 80% dels catalans creu que rep amb freqüència fake news, principalment a través de xarxes socials, entre les persones de 16 a 49 anys.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.
1: Em dic Dani Bautista. Ara us diré una endivinalla. Plana com la mà, blanca com la neu. Parla sense boca i camina sense peu. Aviam si l'endivineu. Moltes gràcies. Adeu.
2: Ui.

0: febre, que ha de tindre una bona taronja.
1: Dolçor, sucositat i ese toc cítric perfecte.
0: Correcte. I quina és l'única que aprova amb nota?
1: Les taronges i mandarines estudiante.
0: La fruita que sempre trau matrícula d'honor.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: menjar és un plaer, però hem de ser conscients que el que ens fiquem a la boca té uns efectes directes sobre la nostra dentadura. El doctor Josep Lluís Navarro, del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, ens explica quins són els aliments més perjudicials.
1: El que realment fa mal és el sucre normal. O sigui, l'hidrat de carbó amb excés, el sucre refinat, és el que provoca més quantitat de càries. El que fa és que fermenta. I el fermentar, doncs, provoca un àcid. I l'àcid el que fa és actua sobre la dent i provoca, doncs, el començament d'una càries. O sigui, és el sucre refinat el que provoca la lesió cariosa.
0: El fet de no tenir cura de les nostres dents provoca uns efectes que no són agradables de sentir.
1: La manca d'higiene a la boca, o sigui, indica que hi ha bactèries que estan doncs, treballant sobre l'estructura dentària i també sobre les genives. És a dir, un excés de bactèries provoca dos tipus de malaltia. Una és la càries dental i una altra és la malaltia periodontal. És a dir, les lesions de geniva. Una geniva que sangra sempre és una geniva que té una patologia determinada i obliga a anar a la visita del dentista.
0: O sigui que, si volem gaudir i treure profit durant molts anys de la nostra dentadura per poder seguir mastegant, hem de fer cas d'aquestes recomanacions.
1: L'important és que cada vegada que es menja, doncs s'ha d'agafar el raspall i s'ha de raspallar amb una pasta dentífrica. Això és important perquè doncs, la pasta el que fa és una disminució de la tensió superficial i això deixa de ser un sabó i ajuda doncs, al netejar les dents. Per tant, cada vegada que mengem hem de fer una neteja el més acurada possible.
0: I encara ho podem perfeccionar més ajudant-nos del fil dental.
1: Hi ha àrees amb les quals el raspall de dents no hi arriba. Per exemple, l'espai entremig de les dents. Aleshores, un fil dental doncs, ajuda a aquesta neteja i és important fer-lo. O el fil dental, o hi ha una sèrie d'elements que permeten doncs, la neteja entremig de les dents i ajuda bastant, igual que glopejar de determinats col·lutoris que funcionen també o ajuden a la rastre del residus d'aliment o del que sigui que està entremig de les dents.
0: Tot això sense oblidar, esclar, la visita periòdica al dentista. Mínim un cop l'any. Si no, el doctor Navarro avisa, la malaltia empitjora i el preu puja.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Junta Vendolos del Lluçanès recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. La falta de pluja ha provocat que l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual en depenen, estigui estancada. I això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tingui un excés de manganès. N'ha parlat l'alcalde d'Olos, Gil Salvans.
2: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesa groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet hi ha gent que se'n pren com a medicament pels ossos, necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
1: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona, a més, amb indústria i amb granges.
2: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes al tot el nostre entorn, però aquí on ens hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap, i mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou, i llavors la qualitat és més alta.
1: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins dimecres que les analítiques van sortir alterades.
3: Recull de notícies, Ràdio Vila-sacra.
4: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
5: I pim-pam, eh?
6: Les coses que hi ha per aquí, no? Aquestes coses, quasi bé totes, estan fetes totes per desaparèixer. Per això es fan, suposo. El que passa és que de vegades hi ha coses que desapareixen i s'enduen com un bocí d'algú, no? De vegades d'un mateix. Malgrat, doncs, els seus orígens dubtosos, els de les coses, vull dir, no? I els seus resultats desastrosos, no? Un s'encarinya i, bé, la senyora quan no hi són. A mi em passa això, per exemple, aquí amb la lluna, aquell cafè aquell que hi havia allí cantonada a Rambla Catalunya, aquí. Ara hi han fet una sucursal bancària. I què vol que li digui? No és el mateix. I aquí a Can Comas li ha passat el mateix. També hem fet una sucursal bancària a Can Comas. Mira, deu anar per aquí la cosa. I a l'altra cantonada, allà aquella cantonada que hi ha a la Ronda, que hi havia una rellotgeria. Una altra sucursal bancària. És el que més abunda, és l'època. Si els egipcis deixaven coses, deixaven aquelles piràmides i coses d'aquelles, no? Els romans deixaven, i els grecs deixaven també aquelles coses, que encara duren, una mica escampades, però encara duren. Nosaltres deixarem els bancs. Bé, els bancs, el que quedi dels bancs, allò, és edifici. A la posteritat. Tot un exemple de la nostra civilització. Però jo tot això no sé per què m'he enrotllat tant, perquè jo el que els volia dir exactament és que personalment jo m'ha quedat un com un forat, sap, aquí en aquest costat, d'ençà que la senyora Francis no va decidir dimitir. I passa perquè és que són 40 anys, sap, 40 anys de relacions, que és temps, és ja Déu-n'hi-do. I no hi ha dret, doncs, que així es despedeixi a la francesa sense dir-nos què hem de fer, ni sense donar-nos quatre consells abans. Diu, me'n vaig i me'n vaig. I jo, personalment, amb molta tristor i una mica també d'indignació, escric la meva carta pòstuma a Helena Francis, que sona així.

0: Vilaseca.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, Jote.
3: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
5: Radio Vilasacra.cat

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Ostres, quina ciutat més increïble.
3: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
4: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
5: 100% Empordà.
6: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En el record de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant, per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
5: Ole. Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència. Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
7: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
8: Escolta.
9: I aquí, pues, hace la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
10: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
11: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
12: Pot ser part del canvi. Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
13: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
12: El sol de la ràdio.
13: Ara, tota la música d'autor i sabor personal.

0: 012. La millor resposta.
1: Vaja, un altre cas de corrupció.
0: El govern ha impulsat una estratègia per lluitar contra la corrupció. S'han plantejat 25 mesures consensuades amb experts i membres de la societat civil que s'aplicaran a l'administració de la Generalitat i a tot el sector públic al llarg dels pròxims 2 anys. D'aquesta manera, els ciutadans tindran més eines per denunciar casos de corrupció i tots gaudirem d'una administració més transparent. Informeu-vos-en a governobert.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
3: Anem a menjar atenció. Xocolata. Molta, molta xocolata.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu provat a llegir un llibre de poesia mentre saboriu un bon dolç? El poema que ara sentirem ens desperta la gana de totes dues coses, de menjar dolç i de llegir poemes.
6: Hola, em dic Adrián Pacman Rodríguez i ara us recitaré una poesia que es diu El llaminer. Aquest poema és de Salvador Comelles. He triat aquest poema perquè m'agrada el sucre i diu així... El llaminer, sucre els caraments, tira un raig de mel, menja coca d'oli, pica un carquinyoli, unta amb codonyat, pren un gran gelat, sucre dos croissants, pesa més crocant, tasta confitures, vol llaminadures, tria uns confits i ara es llepa els dits.
5: Quines ganes de seguir sentint poesia i de menjar un bon dolç després d'escoltar-te. Moltíssimes gràcies, Adrià, per participar al nostre programa i per estimar tant la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
7: Deixa'ns un missatge al contestador.
8: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Si envies les ulleres a la universitat, es graduen.

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa.
7: Ràdio
6: Cafès Líder. Torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. Cafèslíder.cat.

0: 012, la millor resposta.
1: Filla, portes gairebé 2 hores enganxada al mòbil, ja n'hi ha prou, no?
0: El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim 1 hora al dia d'esport moderat. Amb l'esport, no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'esforç, el respecte, el compromís. Informeu-vos de l'oferta d'activitats esportives que hi ha a Catalunya per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut, guanyaran en valors. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Avui, Vilafant.
1: A dintre el Palau del Vent, que tots els neguits enceta, Vilafant és vila feta o vila de quart creixent? Encara queda el llevat de tosques rajoleries, masos gòtics, pairalies que honoren el seu passat. Gairebé sense records que n'avivin la memòria, s'alça Palol, sa Valdòria, a dintre un cercle de morts. Capella i castell vençuts, muralles enderrocades, només pastors i ramades serven velles plenituds. Palol, immers en la nit, cobre els ulls de les estrelles, és amb música d'ovelles que va quedant condormit. Vilafant, en quart creixent, entre xiprers i oliveres, és el portal de Figueres obert per les mans del vent.
2: Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 7.

0: La carn de pollastre és font de vitamina B3, necessària per transformar el que mengem en energia, i vitamina B6, que contribueix a la formació de glòbuls vermells. A més, el pollastre ens aporta àcid fòlic, relacionat amb la prevenció de malalties cardiovasculars i indispensable en els primers mesos de gestació per prevenir defectes en el tub neural del futur nadó. Ric en fòsfor, ferro i potassi, segons els experts, el pollastre és la carn que aglutina en major mesura els beneficis dels aliments d'origen animal i que posseix en menor quantitat els elements menys saludables dels mateixos.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: faré.
1: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les altes temperatures registrades aquesta setmana fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica Pere Joan Álvarez.
2: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de

0: portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
3: Ràdio Vilasacra 107.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Busquem fora el que ens falta. I si ja ho tenim aquí?
2: Sí.
3: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
4: Doncs a Mambrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
3: Jo hi guanyo.
4: I també hi guanya qui necessita una llar.
3: Això és un win-win.
4: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Mambre, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomambre.org/win-win.
5: És?
6: Ràdio Vila-sacra.
7: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen, i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
8: Apuja el volum.
9: Aquest estiu, refresca't com mai.
10: Aquabrava.
9: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
10: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
9: A Aquabrava.
11: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
12: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: La Xubertiada arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: D'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco, amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Matti Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, i és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana, doncs, artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals. I el que sí que van fer, doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banse, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
3: Simplement brutal.
4: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.
1: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta,

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: El Rei de la Rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El Rei de la Rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el Rei de la Rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: No t'ho perdis.
3: Electrodomèstics Calvet, t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil. Només vull Miele.

0: Auto Taller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: I parlant d'emocions.
1: 70.
2: No, aquí no tenim cracs.
3: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
3: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
4: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Hola, què tal? Com esteu? En tan sols 25 minuts fem un cop d'ull a tres propostes. Una per descobrir llocs interessants en els nostres caps de setmana o dies festius. Una altra per aquells als que els agrada fer cames, trepitjar camins i pujar muntanyes. I una tercera via pels que ja trobeu molt lluny les darreres vacances d'estiu i busqueu viatges amb personalitat. Tres continguts en el dia d'avui que són aquests que avancem de forma resumida en el nostre sumari. En alguna ocasió ja les hem visitades. Combinen la funcionalitat de fer vi i cava amb la bellesa de les seves formes, la seva arquitectura. Són les catedrals del vi. Vila-rodona, a l'Alt Camp, té un d'aquests edificis que és celler cooperatiu, que té un gran atractiu arquitectònic i que té més de 100 anys. I que podem visitar. Ho farem de la mà de la Serra Rabadà i Llop. Els estels al sud arriben a la seva fi. Cinquè i darrer capítol dedicat a aquesta travessa clàssica que des del 2005 recorre els

0: Horts de Beseit en 5 etapes, amb un recorregut de poc més de 100 quilòmetres, fent nit als pobles de Beseit, Arnes i Paüls i els refugis de Caro i Fontferrera. Avui el Xavi Tió ens porta de Beseit a Arnes. I si en els últims programes dels quaderns els viatgers estaven plens d'exotisme i de mar amb el viatge de la Polinèsia Francesa, canviarem completament de terç i iniciem, de la mà del Genís Mauri, del blog arreveure.cat, un gran viatge a l'altiplà més elevat del planeta. Anirem cap al Tibet. Tot això des d'ara i en els propers minuts. Ens acompanyeu? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. La catedral del Vi és un terme que va crear el dramaturg Àngel Guimerà. Definia en el seu temps una nau modernista de gran envergadura destinada a la recollida del raïm i a l'elaboració del vi, constituïda a moda de celler cooperatiu. Estètica i funcionalitat alhora, que ha perdurat en el temps i que ha arribat a dia d'avui ben palesada en nombroses edificacions. Força properes entre si geogràficament parlant i principalment obra d'arquitectes com César Martinell o Pere Domènech. A Catalunya en trobem a la demarcació de Tarragona, al Priorat, a la Terra Alta, a la Conca de Barberà i a l'Alt Camp. En aquesta darrera comarca és on n'hi ha més de catedrals del vi. Cabra del Camp, Nulles, Aiguamúrcia, Santes Creus, Alió, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona. Cap a aquest últim poble anem avui. El celler cooperatiu i secció de crèdit de Vila-rodona, més que centenari, és un exemple de catedral del vi i una part molt important de la història recent del poble. S'hi fa vi i cava i acull una agrobotiga amb productes agràrics de la zona. A més, des dels darrers anys, també acull un centre d'interpretació del vi i hi ha la possibilitat de fer-hi visites guiades. Una de les seves guies és la Serra Rabadà Llort. Ens rebrà en un dels laterals de l'edifici, el que mira cap al poble. Punt d'entrada a una construcció obra de l'arquitecte César Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí.
1: Un edifici d'estil modernista, dissenyada en inicis del segle XX, amb aquest estil on hi trobem línies ondulants, mescla de materials i sobretot una adaptació a la funció. Arquitectura molt pràctica, molt racional, molt ben pensada per complir amb tots els desitjos i necessitats dels pagesos que havien de necessitar aquestes instal·lacions per elaborar el vi de forma conjunta. Destaca també les grans dimensions del celler, ja que és una de les cooperatives més grans dissenyades per l'arquitecte, que té diverses peculiaritats, com que l'entrada és en un dels laterals. També destaca l'interior, que s'ha anat modernitzant i s'ha anat reformant, amb una nau central de 47 metres i mig de llarg per gairebé 22 d'ample.
0: Ja dins d'aquesta nau, el visitant començarà a traspassar sales amb tines i gran maquinària, a pujar i baixar escales i a recórrer passadissos laberíntics i alçats des dels que es poden veure els espais que converteixen el raïm en vi, de principi a fi.
1: Es passa per la zona de descàrrega, on hi ha les tolves de recepció, es passa per damunt de les premses, on es treu el most, també es veuen els dipòsits de fermentació, els filtres tangencials que s'utilitzen per filtrar tant el most com el vi, i per finalitzar es baixa al soterrani del celler, a les antigues caves, que eren a la vegada els cups del celler.
0: Un espai on hi ha dues galeries on s'elaboren els vins de licor i on encara hi ha perfectament distribuïdes en fileres les botes de roure francès o americà per envellir algun dels vins elaborats pel propi celler. Un espai màgic, recollit, fosc, fresc, humit i un punt tenebrós. Al seu costat, en ple contrast, la sala del centenari, un bonic espai polivalent d'arcs de pedra que acull xerrades, conferències, presentacions, concerts i altres esdeveniments. I entre un espai i l'altre trobem el centre d'interpretació de la vinya i el vi. La Serra ens en fa un repàs.
1: Explica l'evolució de la història que ha viscut el celler des dels seus inicis fins a l'actualitat i es va inaugurar coincidint amb el centenari del celler el 2019. L'espai del centre d'interpretació es va crear amb un equip multidisciplinar on historiadors, dissenyadors, etc., van recuperar diverses eines antigues i es va adequar un espai amb plafons per poder conèixer no només el procés de la vinya, sinó també tots els passos que segueixen durant l'any, totes les feines que fan els pagesos per aconseguir el producte final, què és el vi.
0: Així doncs, el visitant es familiaritzarà amb termes enològics com ara poda, plor, brotació, floració, quallat, verol, verema i caiguda de la fulla. El cicle de tot un any i torna a començar. I a la part final, les sempre agraïdes imatges que contrasten l'abans i l'ara, l'evolució tecnològica viscuda en un segle i com s'ha crescut també en quantitat de litres de vi produïts. A un extrem del temps es recorda aquell 1919 que va veure néixer el celler cooperatiu. Ja s'havia superat la crisi generada per la fil·loxera i arreu del país emergia un moviment cooperativista. Els pagesos treballaven plegats i fundaven sindicats agraris. I com passava a molts altres indrets, la ideologia i la classe social els definien, com explica la Serra Rabadà.
1: En el cas de Vila-rodona es fundarà el Sindicat Agrícola de Vila-rodona i el Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Vila-rodona, un de tendència més esquerrana i l'altra més dretana. Dit d'altra manera, en molts casos, el sindicat dels rics o dels pobres o el sindicat de dretes i d'esquerres. Es fundaran dues entitats separades, cadascun amb el seu propi local recreatiu. Un situat al carrer Major serà el Molí, el de tendència més conservadora, i l'altre, la Societat, que serà el local d'aquesta part més liberal.
0: Aquests dos sindicats van funcionar per separat fins a l'arribada de la Guerra Civil. En ple conflicte, primer, la Junta passa a mans de les esquerres, en acabar a les mans contràries.
1: Fins al 1946, quan, neutralitzant una miqueta la situació, passa a anomenar-se de sindicat a cooperativa, que és el nom que utilitzem a dia d'avui. Perquè actualment el celler continua funcionant com a cooperativa.
0: I tot això fins a arribar al moment actual en què la marca Castell d'Or és qui elabora el vi i el cava que els pagesos de Vila-rodona i d'altres poblacions veïnes porten fins la cooperativa. 3DOs, Catalunya, Tarragona i Cava. La Maria Serra Rabadà Llort comenta que, sobretot, són terra de blancs, però que els caves s'han convertit en emblema del celler.
1: Actualment el celler cooperatiu de Vila-rodona entra més de 10 milions de quilos de raïm a cada barema. Principalment són terra blancs, per tant, les varietats estrelles són varietats com el macabeu, parellada, xarelo, però també s'entren altres varietats com el moscatell, chardonnay, cabernet, merlot, ull de llebre, trepat, xanin, etc. Però com dèiem, principalment es tracta de varietats blanques pel terra, pel sol que tenim i per també el clima que hi ha en el territori. I s'hi entren el raïm i les vinyes del terme municipal de Vila-rodona, però també dels termes colindants, com és Aiguamúrcia, o pot ser Bràfim, o altres de les rodalies.
0: Doncs amb els anys Vila-rodona ha absorbit raïm provinent d'altres pobles, com sentíem el Pla de Santa Maria, Bràfim o la mateixa capital comarcal, Valls. Això ha suposat un creixement exponencial i l'increment de la producció de vins i caves. En aquest darrer àmbit compten amb un escumós jove que ha estat reconegut recentment als Premis Binari. La visita al celler cooperatiu de Vila-rodona acaba de la millor manera possible, al voltant d'una bota de vi que fa de taula. Moment per socialitzar, per agafar una copa i tastar els líquids elaborats en aquella nau i d'acompanyar-ho amb altres clàssics del Camp de Tarragona, olis, ametlles i avellanes, i tot això dins l'agrobotiga.
1: Invitem a conèixer molts dels articles artesanals de la compra de verdura i fruita elaborada pels propis socis del celler. Ara, per exemple, en aquesta època s'hi poden trobar els calçots amb l'indicació geogràfica protegida, a part de tots els vins i caves i tota la marca Castell d'Or que engloba el celler cooperatiu de Vila-rodona juntament amb 15 pobles més. Invitem a visitar-la perquè està oberta de dimarts a diumenge, de dimarts a dissabte matí i tarda i diumenge només pels matins. Podran trobar qualsevol d'aquests productes de proximitat, quilòmetre zero.
0: Una agrobotiga en la que també podreu fer la reserva per la visita guiada i conèixer una de les catedrals del vi. Informeu-vos en el web www.copvilar.com o bé trucant al 977 63 80 87. Agricultura i cultura de bracet entre corbes sinuoses, arcades, galeries fosques i humides, plenes de tines i botes, carregades d'aquests caldos amb els que celebrem la vida.
2: Sendes.
0: Vinga, cinquena i darrera entrega d'aquesta sèrie que hem estat fent en les últimes setmanes, senderisme, referida als estels del sud. Hem recorregut el massís dels ports, els ports de Tortosa, els ports de Beseit, els ports, vaja, que se'n poden dir de moltes maneres, i en qualsevol dels casos, els ports, o el port, fins i tot, com en diuen. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: A Maria de Busquart.
0: Doncs molt bé, anem a buscar el punt de sortida, que em sembla que és el poble de Beseit.
2: Això mateix, des de Beseit el que hem de fer és sortir del poble per les escoles, per la part alta del poble, per anar a agafar la pista asfaltada de la Pesquera. De seguida, però, la deixem per agafar un senderó marcat com a PR que s'enfila suau cap a dalt d'uns lloms de conglomerat amb vistes del poble, i l'anem remuntant pel camí de les escales fins que saltem a l'altra banda per una zona boscosa per baixar a trobar de nou la pista asfaltada de la Pesquera amb l'Ull de Mó al costat, a l'alçada del Toll de l'Olla. La prenem uns 700 metres amunt fins que la deixem per anar a traspassar l'Ull de Mó arran del Toll de Paplet, en una zona on tot l'ample del riu va per sobre una grandiosa codina de conglomerat. Prenem a l'altre costat el camí de la Penya Galera i tenim per davant una bona pujada, 500 metres de desnivell, per arribar al capdamunt de l'últim cim de la travessa. Comencem remuntant algunes petites barrancades amb trams de bosc, anem fent alguna ziga-zaga i ja bastant a dalt el camí s'aplana, ja veiem el cim encara lluny, i després de fer una volta mantenint la cota per la capçalera d'una barrancada oberta per bosc de pi blanc més aviat empobrit i esclarissat, passem les runes d'un petit mas amb l'era al costat i acabem d'arribar a la punta de Penya Galera. És una muntanya amb dos cims separats per un coll molt llarg i pla que li donen un aspecte com de galera, i d'aquí el nom de la muntanya. Realment és un magnífic mirador. Tenim al nord vistes cap a les roques de Benet, que hem anat veient en les successives etapes, el Mont Sagre d'Horta amb el cim optatiu de la Punta de l'Aigua a la primera etapa, també l'Espina, cimet optatiu de la segona etapa, amb les rases del Maraco al costat. A llevant veiem el Mont Caro, i a ponent tota la plana del Matarranya cap a Vall de Roures, Cretes, Lledó, i si el dia és clar, fins a la tèrmica d'Andorra de Teruel. Bé, doncs, contemplat tot aquest grandiós panorama, sortim del cim cap a sud per un sender pedregós, per terreny de conglomerat calcari que ens baixa fort per sobre la roca nua cap al coll de Pelele. Aquí trobem una cruïlla de camins on trobem el camí que salta de l'Ull de Mó a l'Algàs, el prenem a nord i entrem en una zona més frescal, d'obaga. Comencem a baixar per la vall de la Molesa amb les feixes del Farelló a l'esquerra, són les impressionants parets verticals que es despengen per la cara est de la Penya Galera, i ja més avall el sender desemboca en una pista que ens mena al fons de la vall a trobar-nos amb el riu d'Algàs. El creuem just al costat d'una cruïlla de pistes on retornarem, i de moment seguim aigua savall un poc tros per anar a veure el Toll del Vidre. És un immens gorg amb un petit salt d'aigua que s'ha format sobre una capa de conglomerat que alhora conforma tota una gran balma al costat. És un lloc realment preciós, digne d'anar a veure. Desfem un poc tros el camí aigua amunt fins a la cruïlla de pistes que dèiem, i deixem el riu per fer la darrera pujada de l'etapa que ens du per bosc fins al coll de Xartó, acompanyats per les cingleres de la paret sud de la Moleta del Molló, i per l'altra banda del coll baixem els paradisíacs prats dels voltants del Mas de les Valls, avui abandonat i enrunat, i aquí agafem aigua savall el riuet de les Valls que ens du per sota les parets de la Roca Grossa, 250 metres de paret completament vertical que conformen els estrets de les Valls. És una mena d'estrets d'Arnes en petit. Passem després una zona encara trossos conreuada pel Mas de la Creu i un darrer tram que segueix l'antiga carrerada reial. Alternem senders i pistes fins a desembocar a la pista asfaltada dels estrets d'Arnes, i per entre camps d'oliveres tanquem el cercle de 5 etapes i entrem de nou a Arnes.
0: Doncs vinga, anem ara amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 23 quilòmetres, és l'etapa més llarga.
0: Desnivell.
2: 1.050 metres de desnivell positiu i 995 de desnivell negatiu.
0: Temps.
2: 7-8 horetes, xinutxano.
0: Grau de dificultat.
2: Doncs jo, com les últimes etapes, li posaríem 2,5 sobre 5, més que res per la distància i pels trams una mica complicats de baixada de la sortida de la Penya Calera.
0: És un tram, doncs, llarg, a més, com deia, 23 quilòmetres. Cartografia.
2: Doncs tenim dos fulls, un mapa que es diu Estels del Sud, la travessa del massís dels Ports, escala 1.25.000 de l'editorial Piolet, i també tenim dos webs que són estelsdelsud.com i també refugicaro.com.
0: Doncs bé, diem adéu als Estels del Sud, però començarem amb noves rutes, perquè se n'acaben unes, però en comencen unes altres. Xavi, tio, fins la setmana vinent.
2: A reveure.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, què tal? Soc Genís, del blog arrebore.cat, i avui, bueno, la idea és parlar-vos una mica del viatge que vam fer al Tibet.
0: La regió autònoma del Tibet, una nació amb idioma, religió i costums propis, però sense estat. Un territori ubicat en un altiplà que esdevé el sostre del món. No en va, l'alçada mitjana és de 4.900 metres sobre el nivell del mar. Accedir a aquest territori remot no és una tasca fàcil i el govern xinès en fa un control molt estricte. Potser quan més difícil és l'accés, més ganes tenim de visitar-lo. Segurament aquest és un dels al·licients del Genís Mauri, del blog de viatges a reveure.cat, per tal de descobrir-lo. Ho farem en uns quants capítols. Avui, en el primer, ens parla de les motivacions per visitar el Tibet i l'arribada a través de l'anomenat Tren dels Núvols.
4: El viatge al Tibet és un viatge diferent o un pèl particular al que estem habituats des d'aquí. És un viatge que no pots fer pel teu compte, sol, lliure, no? Que nosaltres viatgem, de fet, amb arrebore.cat tenim aquesta tendència, i aquí, per tal com està l'estat del Tibet, doncs és un viatge que has d'anar una mica acompanyat de la mà. D'aquesta manera estàs una mica obligat a que hi hagi una agència local d'allà, el qual, això, te va abraçant, diguéssim, cada dia i te va acompanyant als espais, te va fent un registre a cada punt on estàs, a cada nit, a cada vespre, per tenir un control exhaustiu de tota la gent que entra i surt al Tibet. Nosaltres vam estar 12 dies i vam utilitzar una agència, ho poso una mica entre cometes, perquè realment d'agències n'hi ha com 150 en aquell moment. Realment eren gairebé dos particulars del Tibet, gent que portava molts, molts anys, més de 20 anys fent aquests moviments, i realment era una cosa molt propera. Si no érem nosaltres dos, amb la meva parella, amb l'Alba, i rei, una persona local d'allà que s'ho coneixia perquè era realment de Lhasa. La motivació crec que ve de lluny. Ve de la forma que tenen en ells de pensar, de fer i de desfer, no? El budisme m'atreu molt i practiquem algunes, el qigong, per exemple, no? A nivell personal. Per tant, veure aquestes pràctiques o veure aquesta idiosincràsia i el propi terreny, doncs era una de les motivacions. També haver estat al Ladakh anteriorment, no? Haver estat a casa del Dharamshala actual, imaginar com era on vivia abans que s'exiliés, que s'hagués de marxar exiliat de la Xina o del seu país, no? Del Tibet. Per tant, hi havia diferents components culturals, religiosos, més potser empàtics d'estat, nació, la part de la naturalesa, no? Que també és exuberant, és un efecte més, una coctelera d'ingredients, per dir-ho d'alguna manera. Parlarem de l'entrada i la sortida, crec que és important, però un cop estàs al Tibet, bàsicament el camp base és a Lhasa, que és la capital. D'allí pots explorar una mica la zona de la vora, on hi ha els monestirs de Sera i de Deprung, i fins a la segona ciutat del país, que és Shigatse. És una carretera molt interessant, que passes per el llac Yamrock, per exemple, o un glaciar, que és el Karola. Passes per una ciutat com Shigar, vam arribar al camp base de l'Everest, i de tornada, diguéssim, cap a Lhasa per fer-ho circular, doncs també vam passar per les ciutats de Damchung i finalment el llac Namso. la nostra entrada, i era també una de les motivacions, la vam fer des de Beijing. Amb el control que té Xina, doncs vam aterrar, diguéssim, a Beijing, i a Beijing tens dues opcions, que és per terra o per aire. Pots fer un Beijing Lhasa amb avió, i després tens el tren dels núvols, que és un tren, que és el Trans-Tibetà, o també l'anomenen, es diu Xinjiang Tibet, que és un tren que va directament des de Xangai o des de Beijing, enllacen un punt i arriben fins a Lhasa. Nosaltres vam optar per aquesta opció. És xulo, perquè realment són dos dies dintre del tren, et creues tota Xina, passes per tota la geografia i entres a Lhasa pel terra, és a dir, vas arribant poc a poc a introduint-te a lo que és el Tibet, i no a través d'un avió que és, bueno, puges un moment i aterres, no? De qualsevol manera, s'ha de gestionar tot des de Beijing. S'ha de fer amb antelació, perquè han de saber exactament dintre del teu visat com entraràs, uns papers especials, han de saber el dia que entres, el dia que surts, i un cop estàs allà és imprescindible tenir aquest document per poder comprar el bitllet de tren o el bitllet d'avió. L'entrada la vam fer amb tren i per canviar la sortida la vam fer amb avió. Aquest tren és com de pel·lícula. Imagineu-vos aquestes pel·lícules, no? L'Orient Express, un tren infinit, llarg, arrebossat de persones, completament equipades, no? Per passar-hi 48 hores sense sortir, t'has de portar el menjar, el beure, el pijama, les pantufles, t'has de portar tot. I són unes petites cabines de 4 persones, en el nostre cas, algunes que li deien soft bed, amb un llit tou, o sigui, amb un matalàs, almenys, per poder dormir, però la majoria dels xinesos el que utilitzen és el hard, és a dir, una cadira de fusta dura, i allí res, són, diguéssim, uns cubicles petits, una mica desangelats, no en el nostre cas, perquè vam agafar com una tarifa o una mica més avançada per no estar dos dies asseguts en una cadira de fusta dura, i llavors sí que et pots estirar i ho comparteixes amb altra gent d'allà, que al final és una família que et toca, no? I acabes compartint tés, galetes, fideus xinesos i tot. Amb aquesta mena d'habitació tens una finestra i tens, inclús teníem una planteta i tens una vidriera i pots anar veient. El canvi és radical. Surs de Beijing, que és una de les ciutats, no?, més poblades del món, construccions, pol·lució, trànsit, i vas avançant, no?, cap a l'estepa, a regions que no hi ha absolutament res, que és àrid, sec, pla, que no hi ha edificis, tot i que sembla que a Xina està tot arreu. No, com més a l'oest vas, no?, la part més de Xinjiang i demés, allí es converteix en un altiplà que no hi ha absolutament res. Acaba sent una monotonia, no? És un desert, d'alguna manera, i quan entres al Tibet continues sent més del mateix. És un altiplà molt alt, i aquest tren passa per sobre de 5.000 metres. El van inaugurar el 2006 i te creues tota la Xina. Per això li diuen també el tren dels núvols, perquè vas tan amunt, fan alguna petita parada i hi ha dos o tres parades només al llarg de tot el trajecte que pots baixar, te deixen respirar una mica, ben abrigat, això sí, perquè a 4.000 i 5.000 ja et dic ara que fa una rasca al·lucinant. Vas veient i et vas motivant tu mateix a dir, ostres, aquesta Xina, però no estic avançant, ja no és la Xina superpoblada de les grans ciutats de l'est.

0: Doncs ja no tenim temps per més, se'ns acaba el programa d'avui, però recordeu que ben aviat tornarem a ser amb tots vosaltres. L'Andreu Ortega és a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat, el Jaume Monés. Gràcies per ser-hi, ens emplacem al proper programa, la setmana vinent. Salut, cames i bona ruta.
1: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
2: Aquí intentant canviar el món.
1: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.

0: Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda no et perdis l'actuació musical de Canel en Drama al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.
1: Això és Ràdio Vila Sacra.
2: Què, què?
3: Que això és Ràdio Vila Sacra.
4: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
5: Papa, m'expliques un conte?
6: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: I parlant d'emocions...
1: 77.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: Al 60.
6: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: La cebolla és bona per levantar-la.
5: ¿Això què és?
6: Casi, casi como la rueda d'un cotxe.
5: Ah, me lo comería todo.
6: Más grandes que mi cabeza. Y eso ya es difícil.
7: Uno, dos... y tres.
8: Eso está muy feo, ¿eh?
9: Cuidadín.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els

0: estiu. Sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
3: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, uah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, és veritat que la gent ja s'espera com més maleanteo, saps? No sé, estigo. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí per recórrer.
4: Tot el contrari, en les cartes de l'amor, ara jugo al solitari.
5: Un viatge en el temps.

informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Encara cuegen els efectes de l'eclipsi. Dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: On eres tu el dia de l'eclipsi?
6: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 82. Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
2: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: informació, música, entreteniment.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

No cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila Sacra, i que em deixin tranquil.

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Tanca els ulls.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
0: Espai Ràdio Vila-Sacra.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continua usted tomándose la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on...
6: No importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.

0: I allà una panarola. I aquí una rata.
1: És qüestió de control i eliminació. I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Josep Jové és advocat i expert en la Unió Europea i sabem que ens escolta sovint per internet. Hem rebut diferents e-mails d'ell. Bon dia, senyor Jové. Benvingut a Ràdio Vilasacra.
1: Molt bon dia.
0: Un jutge pot bloquejar una xarxa social perquè sí?
1: Segons la normativa de la Unió Europea, no.
0: Ja.
1: L'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea, és a dir, la Constitució Europea que ens acull a tot, diu que tota persona té dret a la llibertat d'expressió i aquest dret comprèn la llibertat d'opinió i la llibertat de rebre i comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi ingerència de les autoritats públiques i sense consideració de fronteres. El que passa és que aquí hi ha, a la meva manera d'entendre, una voluntat de voler sortir a la premsa d'un jutge i una voluntat d'uns senyors de no recórrer als mecanismes que la propi Telegram té quan volen, es pot denunciar una compte. Igual que té WhatsApp, igual que té Facebook, igual que té Twitter, etc. Senzillament jo crec que és una mostra de que la tenim més gran i més llarga.
0: Més gran i més llarga, vaja.
1: I per això demanem tancar i tanquem Telegram.
0: Esclar, sembla ser que el motiu de que aquest jutge hagi decidit censurar en aquest cas Telegram és perquè es piratejen partits de futbol en algunes de les comptes. En aquest cas jo pregunto, com es pot evitar que uns usuaris piratejin o facin el fantasma?
1: Ja li he dit que tots tenen el seu mecanisme per tancar les comptes, és a dir, si tu tens una compte que surt unes fotografies feies teves ensenyant el cul i això està en un grup de Telegram, tu et queixes a Telegram i Telegram ho tanca. Si tu pirateges partits de futbol o pel·lícules, et queixes a Telegram i Telegram ho tanca. És a dir, tenen el seu mecanisme.
0: A veure, hi ha molts perfils falsos a les xarxes socials que, tot i que són denunciats, no es tanquen. Això jo ho sé i tinc constància d'això.
1: No és que no hagin volgut fer tancar el mecanisme. Aquí hi ha unes percepcions que van, o una voluntat que va més enllà de lo que seria el mecanisme de tancar, que tenen centenars de peticions diàries per fer-ho i ho fan.
0: A Facebook, el 2009, a nosaltres ens va tancar 14 comptes que dedicàvem a pobles on posàvem fotografies, portàvem quasi 2 anys buscant fotografies, posant-les, i ens ho va tancar simplement perquè no teníem, l'autorització d'aquestes fotografies. Vam tenir que tornar a obrir comptes i tornar a buscar les fotografies i en aquest cas demanar permís als autors. Aquí sí que no va haver-hi cap problema de tancar una compte.
1: A veure, entenc que la primera norma de la privacitat és que els meus missatges de Telegram o de Facebook no siguin examinats, llevat en el cas de que hi hagi una denúncia sobre la meva actuació. Jo crec que la privacitat importa molt més que un presumptes interessos d'unes entitats que, al fi i al cap, això ja m'ha tocat veure-ho anteriorment amb el tema del carnet digital.
0: Jesús, Laura, és que tinc aquí la Laura, disculpi. No, amb això té raó.
1: A veure, i molts d'aquests continguts no els gestiona ni tan sols el personal, hi ha intel·ligències artificials que ho fan automàticament. Per exemple, senyals de que podien interpretar-se com el pit d'una dona, quedava la compte bloquejada.
0: Sí, sí, però la intel·ligència artificial que bloqueja un compte, o en el nostre cas, que van ser 14 en el 2009, per posar fotos de pobles sense ànim de lucre, permet actualment el fascisme, el sexe d'infants o perfils falsos.
1: Jo estic segur que n'hi han, el que passa és que molt probablement no s'han fet per part de les entitats de gestió, no s'han fet els contactes i mecanismes suficients per poder-ho solucionar.
0: Així doncs, vostè com a expert i advocat en la matèria, quin és el problema?
1: Jo crec que és més un problema de que tenen el personal que pot fer-ho, el tenen desperdigat per ahí, perquè clar, no estem parlant de, com va ser el cas de l'1 d'octubre, que vam tractar nosaltres també, del tancament d'una pàgina web o d'unes poques pàgines web. Aquí estem parlant del tancament d'un canal que són centenars de milers de comunitats.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Es evidente que existen otros mundos.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: Ràdio Vilasacra.cat.
3: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
4: A Ràdio Vilasacra. Contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: El día negro se ve para la jornada de hoy. Los cielos están totalmente cubiertos. Tenemos una temperatura de 24 grados y ha lloviznado por momentos en la ciudad, lo que puede ayudar a que se pudra la uva que permanece en la mayor parte de las cepas de la viña.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: I parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits

0: Jo no sé res.
1: T'imagina, crec, sorprèn.
2: Els 60.
1: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
2: Cap de setmana memorable?

0: viatge en el temps. Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Hola, com anem, Xavier? Ai, pues mira, és com encara que sigui mallorquina, sóc filla de mare catalana i sóc una enamorada de Catalunya. I, bueno, he viscut uns anys a Barcelona pel treball i tal, i, bueno, i m'agrada molt la cuina, ara. I m'agrada molt enraonar, m'agrada molt parlar amb la gent, i m'agrada molt les labors. M'agrada molt tot, m'agrada molt jugar, a les cartes, al dòmino, en fi, a tot. I, bueno, pues això, una vegada que em va dir un tiet, diu... el tiet Antonio, suposo que t'hi escolta, no, però sé que no m'agrada. Diu, oh, ja t'han sentit. I vull dir que, clar, a través del Facebook, considero amiga vostra encara que no és de lloc, perquè de totes vinc a veure-us, eh? Gràcies per tot i a viure, que són dos dies. I ja n'hem passat un. Adéu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens meteorològics extrems. Jorge Heras, a cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, en declaracions a la CN.
2: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
1: Mentrestant, els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: A poc i bona lletra.
5: Sensacions musicals.
6: A l'Alt Empordà.

0: Radio Vinața Clasic.
1: Catalá suma.
2: Yo no tengo ningún problema con el catalán, pero hablarlo me da vergüenza.
3: ¿Que te da vergüenza? Mira, al principio a mí también va a pasar mateix. Tenía molt d'accent i se'm notava i vaig pensar, ¿y qué? I practicant-lo, ara el parlo molt millor. Sempre he pensat que és millor parlar malament una llengua que no pas no parlar-la.
1: Tingues present que a Catalunya, el segon grup més nombrós que parla català és el que té el castellà com a llengua primera. Prova de parlar en català. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

cap de setmana memorable? Si quelcom no saps de què va, res millor que investigar.

Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda, no et perdis l'actuació musical de Canel Andram al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de l'IET i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Matti Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana, doncs, artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals, i el que sí que van fer, doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
3: Simplement brutal.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: L'eurodigital ja té l'impuls del Parlament Europeu. Aquesta moneda virtual vol ser l'alternativa pública tutelada pel BCE i europea a plataformes de pagament electrònic com Visa, Mastercard, PayPal o Apple Pay, com explica la directora del Departament de Finances de l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Luz Parrondo.
6: A partir del Banc Central Europeu disposaria del control d'aquesta plataforma de pagament o d'aquest sistema de pagament, i que, per tant, seria recuperar la sobirania i l'autonomia dels pagaments.
5: L'eurodigital serà complementari a l'efectiu, tindrà el mateix valor que l'equivalent en bitllets i permetrà pagar en línia fins i tot sense connexió a internet. Però encara hi ha dubtes que resoldre, com la quantitat garantida, que en el cas dels bancs comercials és d'un màxim de 100.000 euros.
6: Perquè n'hi ha molta por de que la gent faci un canvi i tot ho porti cap a aquest tipus de moneda, perquè està 100% garantida pel Banc Central.
5: La moneda virtual encara ha de rebre el vistiplau del ple de l'Eurocambra. El BCE començarà l'any vinent una prova pilot amb l'objectiu de començar a emetre euros digitals al 2029.
4: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Hem tingut al cinema infinitat de significats, metàfores i simbologies. Han anunciat transformacions, han representat la por, la pèrdua, la mort, moments de crisi o el pas d'un món a un altre. Perquè quan el sol desapareix de la pantalla, sovint també desapareix alguna cosa més dins la història. Repassem alguns eclipsis cinematogràfics i els seus significats de la mà de l'Agnès Batlle.
2: En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas, la zona de sombra o umbra y la zona de penumbra.
3: Els eclipsis són un recurs cinematogràfic molt habitual, alguns per generar tensió i misteri, com a la pel·lícula Verònica de 1991, que li dona una atmosfera inquietant, un punt de partida per a fenòmens paranormals.
2: A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas.
3: Amb algunes referències poc aconsellables.
4: Fotos no, tenemos que llevar negativos de fotos para ponernoslo delante de los ojos.
3: A Sala de Profesores de Dassler Zimmer del 23, l'eclipsi és una metàfora de la crisi que viu l'escola.
5: La gente dejó de buscarle una explicación divina a los fenómenos de la naturaleza.
3: També hi ha qui l'ha utilitzat com a moment de connexió amb el passat. Stronghold, el gegant de pedra de Yuri Kovalyov, li donava un valor de canvi temporal que permet al protagonista viatjar segles enrere. Significa el pas a un món desconegut i l'inici d'una transformació personal.
6: Esto es una buena señal. Preparaos.
3: Un moment de foscor aparentment banal que pot portar l'arribada d'éssers inesperats. A la petita botiga dels horrors, l'eclipsi té un paper clau en l'origen de la història. Seymour explica que va trobar la planta Audrey durant un eclipsi solar, una planta extraterrestre que té poc de dòcil i bucòlica.
7: Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales.
3: Un fenomen astronòmic completament conegut i previsible que el cinema li ha atribuït, sigui amb ciència-ficció o no, efectes extraordinaris i sobrenaturals.
7: El día oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo. Cuando la luz del sol volvió...
1: Els eclipsis solars, sens dubte, també han tingut diferents significats segons les cultures del món. En alguns casos era un presagi, en d'altres una lluita entre forces sobrenaturals, una intervenció dels déus o fins i tot un senyal de renovació i transformació. L'eclipsi solar ha passat de ser un símbol mític i religiós a convertir-se en una gran font d'inspiració a la cultura contemporània, tant en el cinema com a nivell musical.
8: El sol es una señal del cielo.
7: Sí.
3: Bonnie Taylor ja ens va deixar clar mundialment que un amor perdut pot enfosquir el cor i la vida mateixa. Els humans també podem tenir una cara fosca. Pink Floyd a Dark Side of the Moon ja atribuïa l'eclipsi a l'estrès de la vida moderna, a la salut mental i a la bogeria. Com a l'antiga Mesopotàmia, que era un senyal de catàstrofe, Iron Maiden ja utilitzava l'any 82 l'eclipsi total com a presagi de la fi del món. A la cultura xinesa era el drac que devorava el sol i la gent havia de fer tot el soroll possible amb tambors, gongs o qualsevol instrument per espantar aquest drac i alliberar el sol. Una interrupció de l'ordre còsmic que els humans intenten restaurar. Com Ilya a Remedy, que busca un remei davant del conflicte. Cultures hindús és un moment espiritualment excepcional. Durant l'eclipsi es fan pregàries, mantres, dejunis i banys rituals. Però a casa nostra l'hem utilitzat més com a la cultura maia, un símbol de renovació, de transformació, com els Blaumut, que veuen l'eclipsi com un moment de revelació i de canvi de perspectiva. I el millor del canvi, tots ho sabem, és tenir Ràdio Vila-sacra sempre posada.
9: A la calma d'una tassa fumejant.
10: El temps d'hostia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
11: D'amor?
10: Sí.
11: Quan?
10: Aviat.
11: Aviat?
10: Molt aviat.
11: Molt aviat?
10: Ja.
11: Ja?
10: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir.

0: 012. La millor resposta.
1: Ei, hola.
2: Hola, carinyo, què tal? Com ha anat la feina?
1: Avorrida, com sempre.
0: T'agradaria reorientar el teu futur professional cap a altres sectors amb més oportunitats? A Catalunya creix la demanda de professionals de l'àmbit digital i per accedir-hi no cal tenir una formació acadèmica superior relacionada amb la tecnologia. Al web barcelonadigitaltalent.cat trobaràs la formació i els recursos necessaris per reorientar la teva carrera cap a un sector sense atur i ple d'oportunitats.
1: Seré la nova Ada Lovelace.
0: Connecta't a barcelonadigitaltalent.cat i encara amb optimisme el teu futur laboral. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
2: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
2: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges. El grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net.
0: Informar. Explicar. Entendre. A Ràdio Vila-sacra.

0: Ringing, ringing, super ringing.
1: Y con arriba la farándula y al barri vayan. Pica que te pica la tarántula y al barri vayan, y al barri vayan. Y vaya que te vaya que te...
2: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
3: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Andarrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren

0: estiu. Sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc sí que he anat veient un canvi que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
3: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, si veus que la gent ja s'espera com més, maleanteo, cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
3: dofins,
2: lleons marins i el nou Adventure Splash.
3: Si estuvo grans, plens d'emoció.
2: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Davant la pobresa, la injustícia, la desigualtat, no valen les paraules. El que cal fer és actuar. No donis l'esquena a qui ho necessita. Donem el millor de nosaltres.cat. Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: Y con arriba la farándula y al Bari Bayan. Pica que te pica la tarántula y al Bari Bayan y al Bari Bayan. Y vaya que te vaya que te...
1: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
2: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí,

0: Sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva, ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació, jo sincerament mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn van veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
3: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, si veus que la gent ja s'espera com més, maleanteo, no sé, estigo. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí per recórrer.
4: Tot el contrari, en les cartes de l'amor, ara juga al solitari.
5: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
6: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
7: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
8: M'interessa.
9: Aprofito per fer una crida primer a tots els radioients, no sé qui és el responsable de tota aquesta moguda, de ràdio coherent, respectable, sensible i tolerant. És que hi ha altra manera de fer i altra manera de treballar. I això penso que si en aquest país ens ho deixem perdre, ho sento molt. Jo espero que els que m'esteu escoltant avui, perdona, estic molt nerviós, però no és el que acostumem a parlar per ràdio.
10: Heu flipat o no heu flipat?
11: Cada dia amb la cultura.
12: Jo, cultura.
13: Cultura.
14: Molta cultura.
15: Cultura.
16: Cultura.
17: Tenim una cita con la cultura.
18: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
14: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
19: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
20: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: El desembre passat acomiadàvem Jordi Roc, doctor i malòman que fa 34 anys va apostar per fer un festival petit de tamany i íntim, però de gran qualitat artística al poble de Vilabertran, que s'ha convertit en capital del lit i la música de cambra. El festival recorda aquesta edició el seu impulsor i manté viu el seu llegat, marcat per l'entusiasme, com destaca Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertíada.
1: Vam aprendre molt de... Vam aprendre aquella manera tan propera i tan especial d'estimar-se al públic i als artistes, coses que conservarem sempre perquè són l'essència de la Xubertíada.
0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a ser l'escenari principal d'una Xubertíada que té com a preludi concerts a Vilajuïga i Pals. En total, 18 actuacions que combinen joves valors com els cantants Mikhail Timoshenko, Samuel Hasselhorn, Erika Baikov o la sueca Matilda Esterbi, amb ells amics com el baríton Matías Gerne, el pianista Javier Perianes i la soprano Julianne Evanse, que es reunirà amb el quartet Casals. Tres recitals molt emotius pels seus vincles amb Jordi Roc, que va apostar per ells quan eren joves artistes.
1: Julianne Evanse va cantar a la primera edició de la Xubertíada, d'alguna manera va ser la musa. Ella va cantar el 93, Matías Gerne va debutar l'any següent, el 94, i Javier Perianes el 97. I des de llavors tots hi han tornat sovint. Serà molt maco tenir-los a tots reunits.
0: Altres plats forts són els recitals d'André Chouin, de la sopranos catalanes Mireia Tarragó i Eleonor Martínez, i de l'Armènia Rusa Mantashian, que ja van lluar-ne al públic l'any passat.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, IAPA.

0: a veure, entre nosaltres. Tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre rotllo i per suposar.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
3: Més info a espaigironès.com.
4: Centre Kaplan, psicologia, logopèdia, neuropsicologia, psicologia de la gent gran. Majors de 60 anys, prevenció, seguiment, consulta, orientació familiar.
5: Centre Kaplan, telèfon 972 25 57 57.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Radio Vilasacra.cat.
4: Veniu, veniu, us revelarem un secret.

0: Obrofil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
1: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680-354-155.
2: La vida sona bé. Escúltala.
3: Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación.
4: Si usted no cumple, le pondrán bombas.
3: Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo.
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
2: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
3: Informa't en el 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
4: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: La fem entre tots.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Era un home que tenia una nevera tan petita que havia de comprar la llet desnatada perquè sencera no li cabia.
2: Ens interessa molt el que penses.
1: Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
4: L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
1: Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
3: Onades de calor que se succeeixen una rere l'altra, elevades temperatures i una humitat molt baixa. Desgranem l'impacte d'aquest canvi climàtic al Mediterrani i terra endins. L'escalfament de la mar genera episodis d'aquestes pluges torrencials cada vegada més intenses. Aquesta setmana, la boia de Sa Dragonera a Mallorca ha registrat 33 graus, la més elevada de la història detectada en aigües nacionals. Afectacions en el nostre ecosistema, al litoral català i també als seus habitants, Laura Zurriaga.
4: Les aigües superficials de la Mediterrània se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. L'escalfament de la mar genera episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pasqual, delegat de l'EMET a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
5: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
4: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València. Nits tòrrides i afectacions per la salut.
5: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
4: L'excés d'energia acumulada a la mar es mantindrà durant setmanes i les pluges més acusades s'esperen a la tardor. Segons els experts, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral fins l'any 2100 per afavorir la resiliència climàtica de 91 municipis costaners.
2: A Ràdio Vilasacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Mantingueu-vos informats per fonts oficials.
2: Connecta amb Ràdio.

El món dels bolets és un blog que parla de bolets, evidentment. I el seu autor és un expert informàtic que li encanta anar a buscar bolets i bé, doncs bueno, què voleu que us digui? Gràcies, Jaume.

0: El que penso jo és que la gent doncs té necessitat de sortir i ho fa, va buscar voler com una curiositat, perquè n'hi ha molts que és la primera vegada que hi van i esclar, llavors pensen que tot bolet és bo per emportar-se'ls a casa.
1: Fins i tot, segons ens han explicat, en alguns llocs s'han comptabilitzat fins a 300 cotxes aparcats en doble fila i que d'alguna manera no podia passar, com qui diu, ni una bicicleta.
0: Sí, no, per mi això ho entenc perfectament, perquè penseu que abans eren quatre que anàvem a buscar bolets, avui el dia és tothom, però així és tal com ho dic tothom. S'han fet tan populars a través de la lletra escrita com pels noticiaris,
1: yeah,
0: que tothom és capaç d'anar a buscar bolets, i per anar a buscar bolets anar a saber, així de clar.
1: Sí, sí, evidentment que la gent ara s'ha acostumat, sembla ser, a anar a caçar o anar a buscar bolets, perquè aquí, clar, ja no sabem si hem de dir caçar o buscar.
0: Bé, jo us anava a fer ara un comentari amb això que dieu de caçar bolets. Jo, fins i tot, vaig escriure en un programa que surt per TV3.
1: Sí.
0: I entonces dic que això és un barbarisme.
1: No em quedo.
0: O millor dit, us ho explico. Anar a caçar bolets, hi ha una paraula gironina que es diu a caçar, que vol dir acaparar, fer acopio.
1: Ja.
0: Yeah. I llavors ho van traduir malament i van dir que els de Girona anaven a caçar bolets, quan en realitat el que fan és anar a buscar-ne.
1: Doncs home, sí, jo sempre he pensat que era buscar, més que caçar.
0: Els bolets es busquen.
1: Sí, sí.
0: Es busquen i es troben.
1: Bé, ara a mi el que m'interessa és la pregunta del per què que tanta gent va buscar bolets de qualsevol manera i a més deixa els boscos empantanegats.
0: A veure, de voluntàries i de caçadors n'hi ha hagut tota la vida, però tant els voluntaris com els caçadors sabien respectar el bosc. Avui el dia, com que us he dit que tothom és capaç d'anar a buscar bolets,
1: sí,
0: el que fan és deixar les restes de l'esmorzar, si va una ampolla d'aigua de plàstic, si va una aigua deixen allà l'ampolla, fan molt bé gos, o molt menen, vull dir, van amb estris allà aixecant la pinassa a veure què troben, i tot això el que fa és malmetre el miceli, que és la part principal del fum.
1: Hi ha alguna normativa?
0: Bé, que jo sàpiga, no.
1: No.
0: Hi ha normatives, hi ha llicències per anar a buscar bolets en altres regions d'Espanya. No sé si aquí al Principat també hi ha alguna ciutat o algun poble que també ho fa servir això d'una llicència d'anar a buscar bolets. Però no hi ha, doncs, que estigui penat el metre o bosc, no conec cap.
1: Però què fa aquesta passió per anar a buscar bolets?
0: Bueno, això s'ha de sentir. Penseu que jo, doncs, els bolets els vaig a buscar des que era ben petit, des que era un nano.
1: Yeah.
0: I t'ha d'agradar, com totes les coses, no? O sigui, un considera, doncs, que vol saber més sobre aquests sers de la natura, doncs investiga, esbrina, i doncs fa que senti, doncs, aquesta pressió per anar a buscar bolets.
1: Però, i quina és la veritable importància dels fongs i els bolets?
0: Doncs molts són importants per molts motius. Aviam, els fongs, doncs, no tots els bolets són grossos, de tamany com el rovelló, sinó n'hi ha de microscòpics, que són, per exemple, el llevat, per fer la cervesa, per exemple, i hi ha els fongs destructors de la fusta, que són aquests que tenen vital importància en el bosc, que doncs, els microfongs aquells destrueixen la fusta caiguda del bosc i fan, doncs, que no s'acumuli, perquè si no, no podrien passar, no podrien caminar, i fan que la destrueixin.
1: Però jo, amb el fet de que tinguis un bloc dedicat totalment al tema dels bolets, d'on ve aquesta passió teva, personal?
0: Doncs, jo penso que, com us he dit abans, des de ben petit, jo de petit anava a buscar bolets amb els meus parents, perquè vaig passar la meva infantesa a un poble de Girona, de Costera exactament, i llavors anava amb els meus cosins i parents a buscar bolets. I jo escollia tots els que trobava, els posava un cistell. Llavors, quan arribava a casa, doncs aquest no és bo, aquest tampoc, aquest no serveix i tal, i d'un cistell potser en quedava un 4.
1: Yeah,
0: a partir d'aquí em va venir a curiositat per esbrinar, i pensava, si un bolet és igual, tots són bolets, perquè n'hi ha de bons i de dolents. I potser d'aquí em va venir, doncs, aquesta afició pels bolets.
1: Digue'm el bolet més apreciat pel teu paladar.
0: Bé, això, doncs, m'agrada que em feu aquesta pregunta, perquè jo crec que cada bolet, cada espècie, doncs, té el seu plat a la cuina. Per exemple, si fem una vedella amb bolets, no hi posem rovellons, perquè el rovelló no és el més apreciat per fer un estofat de vedella. Queda bo, no? Queda bo, evidentment. Però n'hi ha d'altres, com el rossinyol o

0: carlet, que va més gustós, a la llanega, fins i tot la llanega, doncs és fantàstic, més trobat en llanegues. El rovelló més aviat és per fer a la brasa, i 5,3 més.
1: Per un expert, és una bona temporada aquesta? Per el bolet serà bona?
0: Sí, se les presenta bones, sembla que sí. Si continuen les pluges, doncs serà una bona temporada.
1: Bé, Jaume, tinc entès que ja tens tot el temps del món per anar a buscar bolets, no?
0: Bé, doncs, jo ara ja estic jubilat i tinc molt de temps per anar a buscar bolets. Així puc aprofitar, doncs, la meva passió des de tant de temps, no? Com tinc en tres treballes, dius, bueno, jo quan dissabte i diumenge aniré a buscar bolets, però no, com que tinc tota la setmana, puc anar.
1: Sí.
0: Però el que és una llàstima és això, perquè quan vas al bosc, treus una cua de cotxes allà impressionants, alguns fins i tot sota els pins, que el que fan és ja deixen el cotxe sota la pineda i quan baixen ja comencen a rascar. I això és el que trobo malament jo, que per anar a buscar bolets s'ha d'aprendre primerament de tot, i com portar una bossa de plàstic, es posa en una bossa de plàstic i llavors queda una barreja de sorra, bolet i els cucs que puguin haver-hi, tot allà. S'ha de portar un cistell per anar bé.
1: Jaume, un plaer, no tinc més temps, però un plaer parlar amb tu, i estarem en contacte.
0: Gràcies a vosaltres.

Doncs bé, Jaume Carles, un expert en el tema dels bolets, ja el 1982 va publicar el seu primer llibre, el llibre Els bolets. El 1988 va publicar Anem a buscar bolets. El 1989, Cuinem els bolets, un altre dels seus grans llibres, i des del 2002 fins avui no ha parat de publicar llibres. En total n'ha fet 4. Aneu a les llibreries i pregunteu Jaume Carles, Els bolets, d'en Jaume Carles.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. Ah, i recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72. Repetim, 647 93 41 72.
2: Montse, avui me comentaves que parlaríem dels signes.
3: Sí, parlem una miqueta de cada signe, eh?
2: Comencem amb Aquari, seguirem amb Peixos i continuarem amb Àries.
3: Molt bé.
2: Aquari, pues és un signe d'aire, què mos pots dir?
3: Sí, bueno, pues Aquari és un signe d'aire, que vol dir que tenen molta agilitat mental, eh? Això ho notarem en seguida, que en seguida ells tenen les coses solucionades, en seguida, vull dir, tenen molta agilitat mental, eh? Els del signe d'Aquari. I estan també els de signe d'Aquari, tenen al seu signe un batibull que no veies, o sigui, que això pot ser que es noten una miqueta inquiets, perquè mira, tenen a Plutó, tenen a Mart, tenen el Sol, tenen Mercuri i tenen Venus, el seu signe, tots juntets allà, tu imagina't com estan. Però bueno, tot això, a mesura que ells s'aniran corrent una mica, s'aniran apartant una mica, tindran més tranquil·litat. Però de moment igual els costarà una mica les coses, eh? O sigui, els que tinguem, sem algun del signe d'Aquari pel costat, tinguem una miqueta de paciència, eh? Perquè veiem que, ui, com estan una mica així. Penseu que tenen molt batibull a casa, tenen molts invitats a casa,
2: Sí.
3: I llavors els invitats és que donen feina.
2: Mare meva, bueno, jo que tinc un Aquari ja l'avisaré de tots estos invitats que tenen per casa, sobretot que no vinguen de gorra, perquè només mos faria falta això, eh? Que a més tinguin de gorra.
3: Sí.
2: A veure, després dels Aquari, anem a veure què mos dius dels Peixos, què signe d'aigua?
3: És un signe d'aigua, també ja vam dir que entraven dos planetes, bueno, que sortien, els planetes tenen a Neptú i a Saturn, també el seu signe, el que passa que ara estos dos ja parlem després que entren a l'altre signe. Aviam, els peixos són molt especials, i esta setmana ho seran també, Els peixos són d'aquells que no saps mai per on agafar-los, Són una miqueta complicades, però després que tu ja els coneixes, són, bueno, una meravella, però costa una mica d'agafar-los, vull dir, els has d'entendre bé, els del signe de peix, i esta setmana pues la tindran, pues bueno, sofa dies de tota manera, no us penseu que estaran molt facilitadors, o sigui que si veu algun peix que està una mica perdudet a la piscina,
2: sí,
3: pues bueno, veu que és pues com té els signes, com té ell estos dos signes que ja se'n van, que passen a l'altre. Vull dir, tot això són daltabaixos que veurem, això que us deia a principis d'any, que estos planetes que canvien de signe i tot això, clar, són planetes pues molt importants, i això mos fan, més que res mos fan bellugar una mica la manera de pensar i la manera de prendre les coses, Que això, la veritat és que ja està bé.
2: Molt bé.
3: Ja mos va bé.
2: Molt bé, Montse, anem a pel teu, anem a per Àries, que és un signe de foc, el regent és Mart, no?
3: És mar, lo déu de la guerra, D'aquí que som tan guerreros, Són tan guerreros. Però això, quan van passant els anys, som menys guerreros, Vull dir, al principi, tots els adolescents d'Àries, bueno, són que... Jo, a més de ser jo Àries, tinc una neta, la meva neta,
2: sí,
3: també és Àries.
2: Sí.
3: I del mateix dia que jo.
2: Ah, imagina't.
3: I a vegades, sí, com fa aquelles pujades de tot i cuiuiui. Ja li ha sortit l'Àries.
2: Claro. Però, escolta, a mesura que van passant els anys, la gent intentem moderar-nos, però això,
3: clar,
2: no tothom, clar. Perquè hi ha altra gent, hi ha alguns governants que no es moderen i que sempre estan...
3: en fi,
2: sí, que són molt intensos. A veure,
3: sí, molt
2: Àries.
3: Intensos. Bueno, pues bueno, Àries, clar, entra Neptú, i penseu que Neptú estarà 13 anys aquí. Jo vull contar, aviam, pues ja Neptú ja es quedarà amb mi tota la vida.
2: Bueno.
3: 13 anys aquí, pues bueno, i jo ho noto, jo no sé, aviam, els Àries, que mos ho diguen si ho noten, Si noten, aviam, una miqueta més entrada, la part de de parar-nos a pensar les coses, la part de no ser això, de no ser tan impulsius, de fer, això també no és molt bo, perquè això ja ho fem molt les àries, però de pensar molt en els demés.
2: Vale.
3: Però és que hem de pensar més en nosaltres mateixos.
2: Vale.
3: I pensem massa. Però bueno, això ja l'equilibri ja el posarà cada un.
2: Sí.
3: Però anirem notant això. Pensa que cada 135 anys se posa este planeta al signe d'Àries. O sigui que marquen generacions.
2: Uh-huh.
3: I això ho notarem los Àries, però ho notarà tothom. Vull dir, ja veieu que està marcant una, moltes coses. Allò que vaig dir, les coses canviaran, petaran. Ho veieu com estan petant les
2: Ai,
3: coses?
2: Ai, Montse, no mos digues de petar, que no estem per a petar moltes coses.
3: No.
2: Vinga.
3: De bona manera, de bona manera, veus?
2: Bueno. Anem a Taure, va.
3: Anem a Taure, eh? Taure, la lluna esta setmana passarà pel seu signe i els donarà un puntet de dolçura, eh? Aprofiteu per demostrar el que porteu dins, perquè a vegades els signes de terra semblen així molt bruscos, molt desapegats, i no ho són, eh? Llavors, quan passa la lluna pel seu signe, se'n va este puntet de dolçura, el demostren, eh? I, bueno, i són encantadors. La lluna mos fa bé sempre, eh? Quan mos passa, mos fa bé. Mos dona el puntet de romanticisme, els dona el puntet, i sobretot els de signe de terra, que són una mica més escarpets, diríem, eh?
2: Sí,
3: però
2: sí,
3: dona,
2: sí, sí.
3: Es dona la dolçura.
2: Perfecte.
3: Eh?
2: Molt
3: bueno,
2: bé.
3: Anem a Bessons.
2: A Bessons, signe d'aire.
3: Signe d'aire, eh? Tenen a Mercuri com a regent, pues estaran una mica indecisos. Ells ja ho són, eh? Perquè els de signe de Bessons són una mica indecisos. Però esta setmana potser ho estaran una miqueta més, eh? Pues bueno, què els recomanem? Pues que les coses importants esta setmana que les aparquen, i ja la setmana que ve ja ho decidiran, perquè es passaran pensant, fem això, fem allò, eh? Faig fideus avui per a dinar, o faig gentillers, què faré? Ja, però arribarà la una i no tindré el dinar fet, pues decidir-m'ho.
2: Molt bé, mira, jo em penso que el tinc de, jo a Bessons me sembla que el tinc descendent, estiré l'expectativa, perquè és veritat, no? A vegades, no, què volem? No? Pues centrem-nos en el que volem.
3: Bueno,
2: cranc!
3: Passem a cranc. Eh? Com estaran els crancs? Pues ells estaran com la lluna. Quan la lluna creix, pues ells estan més animats. I quan la lluna minva, pues una miqueta més apagats.
2: Mm-hmm.
3: Ells van al ritme de la lluna. Eh? Si teniu algun cranc prop, quan ui, com està avui? Primer mireu com està la lluna, com tenim la lluna. I sabreu com ho tenim. La meteorologia també influencia molt, eh, a la manera que estem. I sabeu que els llocs on tenen més sol, ai, menys sol, que estan més, són gent més apagada, més deprimida, eh? El sol el necessitem moltíssim. I els canvis, ja diem, ui, fa vent. Estan, les guarderies ja ho diuen, quan fa vent els crios estan alborotadíssims, eh?
2: Sí.
3: I els llars de les persones grans, o sigui, els puestos estan, les persones grans que també ho noten, estan igual que els crios, també el borotatge,
2: bueno.
3: Eh? Mira si anem com los astres i com lo temps.
2: I
3: és
2: tant.
3: Que anem lligats, eh? Bueno, va, passem a Lleó.
2: Sí, passem a Lleó, que és un signe de foc també, Lleó, eh?
3: Sí, doncs pues mira, llavors porten el foc al seu ADN, eh? És un signe de foc i porten el foc al seu ADN. Com estaran esta setmana, llavors? Doncs pues estaran una miqueta més tranquil·lets, eh? No tenen cap planeta que els vingui allò a punxar, doncs pues estaran una miqueta més tranquil·lets. Doncs pues bueno, aprofiteu la tranquil·litat dels llavors, perquè a vegades també no et deixen concentrar, eh, els llavors, perquè són molt,
2: són intensos. Són intensos, els
3: llavors. Eh?
2: De Lleó a un signe de terra, que són els Verge, tornem a tocar terra, a veure què.
3: Bueno, tornem a tocar terra. Pues mira, els Verges esta setmana poden aprofitar per a qüestions que tinguin familiars, que tinguin pendents, perquè Mercuri els afavorirà, vull dir, encara que no sigui el seu regent Mercuri, però tenen Mercuri molt bon aspectat al seu signe, i això els ajudarà a donar-se a entendre i que els entenguen, eh? Pues llavors, algun malentès que tenim, pues jo que sé, en algun familiar o en alguna amiga, a vegades coses que diem sense donar-me un compte, i després dius, ui, és tan famoros, què li deurà passar?
2: Claro.
3: Pues algo que no, eh? Que hem dit i que no hem sigut conscients, però que aquella persona, pues, l'ha afectat. Pues llavors és moment d'això aclarir-ho, eh? Passem una mica de revista i dius, ostres, a veure amb aquella que d'això, pues agafem, li piquem per telèfon, va, anem a fer un caferet avui i parlarem i tal i qual. Les coses s'han d'arreglar, perquè els mals rotllos no van bé a ningú, ni van bé per la salut, eh?
2: Molt bé. Mos estàs fent de psicòloga, d'astròloga, tot el que acaba en nòloga, eh?
3: Bueno, és Neptú que m'està entrant al meu signe, eh? És que és Neptú.
2: A veure, ara vinga, estàvem en Verge, mos toca Balança. Balança, que és un signe d'aire.
3: D'aire i d'equilibri, eh? Uh-huh. Balança és un signe d'equilibri. Com estaran ells? Pues estaran equilibrats, estaran molt més equilibrats de lo normal, ¿vale? Per què? Perquè tampoc no tenen cap signe i cap planeta que els faci la guitza a la seva casa. Llavors, els venen més equilibrats, més, pues bueno, aprofitem bé. Uh-huh. Perfecte, eh?
2: Vale. Anem als que piquen, vale. Els Escorpí, que és un signe d'aigua.
3: D'aigua, que a vegades té mala fama, i no, eh? Vull dir, sí que piquen, però són un encant. Vull dir, els escorpins, i jo he tingut escorpins a la meva família, i molts fills tenen ascendent escorpí, eh? Uh-huh. Perquè això un dia ja en parlarem, que quan tenim un signe, molt un signe a la família, o dels nostres pares, dels nostres avis, se manifesta com a ascendent dels signes de les persones que van néixer en aquella família.
2: Ah, molt
3: és
2: bé.
3: Molt curiós això, eh? Uh-huh. Sí, sempre mos acompanya. Pues bueno, estaran esta setmana, bé, punxaran lo normal, o sigui que no els provoquéssim, però jo els veig tranquil·lets i bé, bueno, anar passant, eh?
2: D'acord, pues mira, això queda pendent, això que mos has d'explicar, Montse, perquè també sí, és veritat sí. Que és molt curiós, perquè de vegades hi ha, si mirem l'arbre genealògic, alguna cosa que hi ha gent que ho fa i en d'altres que no, si mirem les dates de naixement, o si mirem els mesos, hi ha molta gent que coincideix, no? Amb dates, sí. Amb mesos, veritat?
3: Sí, hi ha moltes coincidències en los signes i en... Sí, un dia parlarem, sí. Mm. Mira, m'ho apunto, però un dia parlar d'això.
2: Encara mos queden dos signes, Montse.
3: Va, vinga,
2: I un és Sagitari, i vull saber com li anirà Sagitari.
3: Sagitari està una mica nervioset, Sagitari.
2: A veure,
3: vale?
2: Què li passa.
3: Per què? Perquè té a Urà, que li fa, que a més Urà està retrograd, i li fa un mal aspecte al seu signe, vale? Aviam, ja saben que Urà regeix les noves tecnologies i també els electrodomèstics i el cotxe i totes aquestes coses, eh? Bueno, si tens com si val petita cosa, pensa que serà una cosa molt, molt petiteta, eh? El Sagitari, però algo potser no els anirà massa bé esta setmana,
2: bueno,
3: les noves tecnologies.
2: Per petita que sigui, sempre suposa gasto, Montse, això,
3: bueno,
2: eh?
3: Bueno,
2: ni que sigui ordenador, no ni que sigui res, cotxes,
3: però
2: no?
3: Però no serà res de l'altre món,
2: bueno,
3: no.
2: Ara és quan ara és quan t'he dit, però la salut ve el Sagitari, no? I tu em dius, sí, perfecte.
3: Vale,
2: va.
3: La salut de l'ordenador potser no tant, però...
2: La salut de l'ordenador, vale. Fatal. Anem a acabar en Capricorni.
3: En Capricorni, que és un signe de terra. Bueno, doncs com tots els signes de terra, estarà més calmadet, eh? Estarà calmadet. Però tenen els Capricorni que no saben delegar, i llavors a la feina passa que es carreguen molt, perquè tot ho volen fer ells i no saben delegar. Llavors, és que és una cosa que han de dependre, però bueno, costa una mica, eh?
2: Bueno.
3: Llavors, com estaran? Pues una mica més així niguitosos i pues no volguéssiu fer tot. Passeu feina als del costat, que no s'avorrisquen.
2: Molt bé.
3: O sigui que és la tècnica que hem d'agafar.
2: En fi.
3: I bueno...
2: Ho deixem aquí, Montse. Molt bé.
3: Aquí,
2: Pues gràcies per acompanyar-nos i per tota esta feinada que sempre et fem, eh? A preu de jornal de vila, que es deia aquí abans, a preu de jornal de vila, de Bades.
3: Bueno,
2: gràcies.
3: Però no tots se paguen diners, se paga en carinyo i en amistat.
2: Vinga, bon dia.
3: Bon dia, que els astres us acompanyen.
2: A tu també.
4: Els caps de setmana se passen coses bones.
5: Informació, música, entreteniment.

En els temps actuals, totes les veus són importants. Fuig d'aquells que volen acaparar l'espai que ens pertoca als demés. Avui dia, els protagonistes al cinema. Aquí, les persones primer. Fes-te sentir. Missatge de veu al WhatsApp 648 65 26 21 o missatge al 972 51 12 68. A nosaltres sí ens interessa el que tinguis que dir.

0: i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
1: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
0: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
1: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: I parlant d'emocions.
3: 11.
4: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sacra.
2: Pensa en un producte.

0: meva, quin somni.
1: Aquest estiu, refresca't com mai.
2: Aquabrava.
1: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
2: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
1: A Aquabrava.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
4: per tu
3: i per tots.
4: Escolta'ns,
3: t'agradarà. Amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
6: Des d'aquí, carícies d'amor.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: I parlant d'emocions.
1: Nou.
2: Bec, bec.
3: Què veus?
2: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
3: I on la tenen?
2: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, el que ha de definir on cal instal·lar projectes de renovables per descarbonitzar el model energètic català l'any 2050. Segons el comunicat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ara l'Institut Català d'Energia estudiarà les al·legacions per mirar d'introduir les aportacions que siguin tècnicament viables davant la forta oposició que ha generat el pla. I després, segons el mateix comunicat, s'obrirà una segona informació pública per validar els canvis, tant pel que fa a la metodologia com a les ubicacions de les instal·lacions de les energies renovables.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Escoltar la consulta que tens càncer causa un gran impacte emocional, fins i tot es deixa d'escoltar el que el metge explica. Per això, segons Jasmine Aucan, del Departament de Comunicació de la UPF, el facultatiu ha de comunicar-ho sent el més empàticament possible, utilitzant el llenguatge verbal i no verbal, respectant els ritmes i els temps del pacient, però també escoltant i acompanyant.
1: Entender què és el que li està preocupant al pacient en ese moment. L'escucha és igual o más importante que la comunicación por parte del profesional sanitario. Hablamos de las emociones como miedo, rabia, culpa, en un contexto tan difícil, ¿no? Al recibir una noticia que genera tanto impacto.
0: Igual de importante es no usar segons quines frases.
1: Referirnos al paciente como un luchador, que puede ganar una batalla. Esto implica que estamos poniendo una responsabilidad sobre la persona afectada. Hay muchos factores que están fuera del control de la persona con cáncer.
0: Al final del que es tracta és que el pacient ho entengui tot bé perquè sigui capaç de prendre decisions.
1: La comunicació no cura, ¿no?, el tumor, però sí que puede reducir mucho el sufrimiento y también esa sensación de soledad a la que muchas veces las personas se enfrentan ante ese tipo de diagnóstico.
2: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila
5: Sacra. Tu pots ser part del canvi.
6: Comença a haver-hi nivell.

0: casa.
1: Xxt, no cridis. Els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tatano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
2: No m'ho puc creure. Les capses regal de cavall fort i del tatano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: La nit.
2: Hay que censurar Radio Vila Sacra lo antes posible porque es excesivamente original y no se puede ser tan original. A ver si tendré que volver a ser presidente para encerrarla definitivamente.
3: I parlant d'emocions.
4: 19.
5: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos. Us convidem a recordar tot seguit.
6: Vols deixar-nos un missatge?
7: Hola, Xavier, ho vaig gravar perquè tu passes una estona bé i va bé. Adéu.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: A Vila Sacra compartint cultura.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: Aquí fem experiments radiofònics. T'hi apuntes?

0: I parlant d'emocions.
1: 94.
2: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: L'invent més bo que va fer l'home?
5: Quin és?
4: Que si ho saps.
5: No, no, li pregunto a vostè, quin és? No ho sé.
4: Se fa molt que tenen doble utilitat, no? N'hi ha un que té moltes utilitats.
5: Quin és?
4: El llit.
5: Wow.
4: Es fa l'amor, deixa les persones, es moren, es dorm, es descansa. Té moltes utilitats, aquest invent. Pot no n'hi ha cap més.
5: Pot viatge amb pinyons a sota el llit, a més a més?
4: Bueno, això ja depèn.
5: Com et dius? Ja te'n vas? No em dius com te dius, almenys? Vale. Hola, podem fer una pregunta?
6: Bueno.
5: Mira, digue'm, creus en l'amor?
6: No. Venga, adeu.
5: Jo crec en l'amor, eh?
7: No, no, jo no creo.
5: Ah, no creo, eh?
7: No. No, no.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 18 de juliol del 2025.
1: La costa catalana està en perill a causa del canvi climàtic i l'expansió urbanística. Destrucció a tota costa destaca que el litoral viu una situació crítica per la pujada del nivell del mar, la pèrdua de sorra i l'escalfament del Mediterrani, mentre que en paral·lel es promouen nous projectes que agreugen la vulnerabilitat ambiental i posen en risc ecosistemes essencials. Elvira Jiménez és la responsable de costes a l'entitat ecologista.
2: 59% de los 100 primeros metros de costa están ya urbanizados.

0: forma, com dèiem, destaca la pèrdua de sorra. A l'àrea metropolitana nord de Barcelona ha desaparegut més d'un 36% de la sorra de les platges, i municipis com Montgat destaquen per la seva regressió del 74%.
1: És fruto, no, de una política de gestión costera pues mal planificada, no, de crear demasiadas infraestructuras que hacen barrera.
0: L'informe ha constatat que els sistemes naturals són la millor defensa i ha apostat per solucions basades en la natura, com les dunes, aiguamolls i platges naturals, per fer de barrera davant l'avenç del mar. A banda, han proposat la restauració d'ecosistemes costaners, la prohibició de construir en zones inundables i una reforma profunda del model turístic i energètic.
2: Pensa, pensa.

0: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
1: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
0: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.

0: www.firabó.cat.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: El bufet s'hi va, el bufet s'hi arriba, el bufet s'hi entra i el bufet s'hi menja com un campió. Gran Bufet Lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran Bufet Lliure Girona, al costat de l'Espai Gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran Bufet Lliure Girona.

Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

0: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara,
6: jo ho dic aquí,
5: ara.
7: Això és de riure. No.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia.
3: Hola.
2: Bueno, pues... que te quería dar muchas fuerzas y todo irá muy bien y ya verás que sí. Bueno, guapo, adeu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
7: És una producció, associació, Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
8: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
9: Oh, que bé!

0: sí, sí, de Ral d'Avinyó.
1: Carns i embotits de raça rústica, Ral d'Avinyó.
2: Realment.
3: La nit.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
2: Celebració
1: amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: De oca a oca i tiro perquè em toca.
1: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.
2: El secret de l'amor.
3: Hola.
1: Estàs en parella?
3: Bueno, diguem-ne que en aquests moments no.
4: No és necessari estar en parella per saber quin és el secret de l'amor.
1: No.
3: Efectivament.
1: Però tu el saps, perquè si no tens parella potser és que no ha acabat de funcionar el teu secret.
3: No, és que normalment es descobreix després d'haver perdut determinades coses.
1: Ens agrada la teva reflexió.
3: Sí, jo crec que, en tot cas, moltes vegades, quan la gent el disfruta i li va bé, pues probablement no sap per què. Uh-huh. És una cosa que va fent, va funcionant, i jo crec que després d'haver perdut alguna de les coses importants de la vida, com és l'amor, jo crec que aleshores descobreixes altres coses en el supòsit de que tu vulguis plantejar. Si no, pues mira, rompe i rasga i altra cosa mariposa, no?
1: Però tu has reflexionat, has pensat, ets un home sensat i has trobat el secret de l'amor.
3: No ho sé si és el secret. Jo sé el que jo he trobat.
1: I què has trobat? I
3: m'agradaria explicar-vos. Pues mira, bàsicament, distingir entre enamorament i amor. Jo crec que moltes vegades es confon moltíssim. L'enamorament és gratuït. Per dir-ho d'alguna manera, surt sol, no has de fer res, és molt dolç, perquè a més et provoca una sensació de, no sé, d'estar flotant, i no costa cap esforç.
1: Exacte.
3: Mentre que l'amor...
1: Sacrifici! Paciència! Esforç!
3: Bueno, una mica de sacrifici en algunes cosetes.
1: L'amor fa mal l'amor.
3: No ho sé, però jo el que sí que sé és que l'amor és una decisió totalment conscient. És a dir, no és tant una qüestió del cor com una qüestió de l'ànima. No sé si és la manera
1: d'explicar-ho. Perfecte, sí, sí. Molt bé. Doncs gràcies, Salvador, per la teva trucada. I ens quedem amb aquest secret o aquesta reflexió.
3: Us escoltaré, gràcies.
1: Gràcies, adéu-siau.
3: Adéu.

0: Et deixem uns segons perquè pensis.
1: A la vida cadascú al seu aire, tot i que he de pensar la majoria, no gaire, i mirant al voltant ho entenem a l'instant, per això.
2: I per tota la resta, Ràdio Vila-sacra des del matí al vespre, ho saben tots els pobles de l'Empordà, on arriben les sensacions del bon pensar, ho entens ja? Com que ara no hi ha manera, doncs mentrestant menjaré una pera, i si no és temps, doncs una cirera, i si tampoc, doncs un baricot, tot sempre arrel, amb Ràdio Vila-sacra, perquè això ho demana el bon cervell. Yeah.

0: informació, música, entreteniment.
1: Obrofil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
2: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680-354-155.
3: Ràdio Vila-sacra. Oh my God! Woo!

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: Radio Vila Sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: viatgem musicalment parlant arreu del món o que vostè quer saber de veritat.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Hola, sóc la Ivet de la classe 3B i avui us llegiré una part del pot dels meus tentacles. En Serafí és un peix valent, però inexpert. No s'ha mogut mai de la ciutat del mar. Imagina els misteris que hi ha fora dels límits de la ciutat, gràcies a les històries que li contava el seu avi. Un dia inicia una aventura i cau en mans del pop dels nou tentacles, un monstre temut per tots els habitants del mar. Per sort, la veu d'alarma per la desaparició d'en Serafí arriba a l'oïda dels seus amics i del gran capità, un vell tauró que n'ha vistes de tots colors, i van a rescatar-lo.
1: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai,
5: ai. I...

0: un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració, la fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, par de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.
1: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?

0: Des de la ràdio municipal pionera...
1: He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre.
0: Passant per les ràdios escolars...
2: Hola, som el Dani i la Carla, i ara parlarem d'excursions del Col·legi Seix de Sala.
0: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com Ona Lliure, que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
3: Sí, els subjectors de consciència, ja tornem a estar aquí a Ona Lliure després de tres precintos i moltes aventures.
0: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
4: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya, i això el fa únic i diferent.
0: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La nit.
3: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes, a Aleix Freixas.
4: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
5: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
4: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
5: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
4: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
1: La xarxa de comunicació local
6: de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de

0: L'informe anual de Human Rights Watch constata un avenç de l'autoritarisme arreu del món que amenaça l'ordre internacional conegut fins ara. L'ONG de Defensa dels Drets Humans posa èmfasi en la situació als Estats Units. Segons aquesta organització, l'inici del segon mandat de Donald Trump a la Casa Blanca està marcat per atacs sostinguts als pilars de la democràcia. L'informe anual de Human Rights Watch afirma que aquestes pràctiques s'alineen amb el supremacisme blanc i per això denuncia un marcat gir cap a l'autoritarisme al país. Sentim el director executiu de l'ONG, Philip Volopio.
1: Veiem un ambient hostil als Estats Units i un declivi molt pronunciat del que podríem dir qualitat de la democràcia en aquest país, però no s'ha aturat a casa seva i estem veient que els Estats Units ja no donen més suport a les regles globals.
0: L'organització també alerta de l'expansió d'un racisme desbocat a Europa que normalitza, diu l'informe anual, la retòrica dels partits d'extrema dreta, que cada vegada tenen més suport. El text també relata com Israel ha intensificat actes de genocidi i neteja ètnica contra els palestins i recorden que l'Iran ha executat un nombre rècord de presoners.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
1: A veure,

0: la de les sensacions.
1: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals, canals. I al final he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat. A veure si algú em pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Si vols una ment sana, Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: En general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.

lluna blanca, carona trista, la llum de l'alba et fa petita. Lluna, lluna, lluna de l'alba. Lluna, lluna, lluna de l'alba, digue'm què esperes per anar a dormir. Jo sé que esperes lluna coqueta, algú que et faci d'acompanyant, que et digui cosetes a cau d'orella, que et prengui el rostre a les seves mans. Lluna blanca, carona trista, la llum de l'alba et fa petita. Lluna, lluna, lluna de l'alba, digue'm què esperes per anar a dormir. Jo sé que esperes, lluna bonica. Vols que m'arribin els teus perfums i amb els teus ulls plens de melangia vols emportar-me molt lluny d'aquí. Lluna blanca, carona trista, la llum de l'alba et fa petita. Lluna, lluna, lluna de l'alba, digue'm què esperes per anar a dormir. Jo sé què et passa, lluna estimada. El teu cor es va enamorar de mi. Però tu ets al cel i jo estic a la terra i no veus camins que ens puguin unir. No et desesperis, lluna meva, lluna del cor. Jo sé un camí que podràs seguir. Va fins la vall entre les muntanyes i junt al riu ens podrà unir. Lluna blanca, carona trista, la llum de l'alba que et fa petita. Lluna, lluna, lluna de l'alba, jo amb tu.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
1: Precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.

0: Fátima.
1: La solada que no sé què és.
2: No tens família per estar més.
1: A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
3: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.

0: Els caps de setmana passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de l'IET i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és el Viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vendrà acompanyada pel pianista Matti Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I al programa doncs tenim Schubert per començar, però després ja entrem amb el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatet Casals, i el que sí que van fer doncs al gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quatet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
3: La nit.
4: I parlant d'emocions.
5: 45.

0: Associació Reemplan Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: I parlant d'emocions.
4: 91.
5: El secret de l'amor. Misael, 43 anys. Nino, 44 anys. 4 anys que són parella.
6: A casa meva els fills es van rebotar una mica perquè jo sempre els havia dit no rentaré cap calçotet mai més. I la meva filla... Però no havies dit això! I llavors jo li vaig dir... jo també m'equivoco i ara em sembla que hem trobat una persona que ens estima i no només a mi, sinó a tots. Jo anava amb un paquet i ell acceptava el paquet, tot i les dificultats, perquè el meu fill Pere li ha posat de armes a ta mare. Vull dir, ha sigut que jo a vegades no sé ni què feia allà, saps? Discut, perquè realment és ell el que ha fet de pare. Tot i que no és el pare, i ells tenen un pare i el veuen, però el que respon com a pare, tant educant com econòmicament, com amb un pilot de coses...
7: El dia a dia.
6: El dia a dia, és el que hi és i el que està allà.
7: El teu cas, que el noi era l'home de la casa. Estava voltant de dones i ell era el noi de la casa. I va aparèixer
1: un
7: altre pelut allà, a incordiar i a dormir amb la seva mare quan tenien ells accés al dormitori. I clar...
6: Jo vaig passar una època molt dolenta i realment sobrevivíem. I llavors jo hi havia moltes coses que per jo sortir-me'n no els obligava, diguéssim. O sigui, jo què sé. I llavors va arribar ell i va començar... No, però no et poden tractar així, però no poden fer això. I vam començar a posar com unes normes que... No és que jo no les tingués, és que vam sobreviure.
7: No tenien límits. Jo, els nens, no tenien límits. I a l'entrar jo a la casa vaig començar a posar límits. No? Fins aquí, o sigui... Separes, això és una relació tortuosa, i t'enganxes amb una relació que no saps... Que, bueno, que a més, que t'hi poses de peus a la gallada amb tres fills, amb una dona que té tres fills, i vinga, i embolic, que fa fort. Vull dir que no... Si et poses a pensar, no ho fas. O sigui, no, aquí no, el cervell no té res a veure. No té res a veure amb la qüestió racional. És que és aquesta sensació de no tenir aquest nus a l'estómac. O sigui, de tenir l'estómac obert, de tenir
6: por. Està bé, de fluir.
7: Cada 15 dies jo tinc un règim de visites, que és un terme una mica carcelari, però és així. Sí. Tinc un règim de visites i jo cada 15 dies pujo a Camprodon, a la sortida de l'escola, i si em toca me l'enduc, i si no em toca baixo de 8.
6: El que passa és que ell és fill únic. I està a Camprodon, el Valdiri, el fill de Misael, és fill únic. I està a Camprodon amb la seva mare, també en un lloc on veu pocs nens.

0: Al coll, tinc tortícoli.
1: Tortícoli, Radiosalil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radiosalil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: aturem-nos un moment i respirem.
1: I parlant d'emocions,

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil·la.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
2: Celebració
1: amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila Sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
2: Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens meteorològics extrems. Jorge Heras, cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, en declaracions a la CN.
3: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
2: Mentrestant, els boscos catalans encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024, tot i que ja es comencen a detectar alguns signes de recuperació.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
6: Cançons que són vacunes.

vegades les coses no surten a la primera. Només quan caus et pots tornar a aixecar. Tan sols quan has marxat, sols quan pots tornar. Si no oblides qui ets, mai serà tard per intentar-ho un cop més. Sabem que plorarem i que cridarem i que ens enfadarem, però seguirem endavant. Volem fer-ho amb tu, com sempre. Com sabem que només així és possible. I si ho fem junts?

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara? On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Bon dia. M'agradaria dir que la costa està molt bé a l'estiu, que és un paraís, però a l'hivern encara està millor, perquè no hi ha ningú, no tenim guides, no tenim turistes. I això comporta que les zones blaves siguin gratuïtes a l'hivern. A l'estiu no, han de pagar tots com a desgraciats. I la pregunta és, què és legal tot això que fan? Perquè si es destapega això, el cas Marbella no seria res, ¿vale? Que els que vivim aquí, també comptem, que som els que paguem els impostos. Adeu, bon dia.
0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
13: Compartint emocions.
14: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
1: Que bo!

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Ara farem un petit experiment. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: És la llei. És la llei. És la llei.
2: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
3: Arxivament o sobreseïment provisional. Què és? Respon l'advocat Ricard.

0: causa, sempre i quan el delicte no estigui prescrit i es presentin noves proves.
1: Em pot posar un exemple?
0: Per exemple, si una persona està en unes condicions psiquiàtriques en les quals pel seu trastorn no es permet entendre el que és veure sotmès a un procediment judicial, es pot acordar l'arxiu provisional fins que aquesta persona recuperi les seves condicions psíquiques plenes i pugui ser sotmès novament a un procediment judicial, a qual cosa es podria acordar la reobertura de la causa.
1: On es pot recórrer a l'arxivament d'un cas?
0: Quan s'acorda l'arxiu d'una causa per part d'un jutjat d'instrucció, hi ha dues vies per recórrer-ho: el recurs de reforma i el recurs d'apel·lació. El recurs de reforma és el mateix jutjat, se li diu que d'alguna manera que es considera que hauria de rectificar, s'argumenta el recurs de reforma i aleshores el jutge pot desestimar el recurs de reforma o estimar. I després del recurs de reforma i el recurs d'apel·lació es demanaria la reapertura davant d'una instància superior, que és l'Audiència Provincial de Barcelona.
1: Es pot reobrir diverses vegades un mateix procediment ja arxivat?
0: Totes les vegades que siguin necessàries. Tota resolució dictada per un jutjat d'instrucció pot ser sotmesa a un recurs d'apel·lació. Podria ser indefinidament. En teoria, s'acorda l'arxiu d'una causa, es recorre en apel·lació, es torna a obrir, es fa unes diligències, continuen quan ja no hi ha indicis suficients per jutjar-ho, perquè no hi ha indicis de delicte, no hi ha suficients proves, etc. Es torna a arxivar i aquest segon arxiu pot ser objecte de recurs d'apel·lació, i així indefinidament. Un exemple molt clar és l'accident del tren de València, que va ser reoberta dos o tres vegades la causa.
1: Un cas s'arxiva de manera definitiva quan el fet investigat es considera que no és delictiu, quan no hi ha indicis racionals, que no ha passat el fet que ha motivat el procediment i quan els autors estan exempts de responsabilitat penal. El més freqüent és que el sobreseïment o arxivament sigui provisional. Es pot reobrir si hi ha nous indicis delictius i el delicte no ha prescrit. Si un jutge d'instrucció arxiva un cas, es pot recórrer tantes vegades com es vulgui a una instància superior.
2: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
3: Aquí Sensacions.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bueno, a veure, jo demà tinc moltes ganes d'anar al dinar, eh? Jo ja tinc el menú pagat, no? Dit això, felicito a tots els Ramons. Avui és Sant Ramon. Vale? Bueno, ara un petonet, ratet, i demà te'n faré mils, eh? De petons. Au, adeu-siau.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients de primera.
6: Clar que sí.
8: Però què vols?
6: No, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.

Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc. Ràdio

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 76.
3: Ja sabem que hi ha personatges il·lustres, però quan els coneixes de veritat, deixen de semblar-te tan brillants. Però amb Cellers Maset passa just el contrari. Cada ampolla explica una història autèntica, plena de brindis, celebracions i moments que val la pena recordar. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra. Cellers Maset.
4: Cada diumenge...
5: A poc i bona lletra.
6: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.

0: Cultura Catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat a més és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Cultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm.

0: El passat mes de març va ser el més calorós de la història a tot el món, segons les dades de Copernicus. De fet, ja van 10 mesos seguits en els que les temperatures baten rècords en termes interanuals. En concret, el març d'aquest 2024 ha estat 1,68 graus més càlid que els mateixos mesos de l'època preindustrial. Dominic Royer, geògraf físic de la Fundació per l'Estudi del Clima, ha destacat que el rècord ja no només s'assoleixen per dècimes, sinó per graus.
1: Los nuevos récords no se alcanzan por décimas, sino por varios grados. Y eso es muy preocupante.
0: Royer també alerta del perill de l'escalfament dels oceans i de les conseqüències que això tindrà pel canvi climàtic.
1: Aunque solo hemos subido 0,1 o 0,2 grados de temperatura superficial del océano, es muchísima energía, porque el agua acoge muchísima más energía en comparación con el aire. Si lo comparásemos con bombas atómicas, serían cada segundo 5 bombas atómicas en el agua durante un año para llegar a la energía que ya ha cogido el océano.
0: Si no redueixen les emissions de diòxid de carboni, es posa en perill la nostra supervivència.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
3: Au,
4: mira que bé.

0: sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
1: Bé, la veritat és que no sé què dir. En fi, m'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
1: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
2: Torna a connectar amb la vida.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí Park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona Oest de la P7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: I parlant d'emocions...
3: 75.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
6: Oh, és meva.
7: No, no, és meva.
6: Meva.
7: No, és meva.
8: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
9: La calaixera més musical.
6: Uau, deixa!
10: Jo us